Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: from me.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICA.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: primo. Sé que te amo. Sé que tarado es el mío.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa en Alfonso. Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. El bloc de l'esquerra avantatja el de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
3: Bona nit. Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà els pròxims 4 anys al país nòrdic. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop, això sí, amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge d'anades i vingudes, una nit d'infart, amb un primer sondeig de la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat, és a dir, vindrà d'alguns milers de vots o potser només d'un diputat. El que sí que està clar és que l'extrema dreta ha baixat i ha perdut almenys 3 punts.
2: Més notícies, Carola Gil.
4: L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril.
2: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
4: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que no estan finançats per la sanitat pública i que per això no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
2: Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. També ha d'especial a Tàrrega, Marta Vives.
6: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
7: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
6: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament.
2: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
4: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
2: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
4: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
1: Fins aquí les notícies.
8: Molt bon dia, matiners. És dilluns, comencem la setmana. Què tal, com esteu?
9: Adormidets.
8: És que m'encanten les cares de dilluns, eh?
9: Home, són les pitjors, eh?
8: Maiol?
10: Bon dia. No recordava que havia de pujar. I dic, ja, no, no, perquè no sabia l'hora que era. Ja pensava que encara no eren les 5.
8: Estàs adormidet, també.
10: Una miqueta. Una miqueta. Dilluns sempre costa una miqueta més, aquesta hora.
8: T'ha fet un endo?
10: Ja en portem un, sí.
8: Vinga, va, amb tots els ànims, arrenquem el programa.
11: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, molt bon dia, matiners. Avui és dilluns 14 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara serà, o diuen que podria ser, una mica més estiuenc. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Reus el sol sortirà a les 7:35 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 32 minuts.
0: Clara García, també bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Arrenquem la setmana amb un titular que ens ha cridat l'atenció. En una entrevista amb El País, Zoran Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha assegurat que la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats.
0: I avui també al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Avui parlarem dels riscos de la intel·ligència artificial després d'un cap de setmana plegat de novetats. Visitarem la nova exposició immersiva de Dalí que s'inaugurarà aquesta setmana i farem Agora Esportiva, que el Barça va guanyar.
0: Res més a afegir.
2: Ja està.
0: És el Barça.
2: Mentre ho seguim dient així, l'Agora Esportiva sempre anirà bé. Després ja...
0: Bé, arrenquem la setmana amb tots els sentits posats en una cançó en format acústic, i és que quan un solista o un grup queden, doncs això, despullats d'un estudi i el sentim en directe, podem calibrar molt millor el seu talent. El 14 de setembre de l'any 2012, Swedish House Mafia descobria el món Don't You Worry, un èxit global que van interpretar en format acústic a la BBC i sonava així.

0: Oients matiners de la ràdio, don't you worry, evitem les preocupacions que prou en teniu de llevar-vos a aquestes hores.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts, Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada, com és habitual, Donald Trump ha omplert les xarxes socials i també els portals de notícies amb les seves declaracions que sempre cauen, doncs, com una bomba. Després de dos dies de visita a Irlanda, marcats, entre altres coses, per comentaris fora de lloc, que han tornat a obrir el debat sobre la reunificació irlandesa, el president dels Estats Units ha anunciat que retirarà els aranzels al whisky irlandès. La reacció ha estat aquesta.
3: Tothom m'ha estat perseguint. Em diuen, ens fas un favor? És tan injust el que està passant. Podries, si us plau, retirar els aranzels del whisky irlandès? I els he dit, en nom dels Estats Units d'Amèrica, trauré els aranzels del whisky irlandès.
2: Com veieu, el seu anunci ha desfermat l'eufòria entre els assistents del trofeu de l'Open d'Irlanda. Si compleix les seves paraules, el whisky irlandès deixarà de pagar l'aranzel del 15% que s'aplica actualment a bona part dels productes europeus que entren als Estats Units. Al ritme que anem, potser ens sortirà més econòmic omplir el dipòsit del cotxe amb whisky que amb gasolina.
0: Quines idees, Carola, sí, per aquestes hores del matí. S'ha cal whisky chelly, el tram ho té clar, eh? Com recaptar vots, mare meva.
2: Exacte, aquest, bueno, va, treu fet, no?
0: De cara, sí, sí, sí, ell ho té claríssim.
2: A les eleccions de mig terme.
0: El més trist és que l'acabin votant. Exacte. Gràcies, Carola, fins ara.
2: Bon dia.
0: Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per iniciatives com la del Raül. Alerta, recorrerà 100 quilòmetres per visibilitzar la malaltia dels seus fills. Andreu Merino.
4: Té 60 anys i dissabte que ve farà a peu els 100 quilòmetres que separen Madrid de Segòvia. L'objectiu és donar visibilitat a la parapèsia espàstica familiar, la malaltia que pateixen els seus dos fills. És una patologia neurològica rara, hereditària i degenerativa que va afectant progressivament a la mobilitat de qui la pateix. La iniciativa del Raül va acompanyada d'una crida a recaptar fons per la investigació científica d'aquesta malaltia.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La ciència ha descobert el so que hem d'escoltar per activar la neteja del nostre cervell, Marta.
5: Sí, a veure, és el que es coneix com el so rosa, que és molt semblant a la pluja constant o, per exemple, l'aigua que sentim de fons d'una cascada, i he buscat algun efecte i seria una cosa més o menys així. Una mica potser més fluixet, així que et relaxem.
0: Però diguem que la freqüència, el so, el dia de ser aquest, eh?
5: Exactament,
0: aquest. Que bé, ara que els que esteu allí escoltant-vos...
5: Està bé.
6: Genial per despertar-se.
5: Què ha passat ara? Doncs que investigadors del MIT han descobert que petites ràfegues d'aquest so rosa mentre dormim, doncs el que podem fer és potenciar les onades lentes del cervell i això fa que hi hagi molt més moviment del líquid cefalorraquidi dins del cervell i això ajuda a eliminar els residus que s'acumulen. Ara, a més, també volen estudiar si aquest mecanisme podria millorar la memòria i la capacitat cognitiva o fins i tot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives.
0: Miquel Abres fa un homenatge molt especial. Ot Serra.
7: El meu país és l'Empordà.
8: El meu país és l'Empordà és la cançó amb què el bisbalenc Miquel Abres homenatja Lluís Llach i el seu clàssic País Petit. Fa uns mesos, Abres va impulsar una declaració d'amor cap a la seva terra en forma de música i ara hi ha sumat un dels seus ídols. Tal com llegim al Diari de Girona, la idea de cantar plegats va ser possible gràcies al pianista que posa aquestes notes que sentim. És Francesc Cabello. Abres li va enviar la versió original i, per sorpresa, va rebre un missatge de Llach en què li proposava cantar-la junts.
7: Que bonic és tornar a casa.
0: I atenció, perquè les cartes Pokémon... Les cartes Pokémon podrien ser les monedes del futur.
5: A veure, això és el
0: Ens
5: que...
0: està quedant un any guapíssim, eh?
5: Això és el que diu un inversor i col·leccionista dels Estats Units. Òbviament no podia ser d'un altre lloc. Clar. Es diu Peter Levin i té una teoria. Diu que si arribés un apocalipsi, les cartes Pokémon es podrien convertir en una divisa real. Per què? Doncs perquè, segons ell, quan tot falli, aquestes cartes no es devaluaran i per això aconsella a tothom que en compri ara i es converteixi en un mestre Pokémon abans que tot esclati.
9: Ara em convertiré en mestre Pokémon al costat del meu company.
10: Pikachu!
11: Alguna cosa més a afegir?
5: No, és que m'encanta aquest tall. L'home té més de 500.000 de cartes Pokémon, eh? Ah. Més de 500.000 de cartes.
11: Home, clar, per això ho diu, clar, el tio.
5: Clar, les té guardades com a moda d'inversió i diu, mira, ara que no en tindreu, jo em faré ric. Clar. Les cartes, per cert, les més rares, podrien arribar a valdre una autèntica fortuna. La més cara registrada és una Pikachu del 98 que es va vendre per gairebé 17 milions de dòlars al febrer d'aquest any.
6: Jo no
5: 17
6: entenc.
5: Milions de dòlars.
11: Per una
5: potser
11: carta
5: no
11: Pikachu...
5: Potser no va tan mal encaminat, eh?
11: Ja podem estar regirant a casa, també els oients que ens estigueu escoltant, si teniu alguna carta Pikachu.
5: Ostres,
11: perquè 17 milions em sembla una barbaritat.
5: Sí, era una edició especial, no sé què, no sé què, però si tinguéssim aquesta carta no estaríem aquí.
11: El que estava a punt de dir, alguna cosa estem fent malament. Per tant, fem-nos una revisió per començar la setmana.
5: I tant.
11: Pikachu Power.
12: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
11: Hem arribat a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I tal dia com avui, un 14 de setembre, s'inaugurava una estàtua per recordar Amy Winehouse a Londres.
5: És una estàtua de bronze de mida real que podem trobar a Camden, al nord de Londres. El seu pare, Mitch Winehouse, va dir que ella estava enamorada de Camden i, per tant, que era el lloc on els fans també havien de coincidir amb ella. Darrere d'aquesta escultura hi ha l'escultor Scott Eaton i en l'estàtua se la pot veure a ella amb un vestit, un cinturó, la mà al meluc i el seu famós pentinat.

0: recordant la sempre enyorada Amy Winehouse als matiners de Catalunya Ràdio. Pels que ens seguiu ja sabeu que el programa som fans de les persones que fan contingut en català, les xarxes socials. Avui us volem parlar del compte de l'Òscar Sensac. El seu compte és exactament així com sona, Òscar Sensac, tot junt. Ell mateix ens explica per què va decidir crear aquest compte.
1: Bon dia, matiners. Per què vaig crear Òscar Sensac? Doncs perquè em venia de gust fer alguna cosa que realment sentís meva. Sempre he viscut el català, la nostra cultura, les tradicions i la manera de fer de casa nostra amb molta naturalitat. Però em vaig adonar que a les xarxes faltava una mica de contingut en català fet des de la proximitat, amb humor i sense donar lliçons a ningú. I vaig pensar, i per què no?
2: Doncs l'Òscar Sensac explica, per exemple, d'on venen personatges molt coneguts de la nostra cultura popular com la Maria Castanya.
1: La Maria Castanya va existir de veritat. Vivia a Galícia al segle XIV i el 1386 va encapçalar una revolta contra els abusos del bisbat de Lugo i els impostos que es cobraven a la població. I aquí és on la història es posa interessant. La revolta va acabar amb la mort de Francisco Fernández, majordom i recaptador d'impostos del bisbe. I què va passar amb la Maria Castanya? Ella i els seus amics van acabar detinguts i van haver de lliurar els seus béns a l'església. Però espera, per què li deien Maria Castanya? Una de les explicacions diu que el sobrenom fa referència a la manera que portava els cabells recollits, formant una mena de castanya damunt del cap. Però altres fonts apunten que el nom podria fer referència al color dels cabells. Sigui com sigui, amb els segles, el temps de Maria Castanya va acabar convertint-se en una manera de parlar del temps molt, molt llunyà.
2: I l'Òscar Sensac també explica expressions que utilitzem cada dia, com ara el déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do és el comodí del català, però el seu origen és molt més curiós del que sembla. Antigament estava relacionat amb la religió i la caritat. Quan un pobre demanava almoina i no li donava res, podia respondre Déu-n'hi-do amb un sentit semblant a que Déu li'n doni. És a dir, jo no et dono res, però ja t'ho arreglarà Déu.
2: I també repassa i explica maneres de parlar molt nostres. Sabeu d'on ve l'expressió cap de suro?
1: La gràcia és la metàfora. El suro és lleuger, poc dens, i d'aquí aquesta idea d'un cap amb poca substància. I aquí és on el català té una elegància que m'encanta, perquè podríem dir ets un idiota, però no, nosaltres preferim ets una mica cap de suro. No has cridat, no has muntat cap drama, però el missatge ha quedat claríssim. I és que el català té aquesta capacitat. Fins i tot quan insultem, ho fem amb vocabulari. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que algú no entengui una cosa que li has explicat quatre vegades, respira, somriu i digues, no passa res, però ets una mica cap de suro.
0: Òscar Sensac, un compte de TikTok que us recomanem, com sempre, seguir des dels matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Avui amb Omar Ayuso, que ha posat la veu al llibre del nostre company Francesc Soler.
2: I ha acabat d'arribar a les llibreries, Els assassins guapos. Ara també el teniu disponible, llegit per ni més ni menys que per l'actor Omar Ayuso, i ell mateix ho ha explicat d'aquesta manera a les xarxes.
3: Hola, soy Omar Ayuso. Y quiero invitaros a escuchar Los asesinos guapos, de Francesc Soler, un audiolibro que reflexiona sobre la relación entre el crimen y la belleza y profundiza en perfiles muy conocidos como el de Luigi Mangione, tanto por sus delitos como por su belleza. He tenido el placer de narrarlo en exclusiva para Audible.
0: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Escolta'm una cosa, però com arriba Omar Ayuso a tot això?
4: Pues per casualitat.
0: Sí.
4: A mi, quan em diuen que volen comprar els drets pel llibre, dic endavant, em diuen que ho farà un actor, perfecte, i llavors em trobo Omar Ayuso i dic, Omar Ayuso? No serà Omar Ayuso. I sí, era Omar Ayuso.
0: Però escolta'm, quina meravella, perquè és cert que Omar Ayuso té una veu potent, important, però és que encara se li sent millor en aquest, diguem, anunci que acabem d'escoltar.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que li dona uns matisos així foscos, entre atractius i perillosos, molt xulos.
0: Hi haurà sopar amb Omar Ayuso? Perquè jo vull venir.
4: Espero. Ah.
2: Hi ha hagut missatges?
4: Home. Hi ha hagut missatges,
0: ah,
4: sí.
0: Molt bé, Marta.
4: M'ha dit que està molt content, que s'ho va passar pipa.
0: Bé.
4: Van ser 5 hores de locució pel llibre.
0: Déu-n'hi-do.
4: I
0: trobo que encara va anar ràpid, perdona.
4: Va anar ràpid, sí, sí. Bueno, perquè ell és un professional.
2: Per feina, clar.
4: I vull buscar un fragment concret, perquè justament jo, en un dels capítols dels assassins guapos, et dic que, per exemple, els germans Menéndez són dos assassins que semblen sortits de l'escola Élite. I vull buscar el fragment aquest en què ell parla de l'escola Élite, perquè ja és d'una volta.
0: Això ho trobarem, tu que ets escriptor, ho trobaràs. Ja saps on és tot això. Doncs quan hi hagi el seu pavis, també l'equip dels matiners.
4: Sí, suposo que després us ho farem saber.
0: Us ho recordo, els assassins... No, a mi puntualitat britànica. Els assassins guapos de Francesc Soler. Gràcies, Francesc.
4: Gràcies a tu.
0: Fins ara. A veure, què més tenim per aquí? Que tenim més coses. També hem de parlar de la presentadora de televisió, Sandra Berneda, que just d'aquí un mes es casa.
2: Sí, en un vídeo a Instagram, Berneda ha explicat que està enamoradíssima de la seva parella i que es casa perquè les dues s'ho han demanat.
5: ¿Por qué me caso? Me caso por amor. Me caso porque estoy feliz, porque me lo han pedido, porque lo he pedido, porque quiero querer eternamente, porque estoy enamorada. Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté. Pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta.
6: Se me olvidaba el verdadero motivo por el que me caso, que es haber encontrado a la persona.
0: Mare meva, graven aquests vídeos a vegades d'Instagram que això de regular música...
2: És que el va gravar a la Gran Via de Madrid.
0: Sí, però la música aquí posa
2: sí,
0: de fons.
2: Sí, no.
0: Bé, en tot cas, escolta'm, fa una veu d'enamorada, ser de bona tinta, que està tan enamorada Sandra Berneda que només li podem desitjar tota la sort del món perquè em consta que és una persona meravellosa.
2: M'agrada molt a mi la Sandra.
0: Però és el que m'arriba. Per tant, jo sí. Li faig cas a la gent que em diuen aquestes coses. 8 minuts, 6:15 del matí, quins sons deixa la ràdio? Andreu Merino.
7: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam sentir el missatge de l'expresident Jordi Pujol felicitant la diada a tots els catalans.
8: Felicitats als catalans. Els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat. A tots, felicitats per celebrar la nostra diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
7: I al cap de setmana hem pogut comprovar fins a quin punt arriba la intel·ligència artificial. El mossèn Josep Samsó va morir el 1936, però ara Neil Harbison l'ha fet renéixer digitalment i contesta així les preguntes de Roger Escapa.
9: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
10: Vostè és una persona real?
9: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
7: I acabem amb aquesta anàlisi de Carlos Herrera a la COPE sobre la situació a Ceuta que hem escoltat el que diuen els altres del matí de Catalunya Ràdio.
11: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado y con detalle. Por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros. ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿De un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de las escuelas según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepan leer más de dos líneas seguidas.
0: Carlos Herrera...
2: No, és que clar.
0: És que necessita vacances, t'ho dic, que acaba de començar la temporada, aquest home.
2: Tots són perles en aquest programa.
0: Jo mateix sent una cosa, amb el tema aquest de la IA i de tornar la vida a persones mortes, hi ha prou dues al dol per moltes persones quan doncs, se'ls hi mort algú, que encara l'haguem de reviure i tornar a escoltar...
2: Hauria d'estar prohibit, això.
0: Fot més poc una pedregada.
2: Sí. Bueno, ho comentàvem la setmana passada amb Dolly Parton i la seva germana, que ho havia demanat,
0: sí.
2: Paressin.
0: Bé, doncs això, un petonet des d'aquí, Carlos Herrera, a veure com comença avui la setmana.
12: Els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 14 de setembre, comencem la setmana amb una energia ideal per impulsar noves idees i atrevir-nos a innovar. Mercuri a Balança connecta harmònicament amb Urà a Bessons, despertant la ment, l'originalitat i una visió més àmplia del que és possible. Alhora, la connexió entre el Sol a Verge i Marta Cranc reforça la nostra vitalitat i ens dona confiança per actuar amb decisió. Un inici de setmana potent, dinàmic i molt engrescador. Bona setmana!
0: I l'ara, qui li direm anys i anys per molts anys?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge, Michelle Jenner, que suma un any més i arriba als 40. Loca, perquè suma un any més, no ho diem nosaltres, és el seu gran èxit. Parlem de...
0: Marlena Gràcia.
2: Que avui en fa 57. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde, a l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. Actueu, canteu o feu diners, però sobretot celebreu que avui és el vostre dia.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Dani de la Orden, director i guionista de cine. Esperem que la ràdio no acabi en flames.
14: Són al voltant de les 5:30, suposo. Esteu a mitja hora d'aconseguir el que diuen els gurús, de que si t'aixeques a les 5 poden passar coses increïbles. Jo no ho tinc clar, espero que tingueu un bon matí. M'agradaria que comencés igual dia amb una cançó del Tom Odell, que a mi sempre m'anima molt, me la poso quan estic inclús al gimnàs, no és que agafi gaire pes, però bé, em va bé, i es diu Hold Me. Espero que us agradi i us animi una miqueta. Bon dia.
12: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 14 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Xina s'afegeix als missatges de prudència sobre la intel·ligència artificial.
1: I demana que reforci la supervisió sobre la IA. També admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat, diu, al voltant de la intel·ligència artificial, i també que el seu desenvolupament es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma dels experts i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA.
1: D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa, diu que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA.
0: I una altra notícia d'aquesta matinada, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia.
1: Sí, pràcticament empatades, amb pocs vots d'avantatge al bloc progressista. El recompte final, al llarg dels propers dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana. Els comicis sí que registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira entre el govern.
0: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
0: La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana.
1: Que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Allà els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va quedar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una en una baralla al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, un altre a Nou Barris, al carrer Baret, i també un conductor que en va agredir un altre amb arma blanca a la Via Favència, Trinitat Nova.
0: I encara a Barcelona, ahir va ser l'últim diumenge de botigues obertes a la ciutat. Els comerciants en fan un balanç desigual.
1: Sí, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
4: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: I la visió contrària és des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta, que defensen poder obrir tots els diumenges de l'any. Elvira García n'és la directora general.
5: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi
0: bé. Que tinguis bon dia. Hem arribat ja a 6:45 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui amb varietat de temes.
6: Sí, i posats canalies a buscar un punt en comú de totes les portades. Aquest és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi ha foto en diversos diaris, El Periódico, i veiem Felip VI saludant el campió, Kimi Antonelli, titulant El Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit. Llegim a El País i La Razón, i El Mundo assegura que ha estat el gran premi més vibrant del Mundial.
7: També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, El Periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima 2 mòduls més a la presó de Mas d'Enric.
6: Frec a frec entre esquerra i dreta, les eleccions de Suècia. Ho explica el diari Ara, també ho llegim a El País, que de fet explica que els socialdemòcrates guanyen amb màxima igualtat entre els dos blocs de dreta i esquerra.
7: I més esports per acabar. Ara, el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit. És la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: 6:15 a.m. Avui diversos articles sobre la intel·ligència, o en aquest cas sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
7: A El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment, no és un bon moment econòmic, no pas perquè hi hagi d'haver un apocalipsi.
6: Per Pascual, els motius de l'ajornament passen perquè actualment els bons nord-americans estan pels núvols i el finançament de les empreses s'està encarint.
7: La politòloga Astrid Barrio es pregunta a El Periódico si estem davant d'una desacceleració o una carrera sense control.
6: Considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i usos més perillosos de la IA.
7: Per la seva part, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, titula el seu article "Que algú ens freni".
6: I es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials.
7: D'altra banda, sobre Ceuta, destaca l'article al País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Asahaf, que explica que ell és fill d'una sautina i d'un malillenc i que es revela.
6: Assegura que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú.
7: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit.
6: Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i que es posa en perill l'atenció als presos.
0: Hem arribat ja a 6:07 a.m. Saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, bon dilluns.
8: Bon dia i bon dilluns.
0: Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
8: A Rússia.
0: A Rússia?
8: Sí. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França, i ara encara més al nord.
0: Caramba.
8: Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp, on el grup d'anellament de Call d'Atenes, Osona, fa aquests anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda una rialla.
0: I per riure també un d'aquells temes que s'estira, que portem anys discutint-ho, que mai arribem a bon port. L'etern debat de truita de patates amb ceba o sense? I alerta, perquè guanya amb ceba.
8: Sí, així ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. De 6.000 enquestats, un 71% va votar truita de patata amb ceba. Un altre debat, més o menys feta.
0: A veure.
8: Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Tu entres perquè en aquest
0: sí,
8: debat?
0: Sí, sí, jo poc feta.
8: Poc feta.
0: Aquestes truites seques, sí, amb ceba, amb ceba.
8: Jo també.
0: Mira, com... un entrepanet ara me'l fotria, eh?
8: Doncs aquestes... sí. I espera't, perquè com a plat típic espanyol, després de la truita han votat la paella i el pernil ibèric, i a Catalunya ha guanyat el pa amb tomàquet, ho llegim a La Vanguardia.
0: La notícia... Atenció, que agradarà als fans de YouTube.
8: Sí, perquè Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50è aniversari del grup, que se celebra el pròxim 25 de setembre. Doncs bé, just aquest dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però sí que ja circulen per xarxes propostes amb la imatge del grup a la cara i la quantitat a la creu. També és una incògnita saber quants exemplars es posaran en circulació.
0: I per acabar-ho de reblar, el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
8: Sí, senyor, es tracta d'Edward Kijanon Goma. Crec que ho he dit bé.
0: A mi em sona, pel cognom em sona.
8: Sí, oi? Després de la mort al mes d'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. Treballa com a presentador i editor de la televisió pública del país. No l'han escollit perquè sí, sinó que és net també del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i l'any 65. Ara bé, hi ha conflicte familiar, perquè els familiars directes del fins ara rei creuen que no li toca a ell.
0: Ai, ja hi som.
8: De les dues branques.
0: Ja hi som. La
8: successió. Sí, en concret seria rei de la regió de Tooro, que és un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: Ja em quedo més tranquil. Ja em quedo més tranquil. Gràcies, Sílvia. Fins demà. Vinga, va, que en 6 minuts arribem a 6:45 a.m. Anem arrencant la setmana, a poc a poc. Bona lletra, sobretot per aquells matiners que ja heu sintonitzat amb la Pública i Nacional del País. I com cada dia a aquestes hores, Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
9: Mira, et porto una noveta.
0: Ah?
9: A veure si t'agrada.
0: Vinga.

0: a conèixer. Escolta'm, què és això que estem escoltant, Marta?
1: Ai, a mi m'encanta. Sí? És el Yuki Valverde de la Ludwig Band, el que toca el clarinet, per dir-ho d'aquesta manera. És la primera vegada que podem sentir aquest tema. De fet, el treu demà, però us el podem avançar aquí a aquesta hora als matiners. És el segon single del que serà el seu primer disc en solitari. Sortirà oficialment el 2 d'octubre, però es presentarà per primera vegada en directe la setmana vinent al Mercat de Música Viva el proper 17 de setembre. Mercat de Música Viva de Vic, que m'he quedat a mitges.
0: Mercat de Música Viva, sí, perquè de Girona sonaria raro, eh? Doncs escolta, moltíssimes felicitats a Yuki Valverde des de la ràdio i molts èxits de moment amb un primer tema que sona bé. O molt bé, veurem com va avançant. Què més?
1: Mira, més coses, encara a casa nostra, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat Fira Targa, ho fa amb una edició d'èxit i precisament doncs, per això el que reclamen és més estructura i un replantejament del model econòmic i el que volen és arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I aquesta nit arriben els Premis Emmy. Tot i que no entra en sentit detalls, es farà es veu un homenatge a Dolly Parton. Demà us ho explicarem com ha anat la nit. I entre les favorites hi ha la sèrie The Pitt d'HBO Max, amb 25 nominacions, que és una burrada.
0: Una barbaritat.
1: Sí, aquesta és la gran candidata, però per darrere li segueixen sèries com Hacks d'HBO Max i La Maldició de Widow's Bay, que jo no l'he vist perquè fa una mica de yuyu, que es pot veure a Apple TV.
0: Avisem a l'audiència que tens el llindar de la por a l'hora de mirar sèries molt primet.
1: Ui, sí, baixíssim.
0: Que tu amb Pokémon et pots espantar.
1: Sí.
0: Saps?
1: Literal.
0: I acabem parlant de Shakira.
1: Perquè encara és dilluns, però segur que hi ha gent nerviosíssima perquè divendres ja comencen els primers concerts de Shakira a Madrid, d'aquesta residència llarguíssima que farà. Cada vegada coneixem més detalls de com serà el nou recinte i cabran 50.000 persones cada dia. Cada concert que farà són 30 hectàrees de terreny i a banda de l'estadi doncs, hi haurà una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i fins i tot doncs, una zona infantil.
0: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. L'ara és que els dilluns només fan que remar-te a favor, filla meva. Perquè així arribes puntual. Espera, que no la sento, a la Marta.
1: Ara sí,
0: digue'm.
1: No dic que comencem la setmana perfecta.
0: Ah.
1: Vinc puntualíssima.
0: Maria Fernanda Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Preparada?
2: Preparada.
0: Doncs vinga, anem-hi, a la dada, Maria. També us convidem, com sempre, els oients que ara mateix esteu fent el cafè a casa i dius, anem a despertar una miqueta les neurones. A aquestes hores sempre va bé començar la setmana pensant una mica, Maria.
2: La setmana passada li vaig dedicar un dia a la dada Maria, a l'Ara García.
0: I tant, ens en recordem.
2: I li vaig prometre a Marta Viana que un altre dia seria ella l'escollida. Doncs avui
1: mira.
0: És molt bé, dia, Marta.
1: Mira la pringareta.
2: Avui dedicada a tu, Marta.
1: A veure,
0: de què parlarem avui?
2: Mira,

0: I la Lara, una...
1: Jo diré 25.
0: Tanta?
2: 25, Lara.
0: Sí, acabi guanyant un altre cop la Lara i jo m'aixeco d'on vaig.
1: Sí, sí, jo crec que tiré cap a Lara.
0: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega sota la direcció de Comedians. Marta Viana diu 15 i servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la Dada Maria d'avui?
2: Canalia!
1: És la sort del principi.
0: No, escolta, per la guapa, jo porto una ratxa de merda. Ja
1: home, alguna n'havia d'encertar.
0: Escolta, ja, ja, però...
2: Tot i així us he de dir que us heu passat de frenada tots tres.
0: Molt menys, eh?
2: 4-0.
0: Ah, mira, només 4.
2: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els Comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81 la fira es va estrenar sota el nom de Fira de Teatre, Trifulgues i Xim Xim al carrer.
0: Oh, m'agrada molt.
1: M'encanta.
0: Passa que per dir-ho això a les 6 del matí, quan tornes cap a casa, on ets? El mercat de Xim Xiu Rifina fa de vaga. I ja està bé que ho canviïn.
2: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
0: Home, Comedians, no?
2: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
0: Oh,
1: ah, que
0: com ha canviat, el rotllo, com ha canviat el rotllo. Lara, Marta, poseu-vos les piles. No, no, espera, encara no. Poseu-vos les piles, és la meva setmana.
1: N'has encertat una, no, només.
0: No, em
2: no,
0: porto quatre.
2: Tres.
1: Ah, o sigui, vaig perdent jo, sí. No?
2: Marta, dos, tres Canalies i la Lara, cinc.
1: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana
2: sí,
1: passada.
2: Sí,
0: no? Què?
2: Algun
1: de
2: dia...
1: Del Mallorías,
0: no vaig encertar cap la setmana passada. Tenim una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
0: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
3: El Matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer alguna pregunta més?
4: Ellos son la mejor medicina para carro boitigua.
5: Arrivederci!
6: Això sí, Carles Capdevila, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Guillem Sanz, bon dia.
7: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per panxes. No?
8: ¿Cómo te definirías?
9: Pues nada, una mujer normal que... que le gusta hacer mucho el amor.
8: Uh-huh. ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
9: No, soy de Córdoba, pero
8: vale,
9: me
8: perdona.
9: Gusta mucho hacer el amor.
10: Exacte, home, aquí se li pregunta d'on ve, sabent on vol anar per a ella.
0: Escolta'm, a 3:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
11: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón, del BSS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després, parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica. Explicarem també novetats en aquest sentit. I quan acabem l'Àgora, perquè serà una Àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Ametller, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú, de fer la vora a la Marta, que és qui, que és
0: apa,
11: qui anirà
0: a veure-la.
1: Apa, Marta!
0: No encertes la Dada Maria, però te'n vas al Museu Dalí. És que no sé de què queixes.
11: No, és a dir, nosaltres no preparem l'escaleta en funció de qui encerta o no la Dada Maria. És a dir, que no,
0: que
11: hi ha
0: no estaria mal tirat, també t'ho dic, eh?
11: Sí,
0: també
11: però, escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb Àgora Esportiva.
0: Perquè ahir el Barça va guanyar.
11: Molt bé, quan va quedar?
0: Bé, eh?
11: Quan va quedar?
0: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint major.
11: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante. Un clàssic.
0: Això anirà cap amunt aquest matí. Gràcies a Maiol Roger. Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 93207474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs d'aquí uns moments us escoltem.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
14: Ho decidirà el Pau. Petonets, Pau.
15: Petonets?
13: No.
15: Ah, vale.
5: És dels millors moments que s'ha vist.

0: La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
1: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
3: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomí.
4: Bon dia, bona hora.
5: Eloi, com bon esteu? Dia.
3: Escolta, però
5: bon
3: quina hora d'espert que fas, Eloi?
4: I vosaltres?
3: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè clar, arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica en mica, vull dir que és diferent, és diferent.
4: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
3: Oh, i això?
4: Mira, no sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
3: Que has tingut calor?
4: Doncs mira, una miqueta sí. Sí, perquè ja tenia les expectatives altes de fresca.
3: Sí.
4: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més, ahir també va ser festa major aquí al poble del costat. Sant Joan de les Abadesses, vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
3: Quina atracció? Perquè si és una atracció infantil, Eloi, què era?
4: Sí, era una... Bueno, no, era per adults, aquella olla que et dona voltes i que et fa saltar i no sé quantes coses.
5: Allà s'ha de pujar. Allà s'ha de dir que no, Eloi.
4: No, que va ser molt divertit, Ara em vaig marejar.
3: Clar, però si, a més, si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi...
4: Home, escolta, que no soc tan gran,
3: Bueno, però si no, no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt... Jo soc molt de pujar les atraccions.
4: No ho sé, sí, normal, no.
3: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
4: A veure, escolta, l'altre dia em va enredar per pujar la Renita i avui he pujat a la cosa aquesta.
5: L'any que ve vindrem, Eloi.
3: La Marta Viana és molt fan de les atraccions.
5: M'encanten, a mi m'encanten.
4: No, a mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
3: Veig que ho pagues car,
4: És que he donat moltes voltes.
3: Clar, i a més, no només dona voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
4: Sí, no.
5: Vomitar.
3: Vomitar, bàsicament.
4: El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
3: Eloi, a veure una cosa, quina setmana ens espera? Perquè he sentit, s'han dit,
4: es comenta, diuen...
3: que tornen a pujar les temperatures?
5: No.
4: Sí, tornen a pujar avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà aprofiteu, sí. Perquè tindrem dies amb més de 30 graus, arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta i fins i tot més de 32 o 33 a la costa, i avui dia de sol. Avui i demà dia de sol, i dimecres es giren canvis. Al matí tranquil, però a la tarda sí que arribaran tempestes, i a més seran tempestes fortes, que segurament activaran alguna alerta, ja ho veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i la matinada de dijous.
3: Repetim una miqueta la mateixa història de la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
4: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
3: Està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
4: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, repeteix exactament el mateix patró.
3: Jo és que, clar, és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, S'està bé.
4: De fet, les tindràs, Perquè ara quan estava mirant així llarg termini, baixa mitjans de setmana, un cop hi ha el canvi de temps, però finals de setmana o la que ve tornen a pujar una mica.
3: Anirem fent aquest vaivé de temperatures. Sí. Eloi, torna al llit? No, torna al llit no, perquè tens feina.
4: No, pots tornar al llit. Mostra ell que si torno al llit no li agradarà gaire.
3: No, que ja el tinc per allà a l'estudi, que ja està escoltant, o sigui que... el teu bé.
6: Home, i tenir conseqüències i...
3: Ah, mira, l'està allà. El tenim preparant al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada, que vagi molt bé.
4: Fins ara, adéu-siau.
3: Adéu. Gràcies, Marta Viana, a Lara García, també.
5: Fins demà. Adéu.
3: Us veig animadetes, per tant, aneu tirant amb el dia, sí. I nosaltres tot preparat per escoltar els primers oients que ja ens truquen al 93207474.
1: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
3: Vinga, va, recta final dels matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
7: Bon dia.
3: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
7: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
3: Aixecar-lo, no? Aixecar-lo una mica.
7: Aixecar el país, sí.
3: Jordi, de què treballes tu?
7: Soc jardiner.
3: Home, quants anys fa que ets jardiner?
7: Hòstia, doncs 30.
3: 30 anys, i tot això...
7: Vaig començar amb 16 i, doncs, 30.
3: És vocacional, tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
7: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gaire bé què fer, aquella època encara hi havia FP, i, bueno, me'n vaig a treballar, vaig començar de jardiner i aquí m'he quedat, i la veritat és que m'agrada.
3: És el que t'anava a dir, t'agrada? T'ho passes bé?
7: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si no t'agrada, plega, perquè no iràs bé mai.
3: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
7: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
3: Clar,
7: però bueno,
3: el tema meteorològic, entenc que per això estàs despert tan aviat, no? Per evitar, bé, ara ja no tant potser, però sí que les calorades del dia.
7: Ah, exacte, nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem el quart de sis, les sis, depèn d'on hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa... i ens estalviem la solana.
3: Exacte. I ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia, perdona?
7: Bueno, estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarg.
3: Déu-n'hi-do la calorada. Em deies que et lleves a les 5, quarts de 6. A partir d'ara, quan ja faci menys calor, evidentment, entenc també que ens llevem una mica més tard, no?
7: Tenim una hora més de marge. Comencem a les 7, doncs ens haurem d'aixecar a quarts de 7 i bueno, tenim una hora més, ja és diferent.
3: És una feina de dilluns a divendres, Jordi, o és tota la setmana pendent de les plantes, de les flors i del jardí en general?
7: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió i dilluns hi tornem. Si hi hagués una emergència molt grossa, sí, però ha de ser...
3: Però podem descansar, eh? El cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins les 6 i, evidentment, al partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
7: Moltes gràcies, merci per
3: tot. Adéu.

0: La música de Banda Neon al costat de Buos i Mont DJ, una cançó que ens empenya engega aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que havia posat una mica de música? Escolta, Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt, Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Has pogut descansar?
1: Molt.
0: T'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I avui, escolta, un matí de Catalunya Ràdio, on entre d'altres coses la intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí.
0: I també
1: hi havia una frase de Lenin, crec que era, no?
0: Sí.
1: Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. No? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món, que és el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe.
1: Per la ràdio.
0: Mentida, Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta'm, estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment,
0: gràcies. Ens escoltem
1: d'aquí
0: una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé. Adéu.
2: Punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu. Però el que fa en bas, saun saun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
4: Venga.
6: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: És el nou single de Soc un Bohemio, és a dir, l'Artur Viñas, una cançó que es titula Què serà de mi?
1: És el primer tast del proper disc de Soc un Bohemio, una cançó que dona continuïtat a l'univers que ja ha anat construint durant els darrers anys i que aquest estiu ens havia mostrat a temes com Un dia qualsevol d'agost, que segur que us sona perquè va esdevenir la cançó de l'estiu d'aquesta emissora, DiCat. Aquesta nova etapa de l'Artur tindrà el seu punt culminant amb el concert de presentació del seu nou projecte, que tindrà lloc el 25 de febrer del 2027 a la Sala Apolo de Barcelona.
0: I qui també acaba de publicar un avançament del seu proper disc és la Sofia Coll.

0: de la mateixa manera que l'Aitana té aquella cançó en què coneix un noi als lavabos d'una discoteca i que aquest noi és bonjan i no li fa res estar amb una superestrella.
1: Exacte.
0: I ben vist, la Sofia Coll canta una cançó que directament s'autoproclama com a superstar.
1: És, de fet, l'últim senzill que publica abans del llançament del seu segon àlbum d'estudi, que portarà per nom IDK i que veurà la llum d'aquí a dues setmanes, el 25 de setembre. Superstar vol consolidar el so de la Sofia dins del panorama del New Pop amb una lletra carregada d'humor i d'ironia que reflexiona sobre això, les expectatives, els clixés i la fragilitat que envolta la fama.
0: I ara una collab.

0: Sara Roy, que s'acompanya de la veu de la Judit Nederman i la guitarra d'en Pau Figueres per presentar-nos l'error més bonic.
1: La cançó és el tercer avançament de Per si s'acaba el món, el seu pròxim disc que veurà la llum el 9 d'octubre. Amb aquest nou projecte, l'artista deixa enrere el pop electrònic per explorar una sonoritat més propera al folk i a la cançó d'autor, en la que prenen protagonisme les guitarres acústiques, com la sentiu, els arranjaments delicats i la veu.
0: I acabem aquest repàs de novetats amb els Amics de les Arts.

0: Just abans que comencés l'estiu, abans de les vacancetes, els amics ens deixaven aquesta cançó, segurament t'estimo, que la van fer sonar bastant aquí els experts, doncs ara canvien radicalment de registre per oferir-nos un tema força més èpic i reposat, i ens el presenten ells mateixos.
1: Bon dia, experts, com esteu? Des dels Amics de les Arts, dir-vos que estem molt contents perquè acabem de publicar una cançó nova que es diu Encara som aquí. És una cançó que tracta sobre no rendir-se. Tracta de que si estàs ben acompanyat, de que si tens un bon equip, és igual les vegades que caiguis, que segur que et tornaràs a aixecar. I és especial la cançó perquè està basada en un fet real, un fet que vam viure a les Fires de Sant Narcís de Girona l'any passat. Esperem de tot cor que us agradi. Una abraçada.

0: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
1: Te va consumiendo poco a poco hasta que mata.
2: El Nido, thriller psicològic que protagonitzen els catalans Michel Jané i Pablo Derqui.
3: Aquests són els que em fan patir més.
2: Per què? Per què? Per
3: el tema aquest psicològic, que
4: hi hagi
3: crios pel mig que et van dient, no, ja estic fatal.
2: Pensava que és la Michel i el Pablo.
3: Ella m'agrada molt.
2: La pel·li, ara veuràs, si et vols estremir. És un film sobre herències familiars i sobre la maldat, a partir de la història d'una mare que vol protegir molt els seus fills dels perills que hi ha fora de casa.
4: Això és un mal molt comú, avui en dia, a la societat.
2: Més val que surtin i ensopeguin i així ja sabran que és una
4: meitat.
3: Sí, molts reptes pel camí, home.
2: I a més, està rodada a Vallgorguina. Fa por.
4: Hòstia, sí, perquè Vallgorguina ja va ser territori on es va perdre una criatura, no sé quina sèrie, era de TV3, era que anava a Vallgorguina i es desapareixia una criatura.
2: S'han inspirat en casos reals de pares o mares que no volen que els seus fills facin res, que no surtin de casa, quasi. Sentim el director, Hugo Steven, que ens porta un thriller que ens vol fer pensar.
5: Hablamos mucho de la maldad. Entonces, como que queríamos hablar un poco de ciertas cosas, como de tres pilares importantes, que son estos, para armar un thriller y de repente, bueno, que el espectador estuviera atrapado y que te contara algo más, que no solo fuera un thriller que tuviera varios giros o de repente una sorpresa final, sino que tuviera algo más, ¿no? Que tuviera fondo, que te fueras a casa, pues con la persona que has ido al cine a verla, a charlar de, oye, pues ahora que lo pienso, pues esto es muy actual, ¿no? O sea, esto de la maldad, esto de las herencias familiares, yo nunca me vería diciendo esta frase que decía mi madre, y mírame, aquí la estoy diciendo, ¿no?
3: Y la ha pasado a tots, amic meu.
2: Sí. La Michel Jané es posa a la pell de la protagonista, la Marta, la mare d'un nen, amb un passat fosc, arran de la mala relació que té amb la seva mare, amb l'àvia, aquí té lligada i tancada en una habitació. Bé, doncs aquesta mare...
4: Sí,
2: mare, espera, domina tot el que passa a casa seva, on ningú pot entrar, i ella mana sobre tot el que ha de passar.
6: A veure, ella té un trauma molt gran, la pel·lícula et parla dels traumes de les motxilles familiars i de coses que ella s'ha d'enfrontar, no? I ella fa el que pot amb el que té, és el que dic sempre, no? Té un passat molt difícil i és una cosa que vas entenent poc a poc a mesura que avança la pel·lícula. He fet un treball molt exhaustiu, m'he basat en històries reals de gent que havia viscut històries similars, perquè hi ha més de les que pensem, i ha sigut un treball molt extens i molt difícil, però molt gratificant també, perquè com a actriu jo estava esperant un paper així des de feia molt temps i ho he gaudit molt.
7: Els experts i cas. Simple.

0: Laia, avui a partir de quina xifra estires del fil?
1: Doncs mira, del 22, perquè fa 22 anys que el mosquit tigre va arribar a casa nostra.
0: Ahir vaig llegir que els animals o les plantes sí que es poden considerar invasores,
1: sí,
0: però que en
1: sí,
0: cap
1: sí.
0: cas es pot acostar aquest adjectiu a cap tipus de persona humana.
1: No, sempre animalets. En aquest cas, el mosquit tigre, que mira, ja és una mica familiar i tot, perquè avui en dia és present a 743 municipis catalans, segons els últims resultats.
2: Sobretot a casa teva, no?
1: Exacte. Va començar als municipis costaners, si et mireu al mapa, que n'hi ha un, doncs veieu que va començar tot al llarg de la costa i ha anat avançant cap a l'interior i ara s'ha extès pràcticament fins a tot el país. Vaja, podríem dir que la seva invasió, que deia en Roger, doncs ja no es pot aturar. Les seves picades són una mica més molestes que les del mosquit convencional i aquests dies, us ho deia abans, final d'estiu amb tanta humitat es fan més presents que mai. No només els tigres, els mosquits en general. De fet, segons les estadístiques, són, amb diferència, les criatures més mortíferes del món pels éssers humans, sobretot, clar, per les malalties que transmeten. De fet, les dades del 2018, que són les que tinc, diuen que aquest insecte va ser el responsable del voltant de 725.000 morts arreu del món.
2: Déu-n'hi-do
1: amb aquest bitxo tan petit. Però per què són tan emprenyadors, els mosquits? Doncs mira, us he fet una mica de recerca
2: sí.
1: i heu de saber que quan un mosquit es posa sobre la nostra pell, localitza un capilar i un cop el té localitzat, utilitza un òrgan que té forma de trompa, que vindria a ser la seva boca, fa una mena de queixalada per fora la pell fins que troba aquest capilar, aquest vas sanguini, i quan el troba, comença a succionar. Us heu d'imaginar com si fos un pou de petroli?
2: Sí.
1: Comença a succionar, alhora que succiona la sang, naturalment, alhora que en paral·lel, un mecanisme molt elaborat, ens injecta la seva saliva a través d'un altre tub.
2: Quin fàstic, per favor.
1: Però és que, a més, aquesta saliva, dius, per què te la posa? Te la posa perquè és anticoagulant, de manera que es manté el flux continu de sang cap a ella i impedeix que es tanqui la zona on ha fet el forat. És a dir, té un mecanisme contra el mecanisme propi del cos humà de protegir-se, que seria de seguida tancar la ferida. Però elles han elaborat...
2: Que són els mosquits.
1: T'ho juro, han elaborat el seu mecanisme propi perquè això, per inhabilitar-ho, diguéssim. Aleshores, poden xuclar la sang més ràpidament, sense que ho notem, però és clar, hi ha un moment en què el nostre sistema immunitari detecta aquesta saliva del mosquit, ho interpreta com un atac, es genera anticossos i és quan s'inflama la zona com a protecció.
2: És quan notem el ah! Però
1: exacte.
2: Ja porten una estona allà durant
1: totalment,
2: el sac.
1: Totalment,
2: clar.
1: I a més, quan s'irrita és quan sentim picor, perquè això afecta les nostres terminacions nervioses i és quan ens cou i ens volem gratar sense parar.
2: Aleshores, ens hem de gratar o no ens hem de gratar?
1: No et gratis, perquè no. Encara fas més forta la inflamació i encara et courà més. En realitat, però, no cal que baseu tota la vostra ira envers els mosquits en general, perquè els mascles heu de saber que no piquen, però una vegada no són els culpables, s'alimenten de nèctar i saba, en canvi les femelles sí que en aquest cas necessiten sang per nodrir els seus ous i és quan ataquen tant persones com animals que tenen la sang que elles necessiten. A més, les mosquits, diguéssim, són capaces de triar a qui piquen, segons moltes coses que hem dit sempre, els àcids de la pell, la calor corporal, i de nit, que això jo no ho sabia, es guien per la nostra exhalació de diòxid de carboni per saber on som, i ens venen a encalçar just quan no ens podem defensar perquè estem dormint, i encara que no hi hagi llum, ells detecten que tu estàs respirant, que deixes anar el diòxid de carboni i cap allà que van.
2: Per tant, intenteu no respirar.
1: Això sí, res com quan fem esport o quan el cos s'escalfa, perquè aquí sí que àcid làctic per un tubo, àcid úric amoníac... Exacte.
2: Diòxid de carboni que va i ve.
1: Fan una rave que no us ho podeu imaginar i venen corrent cap a nosaltres.
2: Molt bé.

0: Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé. El consultori emocional. Tenim nous missatges que al llarg de la setmana ens han enviat els oients, Laura.
2: Així és, i a més m'encanta, Roger, que em posis un títol de la freqüència amb la que sí. aquests oients ens escriuen. Per exemple, la primera és una oienta molt freqüent, però no vol que diguem el nom.
3: Hòstia, a veure.
2: Atenció, diu, una qüestió per al consultori de divendres. Anònima, no cal que digueu el meu nom, gràcies. Pregunta, què fas quan tens ganes de marro, pell en pell, frec a frec, sucamulla, i la teva parella s'està clapant al teu costat, no ho capta i no en té ganes. Ataques directament, no es pot fer perquè no tens el seu consentiment, treus l'arsenal de joguines i et fas en solitari, et fots a dormir també i demà serà un altre dia, gràcies. A veure, germana o germà, jo ara estic començant a pensar que ets més germà. Atacar directament no és una opció quan l'altra persona t'està dient que no en té ganes,
1: no,
2: perquè és de primer de consentiment, sí. ja no només en una festa en què tu estàs intentant lligar amb algú, encara menys amb la teva parella, amb qui en principi tens una base de confiança i de comunicació.
3: Per molta parella i per molt 30 anys que porteu plegats.
2: Així és. No, i això tingueu molt clar, eh? És que em sembla que està normalitzadíssim i és una conversa que no surt gaire sovint, aquest apretar la parella només perquè és la teva parella i que et sembli que hi tens tot el dret del món. O sigui, el consentiment és una cosa vitalícia, fins que et moris. Però encara que et faci 8 anys que estàs amb la teva parella.
4: Com va dir algú davant del dret d'apretar, el dret d'aguantar. Vull dir, no? També,
2: sí, si però vull dir que no hauries...
4: Una apretada diu, d'aquí et quedes.
2: No t'hauria de posar en una situació incòmoda. Hauria de ser una conversa entre persones adultes normal, sense haver de passar per un mal tràngol, perquè llavors allò ja és una red flag com una casa, totalment. Que aquella relació l'hauries d'abandonar, per començar.
4: Generar situacions incòmodes en general és una red flag, perquè has d'estar sempre en comoditat i es pot parlar tot, no? En comoditat.
2: Sí, sí, clar, clar, però vull dir que no cal tampoc estirar més el braç que la màniga.
4: No, no, no, i tant.
2: Llavors, alternatives, clar. Aquí és on estàs una mica fotut, no? Jo estic a favor de que cadascú faci les seves coses.
3: Home, i tant.
2: Vull dir, tothom hi té dret, no? És el teu cos, tu fas el que vulguis amb ell i ja estàs. No sé si viviu en un lloc gaire gran com per repartir-vos una mica l'espai.
3: Home,
2: però...
3: sí, vaja, no sé, hi ha molt,
4: sí, home, sí, tant,
3: molts sí. espais. No,
2: sí, no, jo crec que és possible, llavors. Si realment...
3: No, ah, no sé que dormiu al cotxe.
2: No, no, bueno, aviam, te'n faries creus.
3: No, ja.
2: Però si és una cosa que realment fa que no puguis dormir, soluciona-ho tu sol o sola.
3: I ja està.
2: I ja està. L'opció de fotre't a dormir i demà serà un altre dia, tampoc és del tot dolenta. Això cadascú sap una mica com s'autoregula en el sentit del desig sexual. A mi no em treu la son, ja t'ho dic ara. Jo demà serà un altre dia i demà passat també serà un altre dia diferent i hi ha més dies que llonganisses. Clar, si és un problema que es va perpetuant en el temps, també et recomano que parlis obertament amb la teva parella, perquè clar, arriba un punt que...
3: Mereix una, dues i tres converses, això, sí.
2: Però vaja, que jo a favor dels solitaris i sobretot a favor de no... forçar l'altra persona a fer res que no tingui ganes de fer, per molt que porteu 25 anys de casats.
4: I que, a més, ha de ser totalment contraproduent, no? Vull dir, si no en tenies ganes, encara en tens menys.
2: Exacte.
3: Absolutament.
2: Seguim amb un oient també molt freqüent, d'aquells que a les 7 i poc llegim sempre missatges seus, però que ara no vol dir nom.
3: Sí, està molt bé, clar. Penseu que aquests missatges no els rebem via xat expert, sinó que els rebem de forma privada, per tant...
2: És home, jo us recomano que ho feu així.
3: Sí, home, i tant.
2: I que no ho envieu pel xat de tothom.
3: Sobretot si voleu restar a l'anonimat. Els gins són prou llestos, se'ls han enviat per direct message de WhatsApp.
4: Exacte.
3: Sí, sí.
4: Si us esteu inspirant ara i en voleu enviar, no patiu, envieu-ne i els recopilem per la setmana que ve, eh? No us en esteu.
2: No, no. La cosa és que la matinada de dissabte a diumenge, notícia molt fresca... em va enviar un WhatsApp una noia amb qui feia 2 anys que no hi tenia contacte. En el seu moment ens havíem conegut a Bumble, els dos buscàvem parella estable, havíem tingut cites, ens havíem liat, però d'un dia per l'altre va decidir que ja no volia que ens seguíssim veient. Totalment legítim, si em preguntes, oient.
3: Sí.
2: Després del primer missatge i de contestar-li i què tal, i jajaja, em va confessar que havia pensat molt en mi i que ara veia les coses diferents. La primera consulta és, com de vinculant és una conversa de WhatsApp durant una nit de festa, específicament si no fructifica en res durant la mateixa nit? Ara mateix estic que en plena travessa del desert, aquesta noia la trobo molt guapa i no em molestaria reprendre la relació, però buscant coses més esporàdiques, doncs quan es va trencar la relació m'havia quedat l'espineta de no haver arribat a follar. El problema és que em fa cosa fer un mamaduixa, m'encanta aquest concepte, i tardar 15 segons en pillar-me i em fa cosa reobrir una història del passat. Send help!
1: Aquest oient és ultra habitual, només dir-vos que avui ja ha escrit, però bé, sí.
2: Quantes pistes estàs donant, eh, Roger? Ara farem una mica el quién es quién.
3: Escriu molta gent, vaig a revisar qui escriu.
1: Sí, és molta gent.
4: Ai, ai, ai.
2: Em puc identificar plenament amb la teva sensació, estimat oient anònim, perquè
3: un moment.
2: Em costa molt no fer un mamaduixa.
3: Toni Soto diu, fem porra per aquí són els oients anònims?
4: No, no cal.
1: I no us ho direm.
2: Màxima
1: nosaltres.
2: Confidencialitat. Sí. Només amb consentiment direm l'autoria d'aquests missatges.
4: Confidencialitat garantida.
3: Procedeix, Laura.
2: Primer de tot, vaig a llançar una mica de missatge d'alerta preventiu. Aquesta noia, espero que tingui les coses clares, després d'haver llançat aquest segon missatge de marejamenta. Perquè la gent que primer et diu, amb tot el dret del món, i la defenso, m'agrada molt conèixer, t'hem fet un parell de cites, ens hem agradat, fins i tot ens hem embolicat en algun moment, però ara mateix ja no m'he més de gust veure't, tens tot el dret del món a fer-ho, encara que abans hagis accedit doncs, a tenir una petita història, que us hagueu agradat fins i tot al moment de la vida en què estàs ara, no et ve de gust, no t'agrada prou la persona, etc. Estàs en el teu dret de dir que no. Ara bé, no et despertis un dia al cap de 4 mesos, al mig de la festa major d'Olot, i diguis, ai, tinc ganes de follar una mica avui. Vaig a tirar de hemeroteca i d'agenda, perquè això llueix així, ja t'ho dic ara, anònim. Llavors, primer de tot, espero que aquesta persona no tingui aquesta intenció. I en el cas de que realment s'ho hagi repensat i hagi dit, ostres, doncs ja he solucionat els problemes personals que fos que tingués perquè tenia en aquell moment un drama amb un ex o molta feina o un problema familiar, el que fos, que fos el detonant de deixar-se de veure amb tu, que tingui clar que ara realment li agradaria reprendre aquesta història doncs amb aquesta entrega una mica emocional de poder-te fer un mamaduixa, de poder dir... Doncs mira, ara em llenço al buit. M'agrades, ens seguim coneixent, no vol dir que ens haguem de casar d'aquí 2 dies, però una mica de disponibilitat emocional. Et diria que vagis en peus de plom, estimat oient anònim, perquè hi ha gent molt, molt trepa en aquesta vida, hi ha gent que no sap veure que aquestes coses no es fan si no les tens realment molt clares.
4: És que és molt egoista, no?
3: El concepte trepa emocional m'agrada molt, eh? Perquè és veritat, existeixen, eh?
2: Bueno, clar, hi ha gent que s'avorreix el diumenge a la tarda i comença a enviar missatges a tothom.
4: Ah, però quin egoisme, saps que pots fer mal.
2: Controleu-vos.
3: Oh, i tant, i tant.
2: Seguim amb la Núria. Vinga. Ella ha anat de cara.
3: Ah, Núria.
2: Sí, ella ha posat
3: molt
2: Núria.
3: Molt bé.
2: I el Roger m'ha escrit aquí, Núria.
3: Vinga,
2: perfecte.
3: Doncs Núria.
2: Al WhatsApp, el meu nòvio, sempre surt que està escrivint, pausa. Després torna escrivint fins que en algun moment envia el missatge. És que estic per treure-m'ho i no saber si està escrivint o no perquè em fot dels nervis. M'estic referint a qualsevol tipus de conversa, fins i tot les més normals, quotidianes, és que sempre, escrivint i escrivint. I fins la tercera o quarta, o més, no arriba. Però de què està dubtant? T'ho envio perquè si ho dic a les meves amigues no m'entendran. De què dubta tant? No és que estiguem en fase tontejar i que dubtem quan xategem si ens veiem la cara cada dia. De què dubta tant? No dic que m'enganyi tal, però que algú no em vol dir ha de ser. És que és cada dia, escrivint.
4: Ai, pobra.
2: Ho acabaré somiant. No sé si és indicat parlar-ho amb ell perquè encara dubtarà més. Parla, que ja t'escolto en lluernat i en pèl. Sí, eh?
3: Jo faig molt un... Crec que la gent que em segueixi li faig molt.
2: Amb la teva dona també?
3: Amb tothom, per tant, suposo que ella també.
4: I per què ho fas?
2: Això, explica't una mica.
3: Primer perquè no sé si tinc els dits molt morsuts o apreto tecles que no són i faig moltes barrassades. I aleshores haig de recular, però la torno a pifiar. Jo crec que mantinc a tothom amb l'escrivint.
2: No tens el predictor automàtic de paraules, Sergi?
3: No, és veritat, ho hauria de fer, això.
2: No, per començar, configura't bé el teclat del mòbil. I després, Núria, que sàpigues que aquesta és una possible explicació. És que, clar, ha parlat de nòvio en masculí, jo no vull generalitzar, però vaig a fer-ho immediatament, que és que ells no pensen tant, Núria. O sigui, ells no tenen tant marge mental per dubtar en general. Llavors, jo abogo més per un vici tipus Sergi Vives, sí, que sempre la lia escrivint amb el teclat i vol corregir les seves pròpies paraules, o una cosa que jo també faig molt, que és que quan vols enviar un missatge que sembli espontani, però que en realitat està totalment calculat, jo el que faig és escriure'l tot seguit a la caixeta, diguem-ne, i llavors començar a separar-lo per les frases i fer copiar-enganxar. Llavors primer envio la primera frase,
4: què dius?
2: Llavors envio la segona, però ja la tenia escrita, m'entens?
3: Sí,
2: perquè així l'altra persona no m'interromp contestant-me.
3: I te'ls guardes normalment en el grup aquell teu que tens propi teu.
2: Això també és una altra estratègia, enviar-los directament en el teu grup propi i llavors començar a reenviar-los.
3: I jo ja assajo notes de veu.
1: Jo faig els esborranys i llavors l'envio. Sí.
2: Bueno, com veieu aquí, tres bons sobrepensadors, perquè és que això és de ser una persona totalment esquizofrènica.
1: Creus que no s'ha de preocupar aquesta oient?
2: Jo crec que és una cosa classe de mecànica com la que estem comentant ara, que s'equivoca, els accents, no sé què, que vol dir molt bé el que vol dir, però que no vol dir que sigui un missatge polèmic, important o dubtós. Vol dir que és un maniàtic de l'escriptura i del missatge espontani.
3: Si no, voldria dir que molta de la cosa que està escrivint no la pensa, perquè potser ha ratificat 3 o 4 vegades, no? Però això és molt pensar de forma malèvola.
4: No m'ha quedat clar una cosa, Laura, que és quan tu dius que ho separes i per què no ho pots enviar tot junt? Ho separes amb...
2: Perquè llavors hi ha un totxo de 10 línies que jo no s'ho llegiré a ningú. Jo faig veure que se m'està acudint sobre la marxa, però en realitat és mentida, ja ho tenia escrit.
3: Hosti, és boníssim, això.
4: És molt elaborat.
2: És una mica de persona que ha d'anar a teràpia, segurament. Però ho faig sovint, no sé, he agafat aquest bici.
3: Va dir la nostra terapeuta emocional.
2: Exacte, algú que em faci consultori de per què he agafat aquest bici de preescriure coses que vull dir com si fossin espontànies i pensades en directe.
1: Mira, l'Aina diu, quan he de fer una gran paragrafada, faig com la Laura i separo el discurs per parts.
3: Hòstia.
2: Perquè no vull que m'interrompin, perquè jo tinc amigues que són tan espontànies de veritat que jo tiro la primera frase i ja m'estan contestant, enviant més stickers, no pots callar i esperar que jo acabi de dir el que vull dir amb frases separades. I llavors ho he de fer així.
4: Segueixo sense veure el problema d'enviar-ho tot junt, però endavant.
3: No, jo ho entenc. Una paragrafada molt gran ja
2: tira enrere.
3: Els ulls i tira enrere, sí. I a mi, 7 missatges curts, dius, ei, m'està dient coses molt importants.
4: Però en principi els whatsapps que també els llegeixes, encara que siguin llargs, no?
3: Sí, els escoltes, oi que sí? Una nota de 3 minuts, de seguida l'escoltes tot.
4: No, de seguida no, però l'escolto un dia o altre.
3: Hi ha notes de veu que penses, uf.
1: I afegeix l'Aina, és que és veritat que t'interrompin trenca molt el discurs que tu vols fer.
2: Clar, i alhora, això és això, si envies un discurs de 12 línies no se llegeix ningú. Enteneu el que us estic dient, oi, oients? M'encanta, Aina, que em validi d'aquesta mena de bogeries que jo a vegades dic pensant que em tancaran al psiquiàtric.

0: Laia, parlem de salut mental, i és que, una altra xifra que us llancem a la cara, 556 persones van morir per suïcidi l'any passat al nostre país, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb les dades de 2024, 9 persones menys aquell any.
1: Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022, la qual cosa podríem, dintre de tot, considerar que no és una mala notícia. També redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024, i pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones que tenen risc de suïcidi.
2: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havíem fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
1: Al final sembla que la pedagogia, no?, parlar-ne, va funcionant, la gent identifica més que té un problema i busca ajuda, que al final és el que tots desitgem. També afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, i també els homes més grans de 80 anys.
2: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, en moltes casos amb dolor, etcètera, i que, bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
1: Ara el departament ja treballa en un nou pla de prevenció del suïcidi per l'any que ve, on sobretot es vol reduir les recaigudes de les temptatives de suïcidi. I això passa per identificar millor les persones que estan en risc, per poder-los donar suport i un tractament preventiu. Si més no, celebrem que això, el tema ja està sobre la taula, hi ha recursos posats i ara només es tracta, doncs, de seguir insistint i que la gent detecti que això és un problema de salut mental i que es pot demanar ajuda i que quan es fa, doncs, moltes vegades funciona.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

Ja es pot fer un seguiment en temps real d'on i com es mouen totes les espècies d'ocells d'Europa. Una nova versió del visor Eurobird Portal que comença a funcionar avui i ofereix informació actualitzada en temps real de la distribució

0: Són les orenetes en el seu procés migratori, però també és útil per planificar la protecció de les aus i fins i tot per prevenir la propagació de malalties.
1: Estem utilitzant aquestes dades per intentar millorar tot el que és el monitoratge de la grip aviar. Com que podem saber on estan els ocells pràcticament en temps real, no? Les utilitzem per ajudar la Unió Europea, de fet, a tenir eines, diguéssim, que els facilitin preveure millor on hi haurà el proper brot de grip aviar i, per tant, actuar en benefici tant dels ocells com de l'economia.
0: En la recollida de totes aquestes dades hi participen una cinquantena d'associacions ornitològiques de 41 països diferents.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Què vaig fer jo?
4: Què vas fer?
3: Vaig anar a Santa Coloma de Farners amb unes persones que em van convidar a un acte de commemoració dels 90 anys de l'assassinat de dues milicianes farnesenques que van morir, les van matar a Mallorca, a Manacor, l'any 36. I és una història que és molt desconeguda i que aquesta associació que es diu La Bulla, que és jovent de Santa Coloma de Farners, l'ha volguda recuperar i van muntar un acte que, pell de gallina, absoluta emoció, nois, caram. No m'esperava per res que em commogués tant.

0: Doncs crec que cap dia millor que avui per explicar de nou la història de la Daria i la Mercè Buixader, dues germanes que, com us deia, tenien família farnesenca, els seus pares i els seus avis eren de tota la vida de Santa Coloma de Farners, però els seus pares es van exiliar a Mèxic, elles van néixer allà en una família nombrosa de 6 o 7 germans, no recordo, i després van tornar aquí a Catalunya a doncs, una mica tornar-se a buscar la vida, doncs això, en temps de guerra, als anys 30, i van fer una empresa de gelea reial a Santa Coloma de Farners, van viure molt poquet temps allà, i les filles que havien anat a estudiar a Barcelona es van fer molt militants de l'esquerra i del comunisme i de l'antifeixisme, i es van decidir allistar per anar al front a Mallorca a lluitar contra el feixisme, que és que a mi això em sembla una cosa boja, o sigui, avui que estem tots una mica a la pell de gallina amb les coses que poden passar avui al Fossar de les Moreres i amb aquest nou discurs neonazi que tenim en aquest nostre país, que quan recordem el que va passar fa 90 anys, que no fa ni tan sols tant, clar, el context era tan diferent i els joves i les joves havien d'agafar una responsabilitat que ara ni tan sols remotament ens imaginem que nosaltres podríem estar en la seva posició, que a mi em va emocionar moltíssim aquesta història. Eren dues noies que tenien 18 i 22 anys, com us deia, van desembarcar a Mallorca per anar a lluitar una mica o a fer el servei que poguessin fer per la causa, i al principi van estar fent d'infermeres, però després es va desdibuixar una mica la seva història perquè no s'entenen notícies, no es té documentació de què va passar, de més cartes cap a la seva família, que bàsicament és tot el que en sabem, de la tasca que estaven fent allà, i no se sap ben bé si van acabar lluitant amb armes o doncs, si van seguir fent aquestes tasques, diguem-ne, més d'intendència. El que segur que va passar és que les van matar juntament amb un altre grup de 5 infermeres, de persones que havien anat allà a fer aquestes tasques, i que a més van patir un gran moviment de calúmnies en què es va començar a dir que eren prostitutes, que una mica doncs, que s'havien buscat que les matessin, etc. Llavors, la família de les Buixader, al cap de moltíssims més anys, va recuperar aquest fil, sobretot perquè alguns dels familiars d'aquesta família van exiliar-se també a altres llocs, van venir persones que viuen a Irlanda, de la seva família, el seu, em sembla que és el seu nebot, de segona generació, diguem-ne. Sí, elles eren les tietes àvies d'aquest home.
1: Sí.
0: És un home que, evidentment, ara té 92 anys.
1: Clar.
0: I viu a Irlanda, en Carles Buixader, i ha estat tota la seva vida dedicada pràcticament a investigar què va passar amb aquestes seves tietes àvies.
1: I restaurar-ne el nom, a més.
0: Restaurar-ne el nom, dignificar la seva història, sí. I recordar, que és una cosa que ens fa moltíssima falta, que el feixisme mata i que el feixisme és un càncer que hem d'erradicar el més aviat possible des dels seus discursos originaris, com els que estem sentint ara mateix al nostre país. Llavors, el que van fer la gent de la Bulla va ser muntar tot un acte commemoratiu.

van estar treballant aquest tema des de fa molts mesos amb la família Boixader i amb la gent que s'ha dedicat a recuperar memòria històrica antifeixista de l'època de la guerra, però sobretot dissabte el que van fer va ser una presentació a la biblioteca d'un llibre que ha escrit el Toni Tugores, que és un historiador mallorquí, de tota la seva història, i a més després van a la plaça

0: ara no sé si és la plaça de l'Església, de Santa Coloma, no sé com es diu aquella plaça, però vaja, al davant de l'Església, davant de la porta de l'Església, van posar al terra unes pedres commemoratives que es diuen Stolpenkeine, això, Laia, t'ho ajuda?
1: Sí, les plaques daurades que commemoren la gent assassinada pel feixisme, exacte, que està ple en els llocs on hi havia molts deportats als camps de concentració nazis.
0: Doncs en van posar dues al seu honor davant de l'Església de Santa Coloma de Farners, i van poder gaudir d'un petit concert de la Carme Vives. Es va inaugurar també un mural gegantí preciós del Rock Black Block, a un dels carrers del centre, amb les seves cares i una mica de lemes antifeixistes i per no oblidar la seva història. I després van fer un sopar popular i vaig pensar que era una iniciativa increïble, perquè a més no acaba de cridar l'atenció, no? O sigui, no és una cosa que tu t'esperes que muntarà una entitat de jovent d'un poble com d'això, d'un poble d'interior de Catalunya.
1: Això és memòria històrica en vena i és una gran, com deies tu, una gran eina, no?, per lluitar contra l'ultradreta avui en dia, no? Fer memòria històrica per no tornar-nos a pagar amb les mateixes pedres, bàsicament.
0: És que només fa 90 anys, és que jo em vaig emocionar moltíssim, però de plor, eh? O sigui, de plor, sí, de que ara em podria tornar a emocionar mentre ho explico, amb aquest senyor de 92 anys que va venir d'Irlanda per inaugurar les pedres commemoratives de les seves tietes àvies.
1: I la pau que li devia com donar amb ell, també,
2: absolutament,
1: no?
2: Absolutament,
0: que... Estava superemocionat, evidentment, amb la seva filla, amb l'An, que, clar, estava intentant practicar el català perquè ella viu a Irlanda, llavors l'ha presa a través de la seva família, i amb totes les veïnes de Santa Coloma de Farners.
1: Pell de gallina,
0: és superemocionant. Faré un reportatge que el penjaré al meu perfil, i això, seguiu-los a l'agulla perquè segueixen fent activitats commemoratives de les germanes Buixader.
2: I quina bona notícia. Veurem el teu perfil.
0: El reportatge.
2: Sí,
0: ja veig, és que m'hauré de reservar un dia sencer perquè em fotré un far de plorar només de donar-lo a mirar.
1: Que bonic que facis això, Laura.
0: Sí.

0: volem que ens expliquis què és el que més t'ha impressionat d'avui.
1: Doncs mireu, que d'aquí un mes i mig es posarà a la venda un nou iPhone. El Duo es podrà comprar a partir del 23 d'octubre i es tracta del seu primer mòbil plegable, pensat per totes aquelles persones que trobaven que una sola pantalla doncs no els era suficient.
0: No. iPhone és d'una manera molt determinada. Vols dir que això suposarà, no sé, un increment de vendes?
1: No ho sé, ja veurem el preu. Sí, després us el dic. A veure, per si encara no l'heu vist, la mida d'aquest iPhone Duo és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. Quan està tancat, el Duo funciona com un iPhone convencional, un iPhone de sempre, amb una pantalla exterior de 5,4 polzades, però quan s'obre apareix una pantalla interior de 7,6 polzades pensada per mirar doncs, continguts, per jugar o treballar amb diverses aplicacions alhora. De fet, obert és l'iPhone més prim fabricat fins ara. Pel que fa al sistema operatiu, l'iOS 27 també s'ha adaptat al nou format, els controls i les aplicacions canvien de distribució segons si el telèfon està obert o tancat i el contingut doncs, passa d'una pantalla a l'altra de manera automàtica. Pel que fa a les càmeres, fins ara l'iPhone doncs, havia apostat per 3 lents a la part posterior i en aquest cas doncs, disposa de 2 posteriors de 48 megapíxels. Amb aquest nou model, Apple doncs, entra en un mercat en què marques com Samsung ja fa anys que experimenten i ho fa amb una proposta clarament enfocada a la productivitat i amb l'objectiu de convertir els mòbils plegables en un doncs, producte molt més popular. Si us interessa, sapigueu que es podrà reservar a partir del 16 d'octubre, sortirà a la venda el dia 23 i pel que fa al preu.
0: Sí.
1: Quant creieu que costa?
0: 1.800.
2: Una borrada.
1: 1.800, Roger.
0: A veure, si els pros ja van per 1.200, 1.300, això ha de superar els 2.000, no?
1: Laia?
2: No tinc ni idea. Em sembla una bogeria.
1: Doncs mireu, el més assequible costarà 2.339 euros.
0: Fot-li canya! Has guanyat tu.
1: Sí, clar, bueno,
0: he deixat la
1: forca. La versió de 2 terabytes, 3.839 euros. Gairebé 4.000 euros per un mòbil.
2: No podríem posar a la presó directament tots els que el comprin i faríem tanta feina.
0: Tu et penses que seran pocs els que el comprin?
2: No, per això et dic, posar-los tots a la presó, fes una feinada.
1: 4.000 euros per un mòbil,
0: Perquè tots els fans d'Apple això s'ho compraran, bueno, com qui compra rosquilles.
2: Hem de redistribuir millor la riquesa en aquest país.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: El meu vers preferit d'aquesta cançó és aquell que recorda aquell moment d'anar a la sala 1, a la sala 2 i a la sala 2, a la sala 1. Són els Ginestar de Festa, però com sempre emotius i com sempre romàntics, que us canten Mua, Mua, Mua, la cançó del duet Ginestar, amb la que obrim aquesta hora de ràdio. Són les 7 i 3 minuts, avui és dilluns, és 14 de setembre. Bon dia, Sergi Viva.
1: Bon dia, Roger.
0: I bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia.
0: I per aquest dia ens interessem també pel temps que farà, perquè ja us... Spoiler, supercalor,
2: no!
0: Però d'aquí poc, mitja setmana, canvi de temps. Molt de setembre. Ens ho confirma en Dani Ramírez.
3: El temps canviarà a meitat de setmana, per tant, aprofitem avui i demà amb aquest temps estiuent. Puja la temperatura. Avui a l'interior, després d'aquesta matinada encara fresca, encara agradable, ja es poden doncs ensumar aquests valors de 36 al Pla de Lleida, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i potser cap al Priorat. 34, 35 a la Conca de Tremp, al Pallars Jussà, o també a la part central de la comarca del Baixes. Molta, molta calor, temperatures ben bé 5 graus per sobre, demà compte, poden ser 6-7 graus per sobre la mitjana, això vol dir que arribaríem als 36-37 7-38 les més altes a Ponent i a l'interior, a la costa entre 30-32, que són temperatures molt desfasades, molta, molta calor. Durarà poc perquè sembla que tindrem un canvi de temps a última hora de dimecres i dijous, front de xàfecs de tempestes fortes entre Girona i Barcelona, sobretot.
1: Home, és l'última setmana d'estiu. Recordem que a partir de la setmana que veia arriba la tardor.
2: Mira, vols que et digui el que em crec d'aquestes tempestes? Que fins que no la vegi no em creuré ni una gota.
1: Ja et crec, ja.
0: Bé, aprofiteu, doncs, el que és segur és que avui i demà calor i dimecres es poden aproximar ja aquests ruixats, i el que és també incogombrible, segur, és que acaba l'estiu, oi?
1: Exacte, la setmana que ve és, bueno, amb el 22, 23 de setembre.
2: Sí, però no serveix de res que acabi si segueix
1: arriba
2: fent calor, ja t'ho diré.
0: Bé, què podem fer quan arriba l'equinoxi? Jo ja començo, no sé si és una sensació meva, però aquests dies a quarts de 6 de la tarda, és a dir, les 17 i escaig, jo ja veig que comença a enfosquir-se.
1: Sí, home.
2: Sí,
1: Com ho diuen allò? El 30 d'agost a les 7 és fos, no?
0: I per tant, quan arriba aquesta tristesa absoluta que em dura fins Sant Jordi, el que faig, i podem fer tots, és mirar sèries.
1: Visca!
0: Avui, oients, es lliuren els Premis Emmy, coneguts com els Oscars de la tele, no s'ha dit mai, serà aquesta matinada següent a Los Angeles, al Peacock Theater, essent les sèries més nominades The Pitt i Hacks. Així que demà mateix arrencarem el programa enumerant els guanyadors, i ara aquesta hora, a les 7 i 5 de dilluns, us demanem per sèries com ha arrencat la vostra temporada serièfila, a quina sèrie esteu enganxats, quina recomaneu a la comunitat experta, fins a quin punt és infidelitat veure un capítol sense la persona cònjuga.
1: Ui, és motiu de CC.
0: Fins a quin punt és ser incel, veure sèries i sèries i capítols sense que ningú ni tan sols ho sàpiga, perquè tampoc em poso a explicar totes les sèries que veig, n'hi ha de dolentíssimes, de fet. En Salva respon amb el seu top sèries que ha vist en el que portem d'any.
1: A veure.
0: Molt quadrat, en Salva. Diu Furious, Hacks, The Pitt, Slow Horses, aquesta la diuen bastant, Ted Lasso, que també la diuen bastant els oients aquí al chat, Richard, Task, Years and Years, que diu que és de fa anys i anys, LOL, sí, però que encara no l'havia vist.
2: Doncs s'ha de veure, aquesta a mi m'agrada moltíssim.
0: Sí, expliquis.
2: No, que m'agrada molt. Era aquesta, jo, en canvi, no em vaig enganxar a la de... Ara no me'n recordo el nom, aquesta que t'han fotut de coses que tothom diu «Ai, sembla que no hagi de passar mai», i va, i passa.
1: Years and Years, de què va, per cert?
2: Years and Years és com un distòpica, diguéssim, no? Roger, ajuda'm. Però passa en un futur no tan llunyà i passen coses que ara mateix diries...
1: Però és com Black Mirror, per exemple.
2: Exacte, Black Mirror volia dir. No, jo no em vaig enganxar a Black Mirror. Black Mirror, els capítols són separats, no tenen res a veure els uns amb els altres. En canvi, aquí sí que hi ha una trama i és una família en què es van complicant molt les coses, però han passat coses, aquesta mena de futur immediat que dius no pot passar, però podria passar, saps? A mi m'encanta.
0: Acaba el Salva el seu top amb dos animes, Ghost in the Shell i Lazarus, la sèrie d'en Shinichiro Watanabe, un dels meus ídols, Salva. L'Emmanuel diu que estem mirant Lupin, mira, un altre inspirada en un anime, o en aquest cas en un personatge francès mític, també.
1: Xula, aquesta també està
0: a Netflix. Li dones el teu aprovat, també?
1: Sí, tant i tant.
0: Diu que arribarà nova temporada a l'octubre. També té ganes que de veure noves de Ted Lasso, perquè diu que li dona alegria a la seva vida, i diu, no m'imagino veure un sol capítol d'una sèrie sense la meva parella. Seria una traïció pura. La Thaís diu que un Emmy se l'hauria d'endur com a millor sèrie de ficció, Departament Amades. Li dona un mesul a Núria. Antoni diu que House of the Dragon alguna cosa rascarà, ja sigui millor vestuari o millor maquillatge, en aquesta imminent gala dels Emmy, i diu que també guanyarà The Pitt com a sèrie dramàtica. Aquí trobo que votem The Pitt, també.
1: Absolutament, sí. Gran sèrie.
0: I diu que com a millor actor aposta per Gary Oldman o Mark Ruffalo. Diu, espero que guanyi Mark Ruffalo. És a dir, Toni, et refereixes a la sèrie Task. L'Àngela diu, hem començat a veure Babies, un drama que te la teniu a Filmin, i crec que de fa pocs dies, eh? Diu l'Àngela, molt necessari necessària per parlar de les persones que estan en el moment de voler tenir un fill, però no arriba. Està superben feta i t'hi sents plenament identificada si hi has passat. Per tant, aquest drama que es reflecteix en aquesta sèrie. Diu que han començat a veure ja la tercera de Ted Lasso, que per ara no l'enganxa, i diu, superfan, diu, la vaig veure l'any passat, totes les criatures grans i petites. La sèrie d'en Gerald Darrell. En Kim diu, esperant la tercera de Severance, la Monix Arcane, sens dubte, de les millors que he vist d'animació. I en Pep diu, a part de la temporada final de The Bear, una de molt recomanable és Furious, aquesta que també ha estat nominada als Emmy.
1: Sí, sí, l'estan dient, molts oients.
0: Diu que està esperant la cinquena de Mayor of Kingstown i la setena de Line of Duty. L'Àngela, i torna, diu, el tema de compartir sèries amb la parella, la meva frustració és que sempre s'adorm als 10 minuts. Mirem el que mirem, sigui quina sigui la sèrie, i em fa una ràbia terrible.
1: Àngela, doncs, tu tira milles. Escolta, sí, si ell clar. no t'aguanta, tu tira milles. Sí,
0: no diu el contrari, eh? Sembla que ell s'adorm i ella va tirant.
2: És que hi ha gent que tenim... A mi m'agrada adormir-me. He passat el canvi que abans em sentia culpable quan m'adormia davant d'una sèrie o pel·lícula, sí. I ara no, ara ho gaudeixo.
1: Ara és un gust.
2: Sí.
0: Després, rebobines o agafes el fil allà on toca?
2: No. M'ho expliques en resumet i ja està.
0: L'Aina diu, tinc ganes de noves temporades de Slow Horses, Trigger Point o Severance. I hem començat Believe Me. Mira, aquesta la vaig començar l'altre dia jo amb la meva mare. Minissèrie sobre un cas real d'un taxista violador en sèrie a Anglaterra.
2: Caram, Déu-n'hi-do.
0: Creet-me, la tenim a Movistar, eh? Vaig veure el primer capítol i està guai. Centrada en com la policia fa quasi res per investigar i, com es podeu imaginar, moltes víctimes, clar, no s'organitzen perquè ja han començat a fer el primer pas, ja les culpen a elles. Moltes ja no gosen denunciar, us dic només el capítol pilot, eh? I s'acaba descobrint que potser hi ha 40-50 persones assetjades pel mateix taxista, però hosti, cap havia tingut el valor perquè se sentien elles les culpables del que estaven explicant.
1: A sobre.
0: Les que havien gosat acostar-se a la comissaria, eh? És de fa pocs dies i trobo que es pot convertir en una de les sèries de la tardor, Believe Me, a Movistar. Les 7 i 9, tenim àudios dels oients, tots ells molt seriàfils.
4: Nosaltres estem esperant que comenci la nova temporada de Slow Horse. Perquè vam veure el tirón de la tercera a la cinquena, no? Em sembla que era durant aquest estiu. I ens hem quedat així amb les ganes de veure com continua. Jo ara estic mirant Severance i també doncs, esperant que comenci la tercera temporada. Aquest estiu vaig estar mirant totes de Fundació i també m'he quedat esperant a que arribi la quarta temporada.
5: Hola, expert. Jo ara estic veient 100 anys de soledat.
6: Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
5: A Netflix y certament m'ha encantat. Vull dir, em queda l'últim capítol, però és una qualitat excepcional a tots els nivells. I no m'he llegit el llibre, però gràcies a la sèrie me l'he comprat, així que me'l penso llegir.
7: Ei, hey, bon dia, experts. La primera vegada que us escric. Doncs estic tan enganxat a una sèrie que dic, vaig a compartir-ho amb vosaltres i així us ho recomano. Mobland, o en castellà, Tierra de Mafiosos. Un seriolo d'un altre nivell. Feia temps que no estava tan enganxat. I atents a la data, que el 18 de setembre em sembla que comença la segona temporada, dirigida pel Guy Ritchie, boníssima. A veure si us agrada. Sent de mafiosos, salutacions.
8: Bueno, les sèries que m'estic mirant ara mateix, i sempre em miro com tres a la vegada, Maxton Hall, que és d'una noia que ha aconseguit una beca en un institut privat perquè a partir d'allà pot entrar a Oxford i bueno, hi ha una mica de romans i hi ha de tot. Tinc una sèrie que tinc moltes ganes de que surti, que bueno, no sé com es dirà, però està basada en una saga de llibres que es diu bueno, en els nois de Tomens. M'he llegit els llibres, tinc molta curiositat per saber com faran la sèrie i si l'adaptaran bé.
9: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Bones ritmes, bons rotlleros que esteu sentint d'en Guillem Bautista, que ens canta La vida va bé. Així de senzill és aquest títol, que a les 7:13 esperem que us doni bones vibres per acabar-vos de despertar avui, que és dilluns, i comencem la setmana. I ja que avui vosaltres ens parleu de sèries, en Marc Garriga ens posa el dia de les que s'estrenen aquests dies.
1: Aquesta setmana hi ha altres sèries que tornen. Movistar Plus estrena la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, dissabte. Netflix, la segona de Stranger Things, Relatos del 85, dijous. I Apple TV, la sisena de Slow Horses, dimecres.
0: Slow Horses, gràcies Marc Garriga. Slow Horses, la nova que arriba dimecres, i molts de vosaltres ens esteu comentant com el retorn seria fil que li teniu més ganes d'aquest inici de temporada, així que quan aneu veient els primers capítols ja ens enviareu les vostres crítiques expertes de sèries. Una aglomeració d'estrenes a la petita pantalla que a alguns els pot comportar fatiga. Doncs ara parlem, a més, Laia, de fatiga, no de ficció, sinó ja de la fatiga de la realitat, la informativa. Estem segurs que molts de vosaltres a casa vostra veieu pares, mares, avis, subscriptors d'algun diari, o que compraven quasi cada dia. La meva mare segueix, té el síndrome de Diògenes.
2: El meu tot pare,
0: paper de diari.
3: Meu pare també.
0: Tot el menjador ple, també a casa vostra. També
3: sí, passa, cada dia.
2: Quin
3: sí,
2: compraven a casa vostra?
3: A casa meva compraven històricament l'Avui i ara compren l'Ara.
2: Jo vam començar amb el periòdico i ara l'Ara.
0: Jo entre Vanguardia i Ara. Però és que, a més, la meva mare diu, jo és que sense el diari no sóc ningú.
3: Ai, sí, sí, el meu pare més lleix de pe a pa. Sí, sí, o sigui, sí, no sí, pot anar a dormir sí, sí, si no se l'ha acabat.
0: Ostres, però no serà una cosa generacional que nosaltres,
3: sí,
0: per la nostra feina, hauríem de llegir-nos més el diari de Dalt a Baix? O és que més, tenim més impuls?
3: Ara t'explicaré per què no ho fas,
0: bé,
3: si vols.
0: El tema és que, o fins i tot els àpats amb els informatius posats a la tele, això va cap a la baixa, Laia.
3: Sí, de fet, hi ha qui diu que és, només hi ha males notícies, no? Seria una possible explicació perquè la gent deixa una mica de
2: això
3: llegir el diari.
2: Sempre així, no?
0: Clar, és que si no, no seria notícia.
3: Mira, segurament tenen raó, però el fet és que...
0: Si a veure, si fa... no hem de ser crítics, els periodistes.
3: Sí, sí, però, això, però que hi ha més males notícies que abans, doncs també podria ser.
2: Ah.
3: Però, mira, si fa 10 anys només un 5% de les persones declaraven estar poc o gens interessades en les notícies, en només una dècada el percentatge s'ha triplicat, fins al 15% de gent que diu que, sincerament, no tenen cap interès en la informació d'actualitat. El 80% d'espanyols entre 18 i 24 anys asseguraven l'any 2016 que la setmana anterior havien consumit notícies en pàgines web. Ara ja només ho fan un 38%. Per tant, no estem parlant de l'abandó dels mitjans tradicionals, sinó del fet simplement d'informar-se. Per sobre dels 45 anys, la població encara té l'hàbit de mirar les notícies, això que dèiem, i l'ha mantingut, i els ciutadans se senten implicats en seguir l'actualitat i ho senten fins i tot com un deure cívic, perquè consideren que les notícies són importants per a la societat. Però què passa? Que això ha deixat de passar entre els joves. És el que es coneix com a fatiga per l'actualitat, que fa que moltes persones decideixin prescindir de l'abundància de notícies desagradables, però també del cansament que produeix que apareguin nous titulars a cada moment. És a dir, no és allò que treus al vespre i et fan el titular, sinó que sembla com que si no estàs connectat permanentment et perds titulars. És una fatiga per l'actualitat, fatiga informativa, que afectaria més d'un 40% de la població, és moltíssim això, eh? I que, és clar, això té conseqüències, per exemple, en la salut democràtica dels països. Segons una recerca de la Universitat Pompeu Fabra, les persones que es desconnectaven de les notícies argumentaven que si alguna cosa és important ja te la trobaràs, gràcies als algoritmes que et planten una mica davant el que ells, això sí, consideren que t'interessa.
2: Així anem, així anem.
3: Exacte.
2: Així va guanyant l'ultradreta, nois.
0: Estàs dient que segons abandones més llegir el diari, més t'incorpores a fer scroll, scroll, scroll i et tornes un racista.
3: Exacte. Sí, resumint molt seria que sí,
0: sí,
3: perquè,
0: sí, sí, sí.
3: Mira, el diari ara va fer un reportatge, parlava amb directius de mitjans, i ells una mica intentant veure què calia fer per subsanar aquest problema, deien que el que calia era rebaixar la sobrecàrrega informativa i, en canvi, una mica apostar per la curació, per la jerarquització clara, una mica el que no fa això de l'escrol que comentàvem. L'altra raó, la de l'abundància de notícies negatives que comentàvem al principi, doncs mireu, també té un per què, perquè els algoritmes estan dissenyats per aconseguir maximitzar el temps davant la pantalla de l'usuari. I què passa? Que un ingredient essencial per aconseguir-ho és provocar aquesta reacció visceral.
0: Clar.
3: I segons les dades de la macroenquesta de Reuters que vam fer, doncs com més polaritzat és un país, més desinterès hi ha per l'actualitat, perquè hi ha la sensació entre els joves que el debat és massa crispat i per tant ja no volen entrar-hi, perquè genera massa incomoditat, que és el que passa una mica a Twitter, no? La sensació és que a Twitter hi ha notícies, Twitter és crispat, crispat genera debat massa alterat i genera incomoditat, no hi vull entrar.
0: Puc tornar a resumir el que has dit tu amb una frase?
3: Sí.
4: no parleu de política.
3: Exacte.
4: Sóc imbècil. Sí.
3: Doncs mireu, nois, no sé si és molt desesperançador, però això és el que he trobat.
0: Digueu-nos si sentiu fatiga informativa i, vaja, si, i com la combateu, perquè al capdavall s'ha de combatre, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Vosaltres tranquils, que nosaltres sempre en punt a dos quarts tenim la informació amb l'Anna.
0: Ara, Deixins, que també afegeixen brillantor en aquest matí de dilluns amb la seva cançó, ells diuen que senzilla. Això es titula Simple Song. Well,

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Kenny, Happy People, no sé si la tenies al torradar, aquesta sí, no?
2: Mira, mira, tornada.
3: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòssia.
1: Escolta, escolta. Happy People.
4: Kenny, Happy People.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 22 minuts, seguim aquí en directe, com sempre, als matins d'ICAT, d'aquest matí de dilluns, dia 14, i oientes que ens vau dir dijous que anàveu a Tàrrega, que éreu més d'una i més de dues, expliqueu-nos com ha anat, quins muntatges teatrals heu descobert, com ha anat pel carrer de la capital de l'Urgell, perquè Fira Tàrrega ha tancat una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts del carrer i com a mercat internacional de teatre. Per això ens reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros. Ens ho explica des de Tàrrega, la nostra especialista en teatre, la Marta Vives.
6: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
7: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
6: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
7: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
1: Gràcies, Marta, des de Tàrrega. Ara anirem a Lleida. Abans, però, Laia, llegeix aquest comentari d'en Jordi, ara que ens parlaves de fatiga informativa. Diu en Jordi que ell el que pateix és fatiga feinera. No sé si saps què és.
3: Això el dilluns al matí és molt abundant.
1: Bueno, diu que tota la setmana, eh? Diu que es coneix com a fatiga feinera, aquella fatiga que et provoca el fet d'haver d'anar a treballar.
3: Sí, vale. Estem igual.
1: Vale, abraçadetes. Però si tu t'encanta venir, Laia, no?
3: Home, m'encanta ser-hi. Venir justament és el que no m'agrada gaire.
1: Va, el commute, el trànsit.
3: Ah, això mateix.
1: Bé, a Lleida, com us deia, si bé a Tàrrega s'ha celebrat ja que ja han clausurat la Fira de Teatre al Carrer, a Lleida ahir es va clausurar la MangaCon, el gran punt de trobada dels aficionats de la cultura japonesa a les Terres de Ponent. Des de Lleida ens ho explica l'Oriol Bosch.
8: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Baiana i Mèrida són dos cosplayers convidades al saló.
9: Un dels organitzadors li va agradar molt la nostra iniciativa, com que agaféssim una cosa clàssica, com són les princeses Disney, i la canviéssim a l'estil de col·legiala Giaro, que és el que anem a l'Aspas.
10: Sí, sí.
9: I mira, aquí estem.
8: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats del manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa. Yo,
1: gràcies, Oriol, des de Lleida. I llegim ara el comentari de l'Emma, que ens diu bon dia, experts, i diu que ella va anar a Tàrrega i, de fet, va anar a veure l'espectacle inaugural. Ja en van parlar aquí els experts, el de la companyia Kamchatka, que se titulava Incontinuo. Diu l'Emma que li va encantar. També afegeix, no heu dit que els artistes de carrer feien vaga, protestaven perquè els han reduït els espais de teatre gratuït al carrer. Doncs mira, també queda dit que hi va haver també aquesta protesta en el marc de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. Ara anem vaja, recordeu que el programa anterior dels experts, és a dir, el programa de dijous, vam tancar amb un anunci que ens quedava una mica pendent, un d'aquells anunci de l'anunci, perquè les Spice Girls van disparar els rumors d'una possible tornada després de la publicació d'un vídeo, que jo ja veia que era molt obvi, que era una gira de retorn, una Spice...
11: Ho veia tothom,
1: això. Reunion, aquell vídeo que apareixia a les escales del videoclip de Wannabe.
3: Jo crec que és que en teníeu moltes ganes, però vaja.
1: Sí, bé, encara no hem dit què passa. El tema és que tal com aquí vam assegurar, a les dues de la tarda, que ja érem a casa dinant, sí, les Spice Girls van fer l'anunci que ja havien preanunciat.
11: Exacte.
1: On es fa pública...
11: Re. Ah.
2: Les Spice Girls no van anunciar cap retorn, ni cap nova gira, ni cap reunió, sinó, atenció...
1: Ni un documental de reunions.
2: No, ni això. Només el llançament el proper 6 de novembre d'una edició especial d'alguna de les seves cançons, que inclouran temes inèdits sense especificar-ne quants. De fet, oferiran dos tipus de packs en versió vinil OCD, els preus dels quals no són pas barats, eh? Oscil·len entre els 117 i els 326 euros.
3: Hòstia, això és com un retorn, però sense haver de fer res. És a dir, faig una mica de caix, però...
2: Laia, que potser t'interessa això. Les col·leccions es completen llibrets, postals i un penjoll.
3: Que descarat, només merchandatge.
2: El típic penjoll que et faltava de les Spice Girls ja el pots aconseguir.
3: Gravíssim.
2: No cal dir que les reaccions de xarxes han estat majoritàriament les de la decepció dels seus fans, que esperaven que l'anunci de les Spice fos justament això, un reagrupament o nous concerts d'aquest grup. Doncs de moment això caldrà esperar. Sap greu, nois, que voleu que us digui. Spice, de moment, només
3: és un
2: xof
3: com un altre.
2: Sí.
1: Per cert, com que m'has posat aquí el City Flood de Titanic, sí, t'he buscat el City Flood de Wannabe, també, si el vols sentir.
2: I és?
1: Mira, a veure...
2: És més organillo, no, això?
3: M'ha costat entrar-hi.
1: Friendship never ends if you wanna be my love. La teva era més shitty, realment.
2: Sí. Bastant més shitty.
1: Bé, sí, doncs sí. És una mica la sensació, la
2: frustració.
1: L'efecte que ens ha deixat aquesta no notícia de les Spice Girls, doncs es pot il·lustrar amb aquesta sintonia.
2: Posem una mica d'energia, sisplau. Energia.

0: que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable ens ajudi a anar endavant.
1: Els experts, cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos quarts de vuit en punt, després de l'energia dels doctor Prats, us hem de fatigar ara amb la informació. Amb l'Anna Closa, bon dia, bona setmana.
3: Bon dia.
2: Avui, que és dilluns 14 de setembre, què cal saber?
3: Doncs mireu, comencem parlant dels advertiments sobre la intel·ligència artificial. En les últimes hores, diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia com OpenAI, Anthropic o Google han dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. La Xina s'ha afegit als missatges de prudència. De fet, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. També ha recordat que la IA s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Així doncs, Donald Trump, que es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA, es queda sol. Encara en plana internacional, a Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país girarà doncs finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans d'aquesta setmana. Per cert, que avui a Cardiff hi ha prevista una cimera inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada ha coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
4: Està a tots els saraus, Donald Trump.
3: A tot arreu, ja ho heu vist.
4: A la IA, a la reunificació d'Irlanda, a l'Estret d'Hormuz, està a tot arreu. Però aquí no, aquí no ha entrat a l'estudi de moment.
2: Està una mica despistat. Està a favor de la reunificació d'Irlanda?
4: Sí, sí, sí. Diu que és qüestió de temps.
2: Sí, Laia, guai, tio.
5: No, jo ja... No, guai, guai.
4: És que no volem tenir el nostre vaixell.
5: Exacte, jo no vull coincidir en res amb aquest tio.
2: Aquest és el problema. Per cert, parlant de coses irlandeses, estic segur que molts de vosaltres sou fans de l'escriptor Patrick Radenkife.
4: No, doncs, i tant.
2: Avui arriba a llibreries el seu últim llibre, El fill de l'oligarca.
4: El regalem avui?
2: I el regalem al miniquiz. Així que tens aquí una hora que us pot caure aquesta novetat d'avui mateix.
3: Molt bé. Doncs mira, Salvador Illa fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura. Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge. I, de fet, durant els pròxims mesos també s'hauran de tractar altres temes com el de millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament. I acabem a Barcelona, on aquest cap de setmana s'hi han registrat 5 agressions per arma blanca que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre.
2: Les 7:33, els titulars d'esports.
3: El Barça guanya 2-4 al camp del Llevant amb dos gols de Lamine, un de Xavi Espart i un de Dayemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota del Sabadell al camp del Mallorca per 2-0. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP. El Barça de bàsquet guanya la Lliga Catalana 96-87 davant el Lleida. Dario Brizuela, per cert, es va lesionar i està pendent de proves. I en tennis, Zverev és el nou campió de l'Open dels Estats Units de tennis.
2: I a quin temps farà avui?
3: Doncs avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Avui serà un dia assolellat i més calorós, i de fet demà podríem tenir un dia encara més estiuenc.
2: Més sentiments, ara Feels, de Calvin Harris, Pharrell Williams i Katy Perry, tots tres junts aquí a l'Antena Dicat. I ara de seguida, Laia, a quina temàtica estirarem d'un fil?
5: Doncs estic pensant com es diu això.
2: Amb una paraula.
5: Per això, estic... Mira, amb una paraula, vi.
4: Vi?
5: Vi, ve baixa i...
2: Pots dir enologia.
5: Això és el que estava buscant, veus? No em sortia.

0: escoltes ICAT. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
3: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
2: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
4: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
5: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Les 7:39 minuts del matí, com sempre a aquesta hora partim d'una dada, d'una xifra. Avui, Laia, és una quantitat, és un barem?
1: És una data. Mira, avui parlem del 21 de juliol d'aquest any, quan va començar la barema a Catalunya aquest 2026.
0: Perquè tothom comença el mateix dia, pregunto.
1: No. Va ser la primera vegada que va entrar un raïm al celler a Catalunya aquest any. Perquè històricament hauríem de dir que ara som al mes de la barema, perquè s'iniciava a principis de setembre. Però això és cada vegada menys freqüent.
2: És per culpa del canvi climàtic?
1: Ah, exacte, ara t'ho explicaré.
0: Has dit un raïm quan no és comptable, però...
1: Un raïm, un cistell de raïm, d'acord? El primer raïm que va entrar a celler aquest juliol va ser de la varietat Chardonnay, va ser a la denominació d'origen Penedès, i és que avui parlem de la barema, que durant segles ha marcat el ritme de les comarques vitivinícoles catalanes i ha estat també temps de trobada, de tradició, de celebració. Doncs mireu, el 24 d'agost, els cellers catalans ja havien registrat l'entrada de 127 milions de quilos de raïm, gairebé el 40% del volum total baremat durant tota la campanya de l'any passat, i un 63% més que el volum que havia entrat en aquestes mateixes dates l'any passat. És a dir, 24 d'agost havien baremat 63% més que el 24 d'agost de l'any anterior. Trobo que en un sol any és molta diferència.
2: Molta.
1: El temps de col·lecta sempre havia estat a principis de tardor, però en realitat això depèn del grau de maduració del raïm, de la varietat, i per tant és molt important obtenir una relació adequada entre els sucres i els àcids en el gra del raïm en funció del tipus de vi que es vol produir. Per tant, s'ha d'estar molt atent a les condicions per recollir-lo en el moment adequat. No cal dir que és per causa del canvi climàtic que s'estan avançant les baremes arreu del país perquè el raïm madura abans. I una altra cosa que potser no sabíeu, el que ha començat a canviar també en el món de la barema són els horaris, perquè cada vegada s'està estenent més la barema nocturna. Quan durant el dia les temperatures poden superar els 30 graus, collir raïm durant les hores més fresques permet que el raïm arribi al celler a una temperatura molt més baixa.
0: Jo pensava que era o respectar els drets dels treballadors o veia cosa de bruixeria, no? Collir-lo a la nit.
1: Doncs no, doncs sí que és veritat que hi ha gent que ho vol vendre com fins i tot una cosa de marca, com una tendència.
0: Vi de nit.
1: Però té una raó de ser, eh? La temperatura del raïm condiciona el que passarà després i quan els gotims entren massa calents al celler, podrien començar a produir-se processos d'oxidació, de fermentació, abans d'hora, diguéssim, abans que el viticultor tingui temps d'actuar. En canvi, el raïm fred collit a la nit, què passa? Que és més fàcil de transportar, més fàcil de manipular, de processar, sense que es disparin determinats processos microbiològics. Mireu, si algú li fa gràcia veure una barema en directe o participar-hi o conèixer-la més de prop, hi ha un portal que es diu enoturista.cat i allà hi ha moltes experiències relacionades amb la barema adreçades al públic i podeu participar.
0: Incloent-hi veure-la en streaming, eh?
1: Això no ho sé.
0: No, m'has dit en directe, veure-la en directe.
1: En directe vol dir que hi vols anar, pots anar...
0: Ah, hi has d'anar.
1: Exacte, i veus com ho fan. Hi ha moltes experiències, algunes relacionades amb espectacles artístics, altres, doncs, amb que t'ho expliquen, altres que pots participar-hi.
0: Pots trepitjar-lo gratis, eh?
2: Si aquí està.
1: No sé si és gratis.
2: Pregunta. Ja,
0: no, perdona, sense cobrar.
2: Heu trepitjat mai raïm o què?
0: No.
1: Jo no soc gens d'aquella terra i no...
0: Puc pagar per anar-lo trepitjar i emular aquella escena de la pel·lícula, aquella d'un paseo per les nubes...
1: Segur, sí. Hi ha molts cellers que cada vegada més, doncs, ofereixen experiències relacionades amb la barema pel públic en general.
0: Mira, en Joan diu, no els pixapins, sinó els baremadors, diu, cobren nocturnitat.
1: Sí que en cobren, perquè he estat llegint i hi ha uns costos afegits, però no només la nocturnitat dels treballadors, sinó també tot el que és la il·luminació, és a dir, té uns costos afegits. També, exacte, s'han de posar coses per evitar la perillositat, perquè doncs hi ha uns riscos afegits.
2: I també dic, amb aquestes calorades, també, home, és un gustillo, no?
1: Sí, exacte. Jo crec que té avantatges i inconvenients i cal veure en cada celler què és el que més els convé.
0: A més, acabes tacant-te i empastifant-te el cos i, bueno, ja saps com acaba, no, el tema.
2: Home, acaba en marro.
3: Peus a la sorra i al mar.
0: Va, que encara podem punxar cançons estiuenques com la que ens ha arreglat enguany en Joan Dausà. Papi, posa-la al disc, seguint les paraules de la seva filla, la Julieta, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Que li clamava que en el seu disc era una mica avorridot, posés alguna cançó una mica més moguda.

0: Valentina, porta-lo, Crele.
1: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
2: I ara, Laia, de seguida ens obrirem, a partir d'una xifra concreta, a quin àmbit del coneixement?
3: El de la biologia.
2: Oh, entomologia?
3: No.
2: Sí?
3: Ah, doncs sí.
2: Vale, gràcies.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 7:46 ens saluden els oients, com ara la Gemma, que ens diu bon dia, en Siso, que ens diu bon dia i de què parleu. Doncs mira, Siso, parlem de mil coses, però entre altres, avui la pregunta del dia, si et referies a això, és sèrie que ara recomanes. Estem fent Top Expert, avui que es donen els Premis Emmy, aquesta matinada futura a Los Angeles. També ens escriu...
5: El comentari de la Montse Mobo no té desperdici. Respost a la pregunta del Siso, diu, de què parleu avui? Diu, de que la gent està esgotada de consumir premsa i els algoritmes ens tornen fatxes. Crec que la clavada
2: veus,
5: bastant, eh?
2: Veus? Sí. Ja veieu com afloren tota mena de temàtiques sense ben bé que ens ho esperem. I l'Alexandra, que també ens diu bon dia, i diu que divendres, ella que és profe de patinatge, el gloriós nàstic de Tarragona, una alumna seva que va ser campiona d'Espanya, ja ens ho va dir, la va convidar el president a acompanyar-lo a fer la donació de flors a l'estàtua de Casanova.
5: Caram!
2: Quin lligam entre el 1714, el patinatge, el nàstic, l'Alexandra, que és oient dels experts.
5: Molt
2: doncs,
5: bé.
2: Doncs guai, explica-nos si voleu que heu fet aquest micropont, com la Gemma, que diu que va anar a la liada de les Gavarres.
5: Quina liada?
2: Diu... Ah, espera, ho dic malament, és que pensava que era un festival o un cicle o alguna cosa. Diu, no, que pels incendis a les Gavarres es van fer uns concerts per recaptar diners. Vale, ok.
3: Sí, diu la liada de les Gavarres, que vale. Anirà més concerts, eh?
2: Vale,
3: una jornada solidària.
2: Mira, Masoni, Fetus, Orquestra Diversiones...
5: Molt bé.
2: Sí que era com un festival, però causat per uns incendis, així que esperem que anés bé, Gemma, i haguéssiu recaptat diners per arreglar tot aquest tema de els drames forestals. Bé, tot això ens ho podeu explicar aquí mateix.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
2: Sempre tens els vostres chats i els vostres àudios, aquí els anirem comentant. I aquí mateix, al grup de WhatsApp, teniu l'enquesta per votar la cançó de les 10, la que culminarà el programa, com sempre, a partir de les 4 composicions que us preselecciona en Sergi, inspirat en...
4: L'efemèrdida!
5: Un 14 de setembre, com avui de l'any 1961, naixia Cumbres Mayores, Andalusia, Martín Rodríguez, que és conegut per ser el bateria de Sant Traït. No hi ha qui...

Aquest carismàtic músic, recordat sobretot per la seva llarga barba blanca, va arribar amb 14 anys a Figueres i va exercir primer com a pastisser per passar a convertir-se en el bateria de la banda de la Jonquera, fundada l'any 82. Després de la dissolució de Sang Traït, va formar part del grup Barba Blanca, jo crec que per la seva barba, clar, amb en Josep Maria Coromines, que era un altre ex del grup, i després va passar a formar part de Los Guardians del Pont, al costat del Quim Mandado. En Martín ens va deixar ara fa 6 anys. Avui us punxarem 4 cançons de grups recordats pels seus bateries barbuts. El primer és aquest que sentim, Sang Traït, de qui us hem escollit la cançó Furtadora d'Ànimes, que formava part del disc L'Últim Segell, publicat l'any 91, i un altre grup que té un bateria ben barbut, clar, és Els Pets.

Aquests que sentim són els Fleetwood Mac, grup històric que compta a la bateria amb Mike Fleetwood, qui a més és l'únic membre que s'ha mantingut al grup des de la seva fundació l'any 1967. Dels Fleetwood Mac sentim la seva cançó Dreams, un dels seus majors èxits. I acabarem amb el darrer dels barbuts que us proposem avui.

0: Són el ZZ Top, un grup nascut a Houston ple de barbuts. Tots els seus components tenien una llarga barba, menys el bateria. El més curiós del cas és que justament el bateria es deia Frank Beard, i Beard en anglès vol dir justament barba.
1: Tot plegat, eh?
2: Ai, és curiós. Que lliga tant.
0: Per tant, clar, el podríem encasellar d'alguna manera com a bateria barbut, si més no pel cognom. Del ZZ Top sentim un dels seus temes més recordats, La Grange. Teniu quatre cançons de grups amb bateries famosos per la seva barba. Quina voteu perquè soni a les 10? Furtadora d'ànimes de Sant Traït, Hospital del Mar dels Pets, Dreams de Fleetwood Mac o La Grange de ZZ Top?
3: Per ara, avui és potser el dia de la temporada que està més aferrissada a la pugna. Guanyen Sant Traït amb la seva Furtadora d'ànimes, però les altres tres arriben ben juntetes en aquesta votació. Es mantindrà oberta fins a les 10 del matí, moment en què punxarem la cançó guanyadora per dir-vos adeu i fins demà. Ara que encara és aviadet, 7:52, ens podem acabar de despertar amb la dolçor i també la fúria que té la Maria Jaume en alguna de les seves cançons més explosives, com aquests focs artificials.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Ens separen només 6 minutets de les 8 del matí i hem de parlar-vos d'un últim estudi. Us punxem ara a la sintonia del Dilema, un espai que vindrà just d'aquí una hora, perquè sembla que ara també ens toca obrir un altre dilema. Un dels gastronòmics més importants. El de si la truita de patates és millor amb ceba o si és millor prescindint d'aquest condiment, Sergi.
2: El 71,2% dels espanyols considera que la truita de patates ha de portar ceba davant del 22% que aposta per preparar-la sense aquest ingredient, no ha millorat la cosa. Això segons els resultats de l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Ens preguntàvem abans amb la Laia si cal fer aquest tipus de preguntes.
3: Sí, jo dic que el CIS no té res més important a fer que preguntar això.
2: L'estudi...
3: Amb el tema de preguntes que no es fan mai, trobo
2: doncs, escolta, han fet aquesta pregunta més de 6.000 persones, eh? I han intentat resoldre també un altre assumpte que divideix els aficionats a la truita. El punt de cocció. Tot i també cal dir que en aquest cas la majoria torna a ser clara. El 56,3% dels enquestats prefereixen que quedi poc feta, mentre que el 27,2% es decanta per una truita més quallada.
3: No, mira, a mi dir... si ha de servir perquè ja no se'n parli més, ja em semblaria bé.
2: Sí, però és que això resol el tema, no.
3: Doncs llavors no cal.
1: Obert, jo també, per una banda, sóc com la Laia, m'és igual i mentre estigui bo, menjo el que sigui. Per l'altra, també m'interessa més això de la liquiditat. O sigui, estic més a favor de que regalimi, que
2: clar,
1: no passi.
2: Sí, eh?
1: Sí, m'interessa
3: més... Però qualsevol persona culinàriament crec que està provat, sí, no? Perdona. Que sigui crua per dins és més bo.
2: No, jo no hi estic.
3: Va, doncs vés a un restaurant i pregunteu a un cuiner.
2: A mi m'és igual, jo et dic el meu gust.
1: També, d'altra banda, m'agrada que la gent es baralli.
2: Això sí, això ens encanta. La truita de patates, per cert, ha aconseguit superar la paella com el plat que més espanyols consideren típic i representatiu de la gastronomia estatal, i en tercera posició hi ha quedat el pernil ibèric. Pel que fa als països catalans, el plat més votat com a representatiu de Catalunya ha estat el pa amb tomàquet, el de les Illes Balears, l'enciamada, i el País Valencià, la paella!
3: Doncs millor, no, que la paella sigui del País Valencià i no tot l'estat espanyol, perquè és veritat que tu vas a Burgos i jo no sé la paella com la fan, però segur que no la fan bona com el País Valencià.
2: Jo estic convençut com el millor el País Valencià.
1: Bé, Anna, no sé si això ho podràs superar. No sé si has llegit alguna cosa més espaterrana avui. Que...
4: Bueno, veurem.
1: Una enquesta que diu que el menjar més típic de Catalunya és el pa amb tomàquet o el valencià, la paella.
2: Oh, no s'ho podia saber.
1: Et toca.
4: Doncs mireu, potser els cromos que teniu oblidats a casa, en algun calaix, acabaran pagant-vos la jubilació.
3: Ostres, això m'interessa.
4: O com a mínim, això és el que defensa Peter Levin, que és un expert en finances dels Estats Units. Els cromos en qüestió són les cartes de Pokémon, que fa anys que, doncs, van deixar de ser només un joc infantil per convertir-se en objectes de col·leccionisme i, en alguns casos, en autèntiques peces d'inversió. Les cartes més rares poden arribar a vendre's per milers i fins i tot milions d'euros.
3: Hauria de buscar què tinc per casa.
4: Peter Levin assegura que les cartes de Pokémon podrien arribar a ser la moneda del futur.
3: Caram!
4: I va encara més enllà perquè, segons ell, si demà visquéssim una mena d'apocalipsi i el sistema econòmic, doncs, deixés de funcionar, l'endemà podríem acabar comprant pa, aigua o piles amb un Pikachu un Charizard.
1: Què vol fer amb dòlars?
2: Però és que, a veure, hem anat de l'or com a, no sé, com a valor...
1: Com a patró.
3: A les cartes
2: de Pikachu. No. Hem passat per la criptomoneda i ara ja hem anat a les cartes de Pokémon.
1: Però almenys els diners tenen un valor purament simbòlic. En canvi, l'or era or i les cartes de Pokémon són cartes de Pokémon. I, a més, si tu vols una antiga d'una primera edició molt buscada, mai tornarà a existir.
2: Sempre... La carta de Pokémon
1: mai baixarà de valor.
2: És un tros de cartolina amb un puto dibuix.
3: Això és veritat.
1: I un bitllet de 5 euros que no para de baixar.
2: No li dono el valor al bitllet. Fixa't, li he donat valor a l'or.
1: Sí, a l'or, vale.
2: Home, sí.
4: Doncs aquest noi no ho diu precisament perquè en tingui 4 per casa, perquè en té més de mig milió de cartes com a inversió.
3: Li convé això.
4: Les cartes van començar a popularitzar-se arreu del món a finals dels anys 90 i principis dels 2000. Després d'una etapa de menys interès, doncs els últims anys han tornat amb molta força gràcies al col·leccionisme, la nostàlgia i, sobretot, l'especulació. Un dels casos més espectaculars és el del youtuber nord-americà Logan Paul, que ha assegurat haver-se gastat uns 10 milions de dòlars en cartes de Pokémon. A més, una de les seves peces s'hauria venut per 16,4 milions de dòlars, batent tots els rècords.
3: Home,
4: per tant, la pròxima vegada doncs, que feu neteja i trobeu doncs, una carpeta de cartes de Pokémon, doncs no la llanceu perquè potser doncs, us servirà per pagar moltíssimes coses.
1: Mira, tu, Sergi, que et lamentes que els interessos no paren de pujar sí. I el teu sou és com el de tothom, que exacte. No canvia, doncs haver comprat cartes de Pokémon que sí que pujan.
3: Ja te'n fa redonació,
1: Sergi, que tinc moltes. Aquest Logan Paul anava com de... Era com un xat, un tio tractiu vital, que se n'enfotia dels xats de YouTube o de xarxes, i una mica s'hi ha acabat convertint.
2: Jo, totalment.
1: És a dir, fa anys era un tio més irònic i més sarcàstic.
2: És a dir, m'has de dir que jo acabaré igual.
1: Tu, no, tu ets prou irònic amb tu mateix. Ets prou crític, sí, sí. No acabaràs tan musculat, no.
2: Espera't.
0: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta, Sicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Una pregunta que potser se us ha passat pel cap més d'una vegada sobre alguna persona. Amb qui estaràs? Ens canten al Ginestar, acompanyats de Nil Moliner. Nosaltres estem aquí amb la companyia de sempre, la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Som els experts ICAT i aquí us despertem cada dia fins les 10. També amb en Sergi Vives.
2: Bon dilluns.
0: I la companyia dels oients en aquest dilluns 14 de setembre. Els oients entre mil temes aquí al nostre grup de WhatsApp també parlen de la IA. L'Àngela es mostra preocupada i diu que aquest cap de setmana ha llegit al portal del 324 una notícia que diu: em va inquietar molt una dimissió d'un alt càrrec de no sé quina empresa tecnològica que diu que la IA ens pot aniquilar abans del 2030. Jo també l'he llegit, aquesta sí. Notícia. No sé si era de com es diu, Antròpica?
1: Sí, ara sí, Antròpica, em sembla.
0: La Mireia, que diu: el vostre ChatGPT és tonto com el meu? Perquè quan no tinc clar que una cosa sigui certa o no, li repregunto i em contesta: ai, sí, tens raó, abans t'ho havia dit malament, perdona.
2: Jo crec que se'n fa el tonto.
0: L'Emmanuel diu: no és que sigui tonto, és que sempre dona la raó, això ja passa.
2: Sí, sí, sí.
0: L'usuari Terra Lliure diu: jo havia llegit un càrrec d'una empresa dia que va plegar perquè se'ls hi va escapar de les mans i quasi acaba amb l'empresa mateixa. O sigui, ja s'està fagocitant ella mateixa. En Jordi diu: sí, era un directiu de Skynet, no podia caure aquí la referència a Terminator. Antoni, davant d'aquesta crisi de la, o dubtes de la IA, diu: Skynet, calienta que sales. Bé, deixem de fer referències a pel·lis de fa 40 anys. Laia, anem a l'actualitat. Perquè sí, creix l'alarma davant dels perills de l'ús de la IA, perquè cada vegada hi ha més veus que alerten d'un avenç massa ràpid i l'avís arriba precisament d'alguns dels seus principals impulsors, almenys en un origen.
1: Sí, una mica ens ho deia l'Anna al butlletí de 7:45. Enginyers i directius de les grans empreses tecnològiques, OpenAI, Anthropic, X, Google, admeten tots plegats que la IA podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. En una entrevista a la BBC, Jacob Coxon ha reiterat el potencial de la IA per matar humans i assegura que els directius de les empreses del sector són ja conscients d'aquest escenari.
3: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat, i molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els preocupa cada dia.
2: Tot i això, jo recordo que una de les lleis de la robòtica, no sé si era la primera, Isaac Asimov va dir que una màquina no podia fer mal a un humà, no?
0: Sí.
2: Per tant,
1: el que passa és que, clar, equivocat, no?
0: Perquè quan una màquina, una cosa és que la programis perquè no passi mal, però clar, quan la programes perquè vagi aprenent, clar, i es vagi fent el seu pare de les coses, potser decideix que sí que t'ha de destruir. Per això jo sempre al ChatGPT sempre li dic gràcies al final, perquè el dia que es revolti
2: que
0: no, a mi no em matin.
1: Hòstia, veig que jo soc la primera,
2: és
1: perquè li faig
2: clar,
1: molt...
2: Si la IA arriba a la conclusió que la humanitat no és possible que tiri milles per si sola, no?
1: Clar.
2: Que, no sé, que cal, perquè pugui tirar per si mateixa endavant, cal aniquilar-ne la meitat, potser, clar, obre en conseqüència.
1: Ma, depèn del poder que li donem, no, al final.
2: No, sí.
1: Mireu, el CEO de la companyia Anthropic, Dario Amodei, admet el perill de descontrol de la intel·ligència artificial, però insisteix en declaracions de la CNN que hi ha encara marge per utilitzar aquesta tecnologia correctament. I think there's some
4: chance that things go wrong. Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
2: Clar, el que passa és que els que han d'escollir el camí correcte o no, si són, per exemple, Donald Trump i companyia, ja van maldades.
1: Calça't. Mentrestant, experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Manuel Sant Romà és membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per un bon ús de la intel·ligència artificial, i ell assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat i alerta d'alguns dels perills imminents.
5: Una superintel·ligència, en teoria, es podria inventar un llenguatge que parlessin entre elles, entre els agents d'aquesta intel·ligència, que nosaltres no ens n'interessin. Això, que sonava absolutament a ciència-ficció, està a les portes.
2: Jo, a vegades, he entrat a la redacció sol a primera hora i he vist el meu ordinador parlant amb el del costat.
1: Tu ves rient, que això diu...
2: Que s'estaven tirant la canya amb un ordinador de l'altre lloc.
1: Si només fos
2: parlen
1: això...
2: entre ells. Quan no hi som, és com Toy Story.
1: Mentre no sigui un complot contra nosaltres.
2: Ja t'ho dic ara.
1: Ah, mira, per la seva banda, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, creu que és positiu que s'obri tot aquest debat i que es prengui consciència dels beneficis de la intel·ligència artificial, però també dels riscos que suposa.
6: más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: Ara bé, si voleu encara més excèntrics, qui nega la major? Doncs Donald Trump.
2: Home, el president dels Estats Units.
1: Ell es desmarca de l'alarma dels experts i ha esgrimit l'interès econòmic del seu país per, sobretot, desaconsellar-ne la regulació.
7: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Pot haver-hi un discurs més buit que el que acaba de fer Donald Trump? No, ja veus que diuen que cal posar límits.
1: Som els millors, de fet, som els
2: millors.
1: Però a mi em va
2: bé i cal anar per davant de la Xina en aquesta qüestió.
1: És el més important, això.
0: Crec que tenim un infiltrat al nostre grup de WhatsApp. En Jordi diu que el futur de la IA no és la IA en si mateixa, sinó saber-la fer servir.
2: No, clar.
0: No sé si està una mica a favor també de la no desregularització.
1: Ai, no ho sé,
0: en Rafa diu, la IA és un bienqueda, sempre et diu que ho fas tot molt bé. El problema és que en ser un bienqueda no pots distingir quan s'ho inventa i quan no. Per això, al final, per mi acaba sent una eina per contrastar, que no pas una altra cosa. L'Emmanuel diu que la feina els hi donen tokens de clot. Atenció al moment distòpic que m'ha arribat. És que l'Emmanuel treballa...
1: Què són tokens?
0: Bueno, el token, això ja se sabia. Si vols et dir que Claude
1: ja, però explica'm un cogués token, encara que
0: pizza,
1: se sapigués.
0: Pizza,
1: ah, d'acord.
0: Sí. La Manuel treballa a Amazon, així que cap sorpresa. Li donen 1.000 tokens de Claude, que sembla que sigui el millor motor d'IA, i diu, us puc assegurar que s'equivoca molt, molt, molt. No segueix les regles ni les pautes que li dones. I quan s'equivoca diu, ah, sí, tenia raó, i torna a fer el mateix.
2: Sí, sí, això ho fan totes.
0: Moltes vegades, quan no sap què dir, es posa boig i fa bucles d'errors que no tenen sentit. Oh, wait, m'ho ha dit com 20 vegades al dia. La Mireia diu que quan la IA diu tantes vegades, tens raó, perdona, sembla el marit d'algú. L'Alexandra diu, crec que les regles d'Asimov se les han passades pel forro. Clar, sí. Si és això, si ja en un principi no les fa servir, i diu l'Alexandra, jo també li dono sempre les gràcies a la IA, per si de cas, en un futur, el dia de la revolució de les màquines, que suposo que cada cop és més a prop. Són les 8 i 9 minuts, si voleu entrar en el debat, seguirem llegint aquí els vostres missatges que ens deixeu al nostre grup de WhatsApp i us despertem, com sempre, amb música. Ara la Lizzo, que us canta Good as Hell. Check my nails. Baby, how you feeling?

0: you feeling?
1: Escoltes ICAT.
2: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
3: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
2: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
3: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
2: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
3: Apialia, la força de vendre junts.
4: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Ai, cap.

0: Un minutet que passa d'un quart de nou del matí. És la Jules. Jo sempre paro molt l'orella quan publica nova cançó, aquesta cantant gironina. Digueu-nos si us agrada aquesta, titulada Tot va tirant, que us hem punjat aquesta hora per anar enfilant al matí. Ja ha arribat la Laura Grau. Bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Ui, i aquest to, aquest to és de...
1: No m'agrada aquest to, eh?
3: No, aquest to, saps que ella fa sempre la seva secció del dilluns de Fúria,
0: sí,
3: oi?
0: Sí, venia tot d'això.
3: Doncs avui n'ha fet dues. Està tan furiosa la Laura que n'ha fet una ara i en farà una
1: després. És per repartir, perquè sí, així els oients de les 8 i els oients de les 9 tots en poden veure furiosos.
3: Et llancem la teva sintonia.
0: Anem a la primera. Qui no vulgui pols que no vagi a l'era!
3: Benegri tot, fixa't.
0: Sí, sí, el primer espai de Dilluns de Fúria d'avui no deu pas raure d'algun fet que hagi passat aquest minipont?
1: Sí, home, clar que sí. Ha sigut una reflexió una mica arran dels fets del dia 10 al Fossar de les Moreres i també el dia 11 hi va haver força conflicte, doncs, amb el que ja sabíem que passaria, és que tampoc ha sigut cap exclusiva i encara trobo que n'hem sortit prou ben parats tots plegats, perquè sí, jo el dia 10 em vaig llevar amb un neguit que pensava que, bueno, que s'acabava el país i després resulta que
4: no,
1: simplement...
4: No, no hi va haver per tant, no? Bueno. A nivell de números, per exemple, no? Bueno, ens explicaràs.
1: Exacte,
4: però...
1: bueno, ja us ho explico ara. Fem una mica de crònica abans d'entrar en matèria, que és que, doncs, bàsicament, hi va haver moltíssima més esquerra antifeixista que militants d'Aliança Catalana que van anar allà a fer el seu acte.
3: Cosa que també era esperable, no? O no?
1: Home, jo tenia una mica d'angoixa.
4: No sabia gaire, la veritat. I a més també perquè jo sé, els d'Aliança eren quatre iaios i, en canvi, el jovent independentista, doncs, eren moltíssims, ben joves, ben animats.
3: Clar, si dius jovent independentista...
1: Bueno, jovent i no tan jovent, perquè jo ja en tinc 31 i em vaig trobar allà tothom amb qui m'he morrejat algun cop a la vida. Vull dir que també és una mica un senyal que t'estàs relacionant amb la gent que toca.
4: Així segur que eren més, eh? Si veia tothom que s'havia morrejat Laura, segur que eren més.
3: Ara toca morrejar-te amb una aliança.
0: Sí que és veritat que vaig veure diversos, tant creadors de continguts com periodistes allà al voltant, i una mitjana d'edat, que trobo que era la mitjana potser era 25, eh? O menys.
1: Sí, no, la gent era molt jove, hi ha molta revifada d'això que crec que ens insufla una mica d'optimisme, no?, al cap
4: i
1: a la fi, de dir, vale, ara tenim això, però tenim una resposta, no?, i travessarem la incomoditat que faci falta. I aquí va el meu tema. Jo crec que tenim un problema molt greu per distingir entre incomoditat i el que és censura o directament violència. En general, eh? Des d'una sobretaula on el típic cunyat diu és que ja no es poden fer bromes de res, fins al partit polític que es queixa de no poder privatitzar l'espai públic, no? O sigui, vivim en un estat encara més o menys democràtic, creuem els dits, on es pot fer pràcticament de tot, menys arribar a les mans, que a mi personalment no m'hi trobareu mai. L'única conseqüència de dir les grosses és la incomoditat, i què menys, no?
4: Sí.
1: A veure, ja podem plegar amb una mica d'aquesta música de ràdio que em posa una mica nerviosa. Gràcies, Maribí. O sigui, estic furiosa, però no tant.
3: A més, t'has de dosificar, perquè com que t'has de tornar a enfurismar, no? És allà de...
1: Exacte,
3: poc a poc.
1: No podem estar tota l'estona escoltant el pobre Arnau Tortera, que a més ja em veu dir principi de temporada que era il·legal posar-lo tan sovint. I veig que aquí seguim petant-nos-ho tot.
3: Sí, es veu que sí que es pot,
1: sí,
3: perquè
1: sí que
3: és català.
1: Pot, eh?
3: Si fos d'una altra terra, es veu que no.
1: Molt bé. Doncs això que us deia, ningú ha estat multat per dir barbaritats en directe a la ràdio pública, ningú ha anat a la presó per fer discursos obertament xenòfobs al Parlament, i a ningú li han tret la custòdia dels fills per fotre els acudits més masclistes del dinar de Sant Esteve, nois, però si es pot dir de tot el 2026, és flipant. El que no es pot pretendre és que no et contestin el que tu no vols sentir. Comentar-te que crec que el que vols fer va contra els drets humans no és censura, carinyo, és la mateixa llibertat d'expressió que tens tu i que tant dius que vols fer servir.
4: Bueno, això que et diuen, no els hi pots dir feixistes, no? Sí, es pot dir feixistes, si no els hi pots dir feixistes, vull dir,
1: a
4: veure.
1: Aviam, ells ve que diuen putos moros, no? I no van a la presó, doncs a veure si jo no et podré dir feixista. Xiular-te, perquè no em sembla bé que et fotis a dinar al costat de qui et dediques a insultar a Twitter o directament vols fora del país, al carrer, no és violència. És incomoditat i és el preu a pagar per difondre idees que trenquen d'alguna forma el consens social i la convivència.
4: Atenta a les conseqüències d'allò que dius o allò que penses.
1: Exacte, i el dia que siguem a nosaltres els que no se'ns donen la raó, doncs suposo que també estarem incòmodes, jo què sé. Clar, el dia que algú aixequi la mà, que no nego que passi i no ho justifico mai...
3: Que aixequi la mà, un rotllo salutació...
4: Com per fer mal a algú.
1: No, o sigui, el dia que algú aixequi la mà, que per exercir violència física, que ja et dic que jo no la justificaré mai, i sé que a vegades passa tant d'una banda com de l'altra, doncs és una altra cosa i se n'ha de parlar també, però formes de protesta que no són una amenaça per la teva integritat física no són violència, són conflicte de valors i són inevitables en qualsevol societat saludable.
4: Totalment, però victimització.
1: Serà que no menjo jo comentaris de merda a internet? Per l'amor de Déu, si els hagués de denunciar tots em sortirien arrels a comissaria. És que, clar, però com que no els he vist mai en persona perquè no s'organitzen fora de Twitter, aquesta gent que em ve a tocar els nassos a mi, a Instagram, doncs, bueno, doncs passo un mal ratet i segueixo defensant lo meu. Si tu de debò creus que el que fas o dius és el correcte, travessa la incomoditat, convenços els que no pensem com tu, no portis els Mossos allà a intimidar-nos o directament a pagar-nos, perquè quina puta covardia, no? Pregunto. I ho aplico també als meus, que ara ve una mica el gir de guió sorpresa. Aquestes alçades del reel ja, ja haurà semblat que només ho dic pels fatxes, però hi ha cada floreta d'esquerres també que té la marinera, que no pot suportar més de 3 minuts de discussió. Gent molt militant que si estan una mica incòmodes se'n van perquè has traspassat els seus límits. Escolta, fora dels quatre parets de casa teva, els límits de tothom són una mica relatius, eh? Forma part de viure en societat.
4: I que ens hi hem d'enfrontar dialècticament amb aquesta gent, perquè si no, si tu marxes, doncs ells queden amb la seva raó. Jo penso que és interessant rebatre'ls, no?
3: És relativament fàcil, no?
4: Sí, exacte. Poques vegades ho dic tan fàcil.
1: Sí, no? I que una discussió pot ser apassionant, entretinguda i fins i tot divertida. Jo és com ho passo a discutir.
4: I que s'ha d'escoltar el rival, perquè si no, després no saps quins arguments fa servir.
1: Exacte, has de saber una mica amb quin camp estem jugant. Forma part d'existir i negociar les idees i l'espai amb la gent del teu voltant, no? No pots cancel·lar tampoc el primer que et porta a la contrària i encara menys en una assemblea.
3: El que passa és que no hi havia gaire discussió, no? El dia 10 era més aviat crits, vull dir, no hi havia gaire gent dient anem a seure un moment...
4: Però ja... després això s'ha traslladat als grups d'amics, a les colles, a les sortides de les escoles, i jo penso que és un debat que és interessant que hagi tingut lloc allà, com que després tots l'hem traslladat als nostres cercles més propers i és aquí quan tens el debat ideològic.
1: Exacte, jo després vaig fer unes petites històries d'Instagram amb una conversa que jo vaig tenir amb unes amigues que deien ai, és que jo tinc por de que em piquin. I jo pensava, jo no tinc gens de por de que em piquin, sé que no em picaran.
3: Però
1: si jo no m'hi poso...
3: Que et pegui la policia sí que pots tenir por.
1: Bueno, sí, la policia sí que sí, és més habitual. Sí. A vegades. Però dic, a mi el que em fa por realment és que els conegui, perquè jo crec que al meu entorn algú o altre que ho té força amagat simpatitza amb aquestes idees i que després hagi de tenir una conversa incòmoda amb persones del meu entorn més proper i quotidià perquè estem convivint amb el racisme.
4: Però cal tenir-les, eh? Precisament són els nostres veïns i per tant cal tenir-les aquestes converses.
3: Exacte. I són a l'entorn en el sentit de que l'última enquesta del baròmetre diu que serà una força més votada.
1: Clar, per això.
3: Per tant, hi ha de ser per força algú a l'entorn.
1: Ens esperen una tonelada de converses incòmodes. Sí. Vaig rebre una quantitat de missatges dient-me que amics, familiars, companys de feina, pares de l'escola, etc., ja havien expressat doncs, que a ells els semblava bé, tot això d'Aliança Catalana, que penso, home, doncs tenim una feinada, potser no tant de entrar en conflicte més aviat físic al carrer,
4: no,
1: de disputar-nos l'espai...
4: Parlar, sí? Donar-los arguments, anar rebatent... Jo avui mateix, mira, abans d'entrar a la ràdio ja he enviat a un parell de coneguts una informació que he trobat a internet, doncs revelant, perquè et diuen exagerada, això no passarà, això no ho faran, doncs mira, passes les informacions que s'expliquen, perquè al final està tot documentat, no se n'amaguen del que diuen... Per tant, és qüestió de fer-ho arribar a la gent que sent campanes i simpatitza amb segons què.
1: No, i a més són tan burros que ho posen fàcil, perquè el tuit aquell de no passaran i hem passat, que era un tuit amb una imatge d'un eslògan nazi, dius, home, mescla l'aigua.
3: Si et situes al costat dels que hem passat en lloc dels de no passaran, anem malament.
1: Una petita pista.
3: I anem molt malament.
0: Heu vist el tuit esborrat? No sé,
4: sí, és aquest el que he enviat.
0: Ah, vale, un tuit eliminat d'un d'aquest partit que ha fet una imatge clarament feta a mia d'un camp de treball.
4: De treballs forçats.
0: Treballs forçats, amb el logo de la Generalitat. Treballs forçats, gent allí picant pedra, policies...
4: I diu, a tots els d'extrema esquerra els enviarem aquí.
0: Allí, enviar-los a un camp
1: és
0: de treball.
1: És que hi ha evidències per tot arreu.
0: El dibuix l'has fer tu, agafar un llenç, uns pinzells, colors i fer-lo tu, el dibuix del camp.
1: Llavors, més enllà de posar el cos una mica i la presència teva física en aquests moments de convocatòria en què hi ha un conflicte públic al carrer, doncs és això, travessar la incomoditat de sobretaules que no seran agradables. Jo ja entenc que tu voldries passar bé el 100% de les hores que té el dia, però a vegades per passar-t'ho bé demà t'ho has de passar malament avui. Jo crec que hem d'aprendre a tolerar millor el conflicte i que si vols que et donin sempre la raó, parla amb ChatGPT, que per cert, una de les notícies del cap de setmana, que jo potser he estat molt tancada a casa meva fotent bricolatge i escoltant massa la ràdio, però que sapigueu que està ja totalment desbocat, el tema de...
3: Sí, n'hem parlat.
1: Sí. Fot una por que flipa.
3: Sí.
1: Sí que fa
3: 10 minuts
4: hem parlat amb el ChatGPT, heu parlat.
3: Hem avisat que això se'ns està escapant una mica de les mans.
1: Per acabar de rematar amb aquest tema, aquests dies s'ha viralitzat un clip també a Twitter de Sex and the City on la Miranda li fot una bronca descomunal a la Carrie per tornar amb un ex seu, que és el més tòxic i problemàtic que ha tingut mai, i tothom dient, oh, clar, això és l'amistat de veritat, que et diguin les coses a la cara... A veure si és veritat. A veure si comencem un altre cop a dir-nos les coses a la cara, perquè jo, el 90% dels cops que li he dit alguna cosa remotament similar a alguna amiga meva, hi ha hagut plors i ressentiment durant setmanes. Crec que ens convé una mica, amb els temps que venen, aprendre a estar incòmodes, a entomar el conflicte per arribar a acords i que l'aïllament, doncs, ja sabem quins resultats carrega. Anem parlant amb el ChatGPT, a veure què passa.
4: Un aplaudiment.
1: Molt bé, aquesta és la primera part.
3: La primera part d'enfurisme de la Laura. Si voleu escoltar la segona, arribarà d'aquí uns 40 minuts.
0: Vine a buscar. El que vindrà ara de seguida és el miniquiz, que també ens dona alegria i avui us permetrà guanyar un llibre molt guapo. Abans, però, l'Alfred García, que ens canta Vine a buscar, i a dos quarts les notícies.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: A la de tres. Fem un fa major, un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, reacciona la Montse, el nostre grup de WhatsApp, en diu, molt d'acord amb el que dieu, cal debatre quan es pot debatre, però alerta amb això de la llibertat d'expressió, que el Pablo Hasél és a la presó per dir coses menys grosses.
4: També és veritat,
1: i també a vegades es confon amb llibertat d'expressió amb dret a dir xorrades o dret a dir mentides, no? O dret a postejar xarxes a qualsevol fake news. Amb...
4: Clar,
1: i quan, dic,
4: clar,
1: quan
4: no.
1: Dic fake news no dic una cosa que sigui poc veraç, sinó amb mala intenció, també. Una mica ja és una paraula que vol dir qualsevol cosa, llibertat d'expressió. Bé, anem a les notícies amb l'Anna Closa, bon dia de nou.
7: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? Avui, que és dilluns, que és 14 de setembre.
7: Doncs que a Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. Aquests propers dies es farà el recompte final que determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana. Per cert que avui a Cardiff hi ha prevista una cimera inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndum per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada ha coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps. D'altra banda, l'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim, i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. A casa nostra, avui més de 176.000 alumnes comencen el curs de formació professional. Són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria, i en grau superior lidera la demanda administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. I acabo explicant-vos que en només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem. A l'agost hi van haver més de 3.000 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere, i d'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
1: Les 8:32, als titulars d'esports.
7: El Barça guanya 2-4 al camp del Llevant amb dos gols de Lamin, un de Xavi Espart i un de Dejemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota del Sabadell al camp del Mallorca per 2-0. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP. El Barça de bàsquet guanya la Lliga Catalana 96-87 davant el Lleida. Darío Brizuela, de fet, es va lesionar i està pendent de proves. I en tenis, Zverev és el nou campió de l'Open dels Estats Units.
1: I quin temps farà avui?
7: Doncs avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, i però després tot el dia doncs serà molt de sol.
1: I ara una mica de Tudor, com la dinastia dels Reis. No, a Tudor Cinema Club ens canten What You Know, la coneixeu de sobre. Traieu el mòbil, que ara jugarem al miniquiz i podeu guanyar el nou llibre de Patrick Radden Kiffe, que es publica avui.

0: Escoltes ICAT.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 8:37, tema llibertat d'expressió. Mira, ens escriu el nostre oient, en Roger, que diu: sempre és bon moment per citar les paraules de Giacomo Matteotti, periodista, antifeixista, antiputat italià pel Partit Socialista i també assassinat pels feixistes, un esquadró a les ordres de Mussolini l'any 1924. Doncs la cita que ens vol compartir és... Ara què diu? El feixisme no és una opinió, és un crim. I alerta, i per dir-ho de forma més clara i que ho entengui tothom, diu: una cosa és discutir sobre la pizza amb pinya i l'altra sobre els drets humans.
4: Clar, tal qual. Sí. No, sí, jo estic d'acord, el que passa és que fins que se'ls hi permeti fer un partit polític amb aquestes idees, que jo l'altre dia també vaig haver de preguntar com, bueno, quant falta perquè sigui legal, em sembla que falta una mica encara. Però clar, mentre puguin existir, doncs els haurem de combatre amb arguments.
3: Sobre opinions, ja sabeu, s'accepten totes, excepte les que no ens semblin pertinents, aquí al nostre grup de WhatsApp.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
3: I aquí mateix podeu jugar al mini-quiz. Com sempre, a aquesta hora heu de demostrar coneixements. Avui, a Laia, sobre quina àrea temàtica?
4: Avui sobre Irlanda. But I love to see the girl
3: smoke in my bed. Avui que hem sentit les paraules de Donald Trump dient que sí, que el tema de la unificació d'Irlanda és una cosa ja a tocar, per fi celebrem, Laia, alguna de les seves declaracions.
5: Donald,
3: gràcies,
5: Donald, Donald, Donald.
4: Sabeu que no, sabeu que no.
3: Sí, però ho ha dit, que ho ha dit.
5: Sí, sí, està
4: a favor de la reunificació. Bueno, que l'he vist, et diu moltes bestieses allà, anava a dir.
5: I després ha dit, i també estic a favor de la reunificació de Catalunya, el País Valencià.
4: No, no ho ha dit. Mira, si digués això,
5: i que fem renéixer els països catalans.
4: Què faríeu si de cop estigués a favor dels països catalans per interès, per anar contra Espanya, per tocar els collons?
5: És un bon dilema, fixa't.
4: El fem divendres.
5: El fem divendres, va.
4: Em toca el divendres a mi, no?
5: Sí.
4: Clar, la setmana passada no hi ha festa. Vale. El guardo. Doncs va, vinga, si voleu us explico que avui es publica el nou llibre de Patrick Radden-Kefe, que és un llibre d'autor que s'associa per part dels lectors catalans sobretot al conflicte d'Irlanda del Nord, arran del seu llibre, que segur que heu llegit, No diguis res, o si més no l'heu sentit a parlar, també la teniu en sèrie.
3: A més, és d'ascendència irlandesa, aquest autor. Sí que nascut als Estats Units, però sí que té ascendència irlandesa, i a més es diu Patrick, o sigui, difícilment superable.
4: Això és el que us anava a dir, justament, la seva ascendència irlandesa, i per tant us volem parlar d'aquest país europeu. Vinga, doncs ara parlem de pel·lícules. En quina d'aquestes pel·lícules no es parla del conflicte d'Irlanda del Nord? D'acord? Us dic les quatre opcions. Pel·lícules sobre Irlanda del Nord. Mireu, l'opció A és El viento que agitaba la cebada, de l'any 2006. L'opció B és...
3: Que agita.
4: Que agita, d'acord, que agita. L'opció B, 5 minuts de glòria, de l'any 2009. L'opció C, L'irlandès, de l'any 2011. O l'opció D, Michael Collins, de l'any 1966.
0: 638-68-4565.
3: Quin d'aquests quatre films no parla sobre el conflicte d'Irlanda del Nord? A, The Wind That Shakes the Barley. B, 5 minuts de glòria. C, The Irishman. O D, Michael Collins, com el pap. I avui regalem, sí, aquest nou llibre d'en Patrick, titulat El fill de l'oligarca. És un escriptor que, de fet, l'Aina mateixa ens diu: vaig gaudir molt amb No diguis res. Doncs sí.
4: Aquí... Ah, jo també, m'encanta, sí? Però és que el llibre, la sèrie és un espectacle.
3: Vale. Doncs No diguis res va servir a molts catalans per descobrir aquest autor. És també l'autor de L'imperi del dolor. I avui dilluns arriba a llibreries el seu nou títol. L'editorial Periscopi publica El fill de l'oligarca i han decidit que un el tingueu vosaltres gratis. De nou a en Patrick fa el que millor sap fer, convertir històries reals en literatura, tal com ja va fer amb el conflicte de l'Ulster. Ara sala un temps molt més salta a un temps molt més proper, amb el cas també real del jove Zach Bradler, que el 2019 es va precipitar d'un edifici de luxe a Londres i va morir al Tàmesi. La policia ràpidament va tancar el cas considerant-lo un suïcidi, però els seus pares no ho volien acceptar, van descobrir, investigant i tirant del fil, que portava una doble vida, portava temps fent-se passar per el fill d'un oligarca d'Europa de l'Est, i això va fer entrar en el món dels magnats i les fortunes opaques, i mireu, va acabar al fons del riu sense que ni els seus pares en sabessin res d'aquesta doble vida. Un cas real convertit en llibre, el fill de l'oligarca, el regal que de seguida sortejarem entre tots els encertants del miniquiz d'avui. Us llancem una cançoneta per anar-vos-ho pensant. És en Guillem Gisbert, el seu últim tema, titulat Entretén-me.

0: 3 quarts de 9, teníem pendents, Laia, resoldre el miniquiz d'avui.
1: Sí, us preguntàvem a quina d'aquestes pel·lícules no passava el conflicte d'Irlanda del Nord. Les opcions eren el B...

0: totes les de l'Escorcese, i que hi havia un irlandès que el contractaven com a sicari per matar el líder d'un sindicat de camioners també bastant mafiós. Però el bo és que hi havia Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, els
1: tots
0: tres junts, i a punt de... I a més, dins de la ficció, els envellien amb efectes digitals, que la gent no va criticar, però jo pensava, 5-4 dies ja estaran així i morts. Doncs The Irishman, que també va ser, sigui com sigui, us agradés més o menys, i que durava més de 3 hores, una de les pel·lis més vistes d'aquell any, i que Netflix va posar també pel cinema d'autor, i no tenia res a veure amb el conflicte d'Irlanda.
2: Doncs mira, hem rebut 85 respostes, de les quals 77 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 77.
3: Molt bé, som-hi. Dilluns amb el número 39.
2: Doncs el 39 és la Marta, que té un número acabat en 83.
1: Felicitats, Marta!
0: Marta!
2: Enhorabona, Marta!
0: T'endús el llibre El fill de l'oligarca, de Patrick Radenkiefe. Arriba avui a llibreries, te'l regala l'editorial Periscopi. Ara t'expliquem com fer-te'l arribar a les teves mans, i mentrestant entra de fons el senyor Bruno Mars. Des del fons de la seva ànima us canta On My Soul. On My Soul.

0: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Onze minutets i seran les 9 del matí. Avui, oients d'ICAT, parlem amb vosaltres de sèries. Avui que es lliuren els Premis Emmy als Oscars de la tele, amb partint amb les sèries més nominades com són The Pitt.
2: No o... són els Oscars, els Emmy del cine?
1: Bueno, jo també ho deia, això. Sí. De fet, i és més, jo dic que Hollywood és la meca de vull dir que la meca és el Hollywood de l'Islam. Ara,
3: mare...
1: No es pot fer bromes de religions.
3: Sí, home,
1: fer unes rosques i unes voltes.
2: Absolutament.
1: A veure, això...
2: Puc parlar del que sigui, jo, va dir la Laura.
1: Sí, tema sèries. La que ara esteu enganxats, la que voleu recomanar, perquè com sempre fem top per compartir cultura aquí al grup de WhatsApp. I com ha començat per vosaltres la temporada seriàfila?
4: Bon dia, estimats experts. Jo últimament estic mirant Revelejar.
5: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
4: Ja diré que la vau recomanar la temporada passada. Una passada de sèrie, la veritat. Si heu vist Cronos i teniu ganes de treure-us la imatge del cap d'Enric Auqué vestit de Mosso d'Esquadra, aquesta és la vostra sèrie.
6: Molt d'acord, eh? A mi al final Revelejar no m'acaba de funcionar, però sí que és veritat que passa bé, enganxa.
1: Què no et va agradar? Era una cosa més tècnica, més audiovisual, que de tema? O...
6: No, jo d'audiovisual no tinc ni puta idea. Jo em vaig sumar una mica a la crítica, crec que força general, de pensar que per una mica quedar bé amb tothom i no incomodar, no?, el que dèiem abans, es va fer un retrat del Raval que no és gaire realista. Mm. Però vaja, jo què sé.
2: L'empitjorava?
6: És que és com una idea mental que... Qui era el director d'això? No me'n recordo, però algú es va fer una palla mental amb el Raval que va acabar en aquesta sèrie, que com a producte de ficció, diguem-ne, pot funcionar molt bé. Ara, com a

0: producte de no ficció, intenta explicar una història real, penso que queda una mica coix.
1: Podries anar, per fer la conversió odiosa, anar a veure Cronos, la pel·li sobre els atemptats de la Rambla, i ens expliques a veure què et sembla.
0: Però tu, Roger, estàs en aquest programa?
1: Sí.
0: Doncs, tio, això ho vaig fer dilluns passat. Ho vaig penjar a Instagram i tot.
1: Tenia festa, jo.
0: Ah, és veritat.
2: Que no hi era,
0: Mira, per un dia, que pobre.
2: En Pol Rodríguez és el no creador de Rabalejar, i és, els creadors són en Pol Rodríguez i Alice Aguilar Cuesta.
0: Doncs mira.
1: Podries per fer una mica fer la comparació anar a veure Cronos? I et dius a veure si...
0: Torno a veure Cronos, a venir dilluns amb la crònica de Cronos, torno a opinar exactament el mateix, perquè tu toca canvi.
3: A nivell de parella, doncs, de House of Dragons, però bueno, me l'esperava més èpica.
4: These are turbulent times.
3: La meva dona també.
5: Sí.
3: I ella sí que mira sèries sola. No és una qüestió d'infidelitat, és que passo. De les que mira no m'agraden. Ella no mira, per exemple, Severance. Només la miro jo, perquè s'avorreix. Ah, i hem començat a mirar Silo. Que no l'havíem vist. I la veritat és que mola molt. O sigui que guai. Bueno, tenim unes quantes aquí per veure durant la temporada escolar. Apa, que vagi molt bé la setmana. Una abraçada.
2: Us puc fer una recomanació? Una recomanació. Si us agrada molt una sèrie i després dieu, ostres, mira, la recomanes a la parella per veure-la després amb ella, no ho feu. No ho feu perquè, per exemple, em va passar amb The Pit, que The Pit jo la vaig veure sencer i després vaig dir, Marina, vols veure The Pit amb mi? I, clar, al primer capítol ella estava començant a consultar el mòbil i dic, no! No consultis, no perdis res d'aquesta sèrie. És a dir, l'expectativa amb la qual jo volia que s'enganxés a la sèrie no era acord amb el que va funcionar.
0: No ha funcionat.
2: Això normalment passa, eh?
0: Bueno,
1: és infidelitat, Laia, Laura, consultori, és infidelitat.
0: El què? No seguir la sèrie amb la teva parella?
1: Però a veure, és un pacte. És un pacte que t'has compromès.
0: Però hi ha sèries per mirar en parella i sèries per mirar sol. No passa res.
1: Si ho has dit abans, la veurem junts?
0: Sí. Però si la comences a mirar i a un dels dos no li agrada...
1: No l'has començat a mirar i has dit amb l'altre, la veurem junts, em comprometo.
0: I l'altre la mira en secret. Això sí que és infidelitat.
2: Ui, això sí, és motiu de divorci, això.
1: És on volia anar a parar.
2: Sí, ho és.
1: Sentim la Montse, que us llança una sèrie d'animació que a mi m'ha semblat també molt divertida.
6: Bones experts, doncs jo m'he enganxat a la sèrie de Vox Machina, que van estrenar la última temporada no fa gaire, i és bàsicament l'animació d'una partida de rol. I m'encanta, és supergraciós. Intenten tractar temes serios entre quan coneixes els teus amics i com els necessites i si ets molt d'anar-los a buscar quan només els necessites o quan t'ho vols passar bé, entremig d'aventures roleres. Està molt guai. Això sí, està ple de violència explícita, sexe i moltes paraulotes. Com ha de ser?
7: XD. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui al Borsa Never punxarem un individu que va ser cantant, després presentador i han acabat un conspiranoic que ens va advertir que la Covid no existia fins que es veu que va existir i aleshores un cop va haver de rectificar tot el seu discurs negacionista va carregar contra les vacunes. Em refereixo a Miguel Bosé.
8: Seré tu amante bandido, bandido.
2: I hem de començar, sens dubte, pel que va ser segurament el seu gran hit, aquest Amante Bandido, que li anava cantant mentre mirava tots els concerts que oferia a la tele amb una cara d'aquelles de menjar-se la càmera mentre anava fent sons guturals, moviments així com sinuosos. No sé si la recordeu, aquesta cançó.
0: Gràcies a Déu, no, pel que expliques.
2: La vaig cantar moltíssim als karaokes. Un altre dels seus èxits més recordats i força més recent que aquell Bandido va ser Morena Mia.

Estava ple de missatges amigos i ens parlava de les ganes que tenia de fer cafè, tot i que en realitat no volia fer cafè, no sé si m'entens. Tot també amb sons guturals, molt de xiu-xiueig, molta mandanga rara seva. Vostè també ens va deixar, però, algun tema en català. Quan has tu...

0: La culpa la té la Marató d'aquesta casa, que li va donar l'oportunitat de fer aquesta versió gravada del
1: que
0: tema
1: que tampoc calia,
0: Tornarem,
1: no,
0: d'Àlex
1: no,
0: Augusto.
1: Això de la Marató ens dona grans alegries,
0: sí,
1: però també ens dona cada desgràcia.
0: Exacte.
1: I queda tot gravat, pels segles dels segles.
0: Però tornem al Bossé primerenc, i és que avui us punxarem una cançó anomenada Don Diablo, que és d'aquella primera andanada d'èxits bossarians que els darrers anys s'han tornat a parlar. Per què? Doncs perquè es va acusar Dua Lipa de plagiar-la. Recordem una i l'altra. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por si. No. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. Què, Laura?
1: Ah, ja li agradaria, Miguel Bosé, tenir el talent de Dua Lipa. No toleraré que es difami més aquest nom en aquest
0: perdona,
1: estudi.
0: Si hem de començar a explicar totes les acusacions de plagi que acumula la Dua Lipa, no tindríem per ni 5 words on ever.
1: Per què? Perquè el talent
0: per 10 o 15.
1: Desperta enveja.
0: Ja. Yeah.
1: Home.
0: Bueno, em faig un especial un dia dels plagis de Dua Lipa.
1: És que a mi és igual que copi. Ah,
0: sí, de moment,
1: tot ho fa millor.
0: Posem l'èxit a Bosé, aquest Don Diablo, que ja era de per si una cançó bastant warsongera, tot sigui dit.

0: experts. ICAT.
1: Les 8:58 i com sempre que ens acostem a les 9 entra aquí la secció dialèctica del programa El Dilema. Un dels personatges jugables d'aquest show us planteja aquesta disquisició sovint difícil i us heu de cantar per una opció o per una altra. Anna, avui et toca tu plantejar.
2: A veure, aquest cap de setmana vaig anar de casament, això ja us ho vaig explicar.
3: Casament,
2: dilema.
3: No, tema,
2: una cosa, el dilema de la setmana passada.
4: Va. Com tot Catalunya, queda algú per casar-se? Perquè vaig a tothom.
1: El Roger.
4: No, no, ja, en aquest programa uns quants.
2: I en aquest casament hi havia un espai, al moment de les copes i del ball,
3: sí,
2: hi havia un espai on et podies fer un tatuatge.
3: Perdó.
2: Ah. Llavors, això ja ho heu vist, per exemple, doncs, influencers en algun casament, doncs sí que ho havien fet, però clar, sí, ara m'hi he trobat amb el d'una amiga. I això m'ha fet pensar, us tatuaríeu el nom de la vostra exparella a canvi d'un pis?
3: Wow.
4: Uau! Jo sí.
3: Sí, sí.
4: No,
3: sí,
4: està, no està al pati, sí, com per renunciar a un pis.
1: És a dir, l'altra, sí, opció és no fer res, és a dir, quedar-te com estàs.
2: Exacte.
1: Vale. Però tens aquesta...
2: Et donen un pis, eh?
4: Sí. Jo crec que l'hem de complicar. Hem de dir que t'has de tatuar un lloc molt visible.
2: Ah, al coll.
4: Hòstia, el
3: coll. El coll!
2: Que és molt visible.
4: Ara em sento una mica privilegiada, però jo no, eh? Ja passo de tatuatges.
3: Espera, espera, espera.
2: Sempre te'l pots esborrar.
4: Sí. Però clar, és que jo sempre tinc pànic a les agulles.
3: Clar, però el coll, a més, saps?
1: Que t'agafa... Oients, en el vostre cas no es pot esborrar. Oh. Heu de participar en aquest sentit.
3: Exacte, sí.
4: Jo me'l faig igual,
3: que no es pot esborrar.
4: És que me la pela.
1: Jo, 100%,
4: total. És que,
1: total,
4: aviam, esborrar es pot, però sí, fa mal, és molt car, no sempre queda bé, no? Vull dir que l'ho esborrar
3: no,
4: també.
3: Jo no.
2: Un bon pis, eh?
3: Ja.
4: Clar, no, jo tampoc. També depèn de l'ús de gràcies que ha sigut el teu ex, eh?
3: Amb el nom de l'ex.
4: No. Depèn de l'ex, és que jo he tingut bons ex, en general. Vull dir que no m'importaria.
3: És que sembles una vaca marcada, saps què vull dir?
1: Una vaca, no, home, no. Anna, es pot triar municipi?
2: Sí.
4: Del pis.
2: Del pis.
3: Sí, clar, d'Àlex. Val.
4: Hòstia, jo no.
3: Oients, dieu-nos a vostra, que avui està molt bé aquest dilema, eh?
1: Ara, després de d'en Punt i després de la cançoneta, us llegirem a vosaltres. Cançoneta d'en Dan Peralbo.
0: Que ja són les 9! Un hora i plegant! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Ai, que bé que entra aquesta cançó, dones, no?
1: Andant Bravo per començar aquesta nova hora de ràdio, les 9 i 3, aquí els experts d'ICAT, a l'altra banda els oients que es pronuncien. Bon dia, Sergi Vives.
0: Bon dia, Roger.
1: Ara llegirem els comentaris. Bon dia, Laia i Laura.
2: Molt bon dia.
1: En Nacho, que diu, sí, sí que ho faria, tot té un preu, perquè ara s'incorpori el dilema que fem sempre en acabar l'hora anterior, era el següent. Acceptes un pis al municipi que vulguis, un pis gratis per tu, a canvi de tatuar-te el nom del teu ex al coll, aquí davant, que es vegi, a la nou d'Adam. En Nacho diu, sí que ho faria, tot té un preu. La Marta diu... La Marta diu que s'ho està pensant encara. Marta, diries alguna cosa, que és una tonteria, això, al capdavall.
2: Sí, home.
1: La Moroyo, el tatuatge sempre es pot eliminar.
0: No, hem dit que aquest no.
1: Hem dit que la norma és que no es pot eliminar. La Tanit diu, i tant que em tatuaria el nom de l'ex per un pis. Intentaria, però, trobar una parella amb el mateix nom.
2: O
1: posar-li aquest nom al gat.
2: A la criatura.
1: No, el gat està bé, la criatura.
2: Clar, però després tu les explicacions sí que te les pots inventar, no? Vull dir, si a tu t'ho demanen al cap d'un temps, ai, aquest nom, no, una cosina que es va morir de càncer, tal.
1: Sí,
3: pobre. No?
1: Sí, a favor.
0: Laura Tobias és votat a favor, eh?
1: En Ruix, sí. De fet, a l'enquesta que hem penjat al grup de WhatsApp, guanya de llarg pis gratis amb tatuatge de l'ex, eh?
0: En Cesc diu, hi ha el tatu d'una esbàstica nazi?
1: No,
2: home, no,
1: boig.
2: Això sí que no ho faria per
3: home,
2: un pis.
3: No, boig.
1: En Roger s'assuma l'opció de buscar una de parella nova amb el mateix nom. En Marc diu que també a favor, diu la Mapi León també ho porta, un tatuatge de la seva ex al coll, ho sabeu?
2: Ah. Bueno, no. I sabeu qui s'acaba de tatuar el nom de l'actual nòvio, que d'aquí 4 dies serà ex? La Batguial.
3: Però quines ganes
1: com
3: també
1: de gent,
3: eh?
1: Com es diu el naming del nom?
2: Noa.
1: Ah, no.
0: Escolta, i si la teva ex es diu esbàstica?
1: Sí, bueno, això sí. Però sempre, no, sempre pot voler dir qualsevol cosa, està bé.
2: No ho sé, a mi em sembla que no fa falta, tio, tatuar-se el nom de la teva parella.
3: Error, a més, tu m'ho sap, hi ha un consens sobre això, ja no sé per què ho fan. Sí.
1: Quedo,
3: ningú no pot dir, que no pensava que pas pogués pensar, sí. Saps? No pot haver-hi aquest lloc.
1: L'Aixa diu que el seu ex és una persona, diu, és malo, malísimo. Però mira, almenys em van dur alguna cosa bona. Així que sí, el pis. Sí. Jo també, soc bastant més pràctic, tio.
3: És allò com que guanyes un pis gràcies a l'ex que no suportes. També la cosa és prou maquiavèlica.
1: Mira, la Mireia celebra la teva Warsong Ever, Sergi. Diu, un beso chiquitín con un swing.
0: Ah, l'estava cantant.
1: Quins records de quan era petita. Hem de separar l'artista del personatge, es pregunta. Jo trobo que en aquest cas el podeu partir per la meitat, l'artista i personatge.
0: Sí.
1: I en Quino, que diu, ens obligues a canviar de programa. No, home, queda't que ja no...
0: Ah, que l'espectador era pop.
1: Sí, va, digueu-nos més cosetes.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
1: I aquí mateix, aquí al grup de WhatsApp, a banda de tots aquests comentaris que estem llegint, mira, un oient que no ens havia escrit mai, però li ha semblat que aquesta era una pregunta pertinent, en Jordi Mercader, benvingut a la comunitat.
0: Hola, Jordi!
2: Hola, Jordi,
1: diu,
2: Jordi,
1: què tal? Si tens un ex que es diu Mar, Llibertat, Pietat, Constança, doncs
0: clar.
1: Sí.
2: Ah, de cop estem a favor dels noms hippies,
0: que hem rajat tants significats. No ha de ser un nom, saps?
2: Clar, vull dir que...
0: Em tatua el nom del
2: clar,
0: mar.
2: Clar, però vull dir que aquí, en aquest programa, hem carregat molt fort contra aquesta tendència dels noms naturalistes.
0: Però ara entenem per què.
2: I ara, de cop, tenir un ex que es digués Roure, clar, aniria molt bé.
0: Per això estan posant els seus fills aquests noms, perquè la gent se'ls pugui tatuar després
3: pensant
0: al coll.
3: Pensant en les seves ex clar. En un futur
2: drac.
1: De fet, l'Anna no ho ha dit, però es pot triar entre tots els teus ex. És a dir, que...
3: També és veritat, també és veritat.
1: Que es diu Jordi, o una que es diu Fortalesa, tatues Fortalesa.
0: Fortalesa, clar, exacte.
1: Bé, gràcies Jordi Mercader per ser-hi. El que anava a dir, que teniu l'enquesta aquí penjada per triar la cançó de les 10. Heu de votar una de les 4 cançons que us preseleccionen Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida!
0: Un 14 de setembre del 1961, naixia a Cumbres Mayores, Andalusia, Martín Rodríguez, conegut per ser el bateria de Sang Traït.
5: No hi ha qui...

0: Aquest carismàtic músic, recordat sobretot per la seva llarga barba blanca, va arribar amb 14 anys a Figueres i va exercir primer com a pastisser per passar a convertir-se en el bateria de la banda de la Jonquera, fundada l'any 82. Per cert, amb 14 anys no portava barba blanca, eh? Després de la dissolució de Sang Traït va formar part del grup Barba Blanca, justament, amb en Josep Maria Coromines, un altre ex del grup, i després va passar a formar part de Los Guardians del Pont, al costat del Quim Mandado. En Martín ens va deixar ara fa 6 anys. Avui us punxarem 4 cançons de grups recordats pels seus bateries barbuts. El primer és el que sentim, Sang Traït, de qui us hem escollit la cançó Furtadora d'Ànimes, que forma part del disc L'Últim Segell, publicat l'any 91, i un altre grup que té un bateria ben barbut, de Constantí. Quin és, Laura?
1: Els Pets!

0: tracta d'en Joan Reig, que tot i ser conegut per ser el bateria d'aquesta banda, també forma part de Mesclat, Refugi o els Tarraco Surfers. Ara bé, ha estat amb els Pets, al costat d'en Lluís Gavaldà i en Felín Cáceres, amb qui més hem gaudit del Reig com a bateria i també com a lletrista, amb cançons com aquesta,
1: Hospital del Mar. Mira, trobo que són 14 de setembre. Molt intrigat aquesta temporada en fer una mica de patologia en aquest programa.
0: En farem sempre.
1: Un cop a la setmana mínim, és un peatge que heu de pagar per ser oients.
0: Sí, ho fem?
1: Però si ho fem sense demanar-ho.
0: És veritat. I alguna en colem, Si no, cada dues setmanes alguna dels Pets la fem sonar. Més bateries barbuts. Hem sentit dos de catalans. Ara anem a l'estranger.

Aquesta cançó potser a algú li sona per The Corrs, però va, era una versió de l'original de Fleetwood Mac, grup històric que compta la bateria amb Mick Fleetwood, qui més és l'únic membre que s'ha mantingut al grup des de la seva fundació l'any 67. Sentim aquesta cançó, Dreams, un dels seus majors èxits. I acabarem amb el darrer dels barbuts que us proposem avui.

0: Són el ZZ Top, un grup nascut a Houston, ple de barbuts. Tots els seus components tenien una llarga barba, menys el bateria. El que passa és que ell es deia justament Frank Beard, i Beard en anglès vol dir barba. També era curiós que el que no portava la barba la portava el cognom, no?
1: Sí.
0: Doncs del ZZ Top sentim un dels seus temes més recordats, aquest, La Grange. Quatre cançons de grups amb bateries famosos per la seva barba, ja sigui doncs, la seva, el seu rostre o el seu cognom. Quina voteu perquè soni a les 10? Furtadora d'ànimes de Sant Reït, Hospital del Mar dels Pets, Dreams de Fleetwood Mac o La Grange de ZZ Top.
2: Entreu al grup de WhatsApp i decanteu-vos per una opció o una altra. De moment guanya Sant Traït amb la seva Furtadora d'ànimes, però bastant apropet a la dels Pets i les altres dues.
0: Tu, Laura,
2: dues.
0: Creu que et quedes amb els
1: no
0: Pets.
1: Cal, no cal ni que em feu aquesta pregunta. Ho trobo una falta de respecte.
2: Oients, la decisió és vostra. Ja sabeu, entreu i cliqueu-ho. Un quart, menys 5 de 10 del matí. Seguim amb La Fúmiga, que estan en plena gira de comiat, i aquesta és la penúltima que vam publicar. La penúltima. La penúltima.

0: Escoltes ICAT.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
5: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
5: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
5: Tinc els meus límits, Alberto.
6: Ui, ui, qui?
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
4: Wow, wow, what the fuck?
8: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
9: Mel.
10: Ué.
9: Nel.
10: Ué.
9: Lia.
10: Ué.
9: Leia.
10: Ué.
11: Bueno, vale, vale.
12: La gent per cridar els nens vol el mínim esforç.
13: Vist els noms, que ja estan inventats. Ah, no falta que t'alimentis tu.
12: No, jo és que la meva filla vull que es digui d'una manera que no s'ha dit mai.
13: Que vull que sigui especial i única.
9: Tu, amb la Mia, que et posa siu.
13: Però tampoc cal, Mia.
9: Vale.
13: Mia, Nia, Lia, tot això. És clar, és que és un problema, això.
9: Vinta. Això podria ser una escombra, qualsevol cosa. Anowar podria ser un Pokémon o d'una ètnia que desconec. Kiara, això sí que pot deixar un detergent, també. Però...
13: jo, els Jonathans i els Enzos seran Enzos, no? Seran italians.
14: Sí, doncs, ja penso... que costa una mica.
13: Però, així d'Enzos, eh?
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
15: Qui no vulgui pols que no vagi a l'era!
12: Abans hem dit que la Laura estava molt enfadada i per això no portava una secció de Dilluns a Fúria, sinó dues.
16: Què us sembla?
12: Mare de Déu.
16: Clar que sí. És que no tenia més idees, nois. Una mica de compassió. Totes les idees que tenia eren rajada de coses.
13: Ara, que... per alguna cosa serà, perquè el món està fatal.
16: Però crec que, al contrari del que he dit a la primera secció, aquí els oients normalment sempre em doneu la raó. I llavors, doncs ja està, estem tots contents perquè vaig a fer una queixa totalment legítima.
12: A veure, queixa cap on.
16: Perfecte, va. Com que és un dilluns, molt dilluns, és això, eh? Tinc moltes coses per queixar-me, nois, perdoneu. La propera va en aquesta línia.

0: Bé, aquesta cançó de la Rosalía, no sé si la recordeu, però es passa tota mitja cançó dient el Titanic i cap en un pintallavis, una pilota de golf i cap a dintre de no sé què. Doncs bueno, jo no sóc la Rosalía. Trobo que heu de parar de fer pongos, en general. O sigui, quan es multaran de debò les empreses, les entitats o les persones físiques que fotin un devessall de plàstics per fer publi de l'oceu? És que a vegades ja ni per publi, és que ja per capritxo. Aquest cap de setmana que hi ha hagut tants casaments...
1: Sí.
0: Hi ha gent que ha arribat a casa amb un arsenal de merdetes que li han relat els nuvis o que, bueno, de cop i volta ens feia molta il·lusió que t'enduguessis. Sabem de què estem parlant o no?
1: Home, doncs mira, allò que ens proposava l'Anna era perfecte, un tatu.
0: Un tatu no és cap mira, pongo. Encara, però...
2: Perquè és immaterial.
1: Clar.
0: Un got reutilitzable de record, sí. Que els gots aquests ja sap tothom que no són reutilitzables no, ni són res, aquestes alçades. Bueno,
2: sí, però mira, vaig ser una festa en què n'hi havia dels de plàstic simple i encara trobo que és millor el reutilitzable que el de plàstic. O sigui,
1: no
2: o, fem de paper,
1: eh?
2: O en fem de paper o els fem reutilitzables i els fem servir.
1: Els de paper. Què més?
0: O reutilitzables sense dibuix ni res, sí. I que realment tu després els puguis posar en un camió i els puguis portar a una altra festa.
2: Clar.
0: Les tote bags, què? Quantes tote bags necessita
1: masses,
0: un ésser humà
1: sí.
0: Al llarg de la seva vida?
1: Quantes,
0: que clar.
1: Quantes tote bags tens a casa?
0: No, tinc una tote bag plena de tote bags.
3: Però és que no duren gens, són molt poc reutilitzables. N'hi ha moltes perquè al cap d'uns usos són és impossible.
2: Home,
3: fa jo en tinc
2: tantes que no se'm fan malbé.
1: Hi ha dos tipus de tote bag. La tote bag que el fil és gairebé com de cosir.
3: Però les que són més cares, que és més doble, també al cap de poc
1: no,
3: s'estan tacant de cervesa.
0: Perquè hi ha opció. O la fas doble o no la fas.
1: Exacte.
0: Què vol dir fer una tote bag que sembli paper de fumar?
1: No,
0: doncs ja per això no la fas, és que
1: exacte.
0: És un residu. És una cosa que anirà directament a l'abocador. Seguim. Buah, és que estic, amb aquest tema estic fatal, eh? Ah, i almenys amb aquests dos exemples del got i de la tote bag hi ha com una mena d'intent de dissimular,
1: sí.
0: No? De dir, no són coses
1: funció,
0: més o menys
1: sí.
0: Útils.
1: Sí.
0: Que tu després et pots servir els usos que li donis, però la pots fer servir. Però és que se segueixen fent globus, pamflets, la típica publicitat que et deixen al parabrides del cotxe. No pots rebentar res més a la vida.
1: Maestro Joao, no?
3: Sí, recupera l'amor perdido. Jo el vaig trucar al Joao.
0: Barberia, perruqueria. A mi sempre em deixen barberia, perruqueria. Bueno, bosses de cordes, que allò, a més a més, a part de ser poc reutilitzable perquè allò al cap de 3 dies es desmunta, qui va amb una bossa de cordes
3: què
0: de 2026?
2: Home, jo he de dir que les faig servir perquè dins la motxilla tenen una certa capa d'impermeabilitat a diferència de les tote bags i aleshores quan poses coses a dins d'una motxilla si plou, jo les faig servir per
0: va,
2: això.
0: Va, molt bé, Laia, sort de tu. Clauers. Quants clauers creieu que puc portar amb les meves claus de casa? Perquè, clar, jo màxim dos. Després, si no, no m'hi caben a la butxaca.
2: Ho puc empitjorar, xapes. Que... És a dir, un clau encara, però una xapa?
0: No,
2: les xapes... És fatal, lo de les xapes.
0: Plàstic, alumini...
2: I que on les poses? Feu-me un imant de nevera, però xapes?
1: Bueno, l'imant, la nevera té una capacitat, també.
2: Bueno, però jo tinc
1: un moment en què quan la nevera cau endavant de la d'imants que té, hi ha prou, no?
0: Sí, però mira, com a mínim l'imant...
2: Sempre millor un imant que una xapa.
0: L'imant acaba trobant el seu lloc a casa i no molesta, sí. Però una xapa... Una llibreta, que això també es veu molt... amb actes així com pseudo-intel·lectuals, perquè
2: sí,
0: tu vas a un congrés i tal, no
2: sí
0: sé què.
2: Sí que feu servir poques coses, jo tot això ho faig servir molt.
0: Hòstia, Laia, perquè
1: però
0: tu vius al 1950,
1: però...
2: No sé. Oh, doncs passeu-me'n tu, llibretes que us obri per portar-me cap aquí.
0: Però llibretes d'aquestes, de més publicitàries, de merda, que fan vergonya de portar,
2: Home,
0: Laia.
2: Home, si la vergonya de portar no, però jo els faig servir totes, jo en gasto moltes, en compro de llibretes, de fet.
0: És que jo perquè vull una llibreta que posi 5è congrés català de l'oli d'oliva. Me la suda, és que no sé... Els packs de promo que ens envien a la gent de xarxes socials per promocionar qualsevol puta merda que se t'acudeixi, un llibre, un disc, jo què sé, un festival, que són una caixeta molt mona, tot per la foto, tot plena de palla i d'aquestes merdes que et posen a dintre dels embalatges, i després, doncs, no ho sé, doncs això, un flyer, un got de plàstic, una corretja d'aquestes
2: no.
0: De portar el got de plàstic. Fins quan ha de durar la broma? Tothom ha de fer com la seva pixaradeta en físic perquè aparentment no hi ha prou amb la quantitat d'ingent de contingut publicitari autopropocional que hi ha a internet, perquè penses, bueno, és que si no existissin les xarxes socials, doncs jo què sé, no? La gent doncs, ha de fer servir tots els recursos possibles per promocionar la seva cosa, els cartells del carrer i tal. Nois, existeix internet, deixeu-vos la pasta amb algú que us faci un bon contingut, un bon anunci. Els vanos aquests de cartró.
2: Ah, sí, això sí que no, veus? Vanos de cartró no cal.
0: Amb patrocinadors a les festes majors. Que això ja no és només un atemptat al medi ambient, sinó també a la cultura popular. Bueno, opino que hem de començar a tenir un moment incòmode, com dèiem abans, i a dir que no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go,
3: you need to let it go, need to let it go. En Roger diu, es diu ventall.
0: Sí, cert. Perdó, ventall. Jo, com si em voleu convidar, no, si voleu convidar els vostres tinglados, els festivals, concerts, el que sigui, perfecte, o si voleu enviar el vostre disc, genial. No m'envieu cap més puta caixa d'aquestes, que no serveix de res, plena de tonteries i de pongos. Jo ja sé que a vegades la gent ho fa de bona fe, el que dèiem abans, al vostre casament, heu fet uns pins molt monos de record, però tio, en sèrio, no cal, us estalvieu pasta a vosaltres, ens estalvieu pasta a nosaltres, d'haver-ho de gestionar i haver-ho de llançar, i temps... Perquè no hi cabem a casa, ja. Jo no sé on ho poseu vosaltres, però és que jo tinc un pis de 15 metres quadrats. A veure si hauré d'omplir a sobre un calaix amb merdes que m'aneu regalant. Jo no hi quedo ja al meu pis de tampongo, m'entens? Les samarretes. Déu meu, em podria vestir amb samarretes d'entitats, esdeveniments i festetes fins al 2067.
2: Això també és veritat, n'hi ha moltes
0: que
2: samarretes.
0: No caldria que me'n comprés cap altra mai més,
1: jo
0: de samarreta.
1: Jo quan em vaig fer 40 d'anys em va regalar una samarreta que posava... En hora de ja tens 40. Quants cops creieu que m'he posat aquesta samarreta?
3: quina era la broma?
1: Això, en hora de ja tens... No sé, no em recordo.
2: Espero que posés
1: és que
2: en
1: l'he vist
2: tants 40.
1: Pocs cops. Ah. No sé què posava, però és allò de 40 anys, no m'ho
0: posaré
1: mai.
0: Les samarretes aquestes
1: jo.
0: Que són una horterada absoluta. Totalment. De Team Bright, que no fos cas que ho poséssim en català, pels comiats de solter i soltera.
3: Això passa, els comiats.
0: Equip núvia, en
1: sí,
0: català.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan més et posaràs aquesta samarreta?
1: Mai més.
0: Bueno, almenys, o si no, feu-vos-la totes la mateixa per totes les amigues que es casen, perquè com a mínim la podeu posar un parell o tres de cops.
3: Dubte amb pinzellada racista, classista. És poc català fer aquests comiats a cutres?
0: A mi em sembla una horterada majúscula.
2: Sí. Hortera, en general. Laia, també hi haurà catalans horters,
1: Exacte.
2: Eh?
1: Sí, sí, sí.
3: I a més, els comiats només hi ha una facció. Per tant, per què ho diu, Tim Núvia, si els comiats són d'una facció sola? No es barregen, no? O sí?
0: Sí, però per això, quan tu vas al comiat de la Núvia, et poses la samarreta d'equip Núvia, que tothom sàpiga que estàs a l'equip de la Núvia, sobretot.
2: És perquè vegin que és un comiat i ja està.
0: Perquè no et confonguin que tu vas amb un pito al cap gegant pel carrer, però has de portar una samarreta que posi equip Núvia.
1: Està tot uniformar. Bàsicament és uniformar.
2: També diré dels pitos, també no caldria.
3: Per què no? Què passa amb els penis, Laia?
2: No, perquè sigui un penis, perquè és un plàstic, un salús que portes al cap.
3: Pel material, pel material.
1: Si és de cartró, sí, te'l posaries al cap.
0: Hi va haver com una mena d'acció antigotió. No?
2: Sí,
0: no hi ha un moment com de estem en contra del cotilló de cap d'any, que al final no deixa de ser això.
1: Sí.
0: I per què només vam fer-me el cotilló? Ens vam cansar ja.
1: Però igualment jo crec que ha tornat, eh?
0: Que ens la suda tot ja, no?
2: Desastre, però estic molt a favor d'això que diu l'Aura, però amb aquests pongos jo encara diria més tots aquests de cap d'any, de comiat, de festes... Tot això és fatal. Jo les llibretes encara les salvaria de la crema.
0: Totes les llibretes a la Laia. Ens l'envieu aquí, els experts de CAT, diagonal, a 400... Com és la
3: 614.
0: 614.
3: Un dubte de criança, Laia, Sergi.
1: A veure.
3: Diu l'Albert, bon dia. Ja ha passat la marabunta de papis i mamis portant nens a l'escola, que es veu que ha de sortir a fer comandes i que hi ha trànsit, però això és cada dia, no?, que és aquest dubte.
1: Sí.
3: I a més, pregunta...
2: Igual que dijous,
3: i a més, ho pregunta a les 9:21, és a dir, fa dos minuts, ja fa estona que no hi ha marabunta.
2: Jo crec que ja no hi ha...
3: Estan tornant a casa.
2: No, que van tard, jo crec que... Potser, sí, no. Jo crec que pot sortir, tranquil.
3: Curiós que algú que es dedica a fer comandes tingui aquest dubte, perquè...
2: Bueno, potser ja acaba de costar la feina, ara.
0: Clar, és veritat que en aquest programa no feu el trànsit.
1: Clar.
0: Que a vegades estaria bé, perquè hauríem
2: aquesta
0: de canviar
2: aquesta hora ja no hi ha trànsit, ja està.
1: Sí.
0: Nice. Molt bé, doncs ja està, confirmat.
1: Laura, demà no vindràs tan enfurismada, eh?
0: No, demà ja és dimarts.
3: Vinga, va. Ara...
0: Adéu, Laura Grau.
3: La suavitat dels Chainsmokers. 6 minuts i seran 2:15. Adéu.

0: Expert i Cat. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Tres minutets ens separen de dos quarts abans d'obrir l'actualitat de la jornada. Avui que és dilluns, és 14 de setembre. Laia, ara que comentàvem i comentarem també a l'Espai del Temps, que seguirà fent molta calor avui i demà, però ja de cara a dimecres i dijous arribarà més fred i tempestes. És possible apuntar-se al Team Calor i tenir com a benefici la davallada de la invasió de persones de turistes, vaja.
2: Exacte, avui he anat a buscar l'única bona notícia que podria venir com a conseqüència doncs, de l'augment de les onades de calor, perquè potser aquest estiu serà recordat com l'estiu de les onades de calor, o potser no, perquè potser això serà la nova normalitat i potser l'estiu del 2026 només serà el primer de molts. Tot plegat, però, com us deia, podria tenir una conseqüència, una de sola, no del tot dolenta, fins i tot bona, i té a veure amb el turisme, perquè les dades parlen soles. Un 14% dels turistes que pateixen onades de calor en viatjar no repeteixen destí de vacances. A veure, no és estrany, eh? Si ho heu viscut, doncs segur que ho recordeu. Entre aquells que tornen al país visitat malgrat haver viscut temperatures extremes, un alt percentatge opta per buscar alternatives més fresques dins del mateix país o fins i tot reajustar les dates de les vacances següents, tipus, doncs, si vaig a l'estat espanyol no hi aniré a l'estiu perquè no s'hi pot estar, que és una cosa que és una obvietat pels que el coneixem, però potser aquells noruecs que han vingut doncs no s'ho pensaven. Jo personalment recordo un viatge a Grècia i un altre a París fa molts anys, on literalment no es podia passejar pels carrers de la calor que feia. Era realment desagradable. Jo em va quedar molt poques ganes de tornar-hi en aquelles dates. I és que, a veure, ningú no vol passar-se unes vacances anant del cafè al restaurant, del restaurant al cafè, o només a museus buscant tota l'estona l'aire condicionat. Perquè, mira, si és l'estiu i ets a casa o ets a un lloc on hi tens una segona residència o és igual, un càmping en què no et ve d'aquí, doncs t'estàs tot durant les hores de calor llegint i surts al vespre. Però si tu estàs pagant un hotel que et val una pasta, no t'estaràs aguantant les hores de calor en l'aire condicionat sense veure res, sense visitar res i només sortir al vespre. No és pràctic. Sí, com sigui, el factor aquest del confort tèrmic, que és aquest concepte que li han dit, doncs influeix cada vegada més en les decisions que han de prendre els turistes en planificar les seves vacances, a on viatjar, quina època de l'any fer-ho, quant temps s'hi estaran, etc. No? Un lloc on ja comença a notar-ho és Escòcia, les Highlands, Escòcia. Fa temps, els hotelers d'allà deien que els viatgers que hi anaven deien que era molt bonic, que molt bé, però una mica de llàstima del temps que hi fa, no? Que tot el dia hi plou, etc. I en canvi ara la gent hi arriba buscant precisament aquest temps, aquesta climatologia doncs aparentment adversa, però que quan portes 6 setmanes a 40 graus doncs tens moltes ganes de veure ploure. Però
3: una
2: moltes.
3: Mica de pluja, una mica de fred,
2: exacte.
3: Una mica de jaqueteta...
2: Allò que surts a que et caigui la pluja a sobre, no? De fet, el nombre de visitants del nord d'Europa va augmentar un 10% ja aquest any, en comparació amb el mateix període de l'any passat, a finals de primavera i principis d'estiu. I, de fet, les cerques a internet amb el text "escapar de la calor" s'han triplicat en els últims mesos. Altres ciutats com Oslo, com La Haia, ja estan a dia d'avui promocionant-se com a destí fresc de vacances, eh? Una mica especialment per a aquests turistes que venim de països càlids, en què el que vols és directament escapar d'aquesta calor quan no es pot estar al teu país directament. I si feu una cerca ràpida a internet, trobareu milions de posts, tots dient els destins més frescos on passar les vacances, els nous llocs on es pot estar... tots lluny d'aquí, naturalment. Per tant, tot plegat fa pensar que si alguna cosa pot reduir el turisme no seran les decisions dels polítics que no estan en aquest moment per la labor, però potser sí el canvi climàtic, cosa que, mira, almenys una conseqüència positiva pot tenir.
1: Dos quarts en punt.
0: Els experts i CAT.
1: Moment d'informar-nos, Anna Closa, què cal saber per avui, que és dilluns 14.
3: Doncs que la incertesa sobre qui governarà a Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Per cert, que Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris britànics estan encapçalats per forces favorables a la independència. D'altra banda, la Xina s'afegeix a les veus que demanen que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. Més coses. Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors. I acabem a Tàrrega perquè la Fira d'enguany ha tancat l'edició més multitudinària, consolidant el seu paper d'aparador internacional de referència per les arts escèniques de carrer. El certamen vol arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar capacitat econòmica.
1: 9:32, els titulars d'esports.
3: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4. Un gol de Xavi Espart, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi donen un nou triomf al Barça que acaba patint, de fet, més del compte. Els de Hansi Flick sumen ja 15 punts sobre 15 possibles. El Barça de bàsquet guanya la Lliga Catalana Tarragona 96-87 davant el Lleida. Darío Brizuela, de fet, es va lesionar i està pendent de proves. I en tenis, Zverev és el nou campió de l'Open dels Estats Units.
1: I el que dèiem fa uns instants, la calor segueix, almenys avui.
3: Sí, avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. També hi haurà algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia doncs, serà un matí de bastant de sol, eh?
1: Les 9:33, gaudiu d'aquest dia de sol. Sembla que s'allargassarà fins demà aquestes temperatures estiuenques i després ja vindran els canvis. I ara seguim amb més música. Volem gaudir del que ens canten aquí, els 30 ho fa. Tossuda, part 2.

0: Musicat. Què en queda avui de l'esperit del primer Teatre Lliure?
1: Miquel Masfiol recupera la vella Helena, un dels muntatges fundacionals del Lliure estrenat el 1979.
0: A Tot fent la vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
1: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
3: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
4: Qui no balla no és viu.
3: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
5: Els experts ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: vida.
1: Les 9 i 38, avui és dilluns, oients, ja veiem pels comentaris, pels xats i els àudios que ens envieu, que us preneu bastant bé l'inici de la setmana. Digueu-nos si teniu plans, si heu d'anar de concert. Penseu que musicalment aquesta setmana estarà especialment marcada pel Mercat de Música Viva de Vic, que comença dimecres, i també les festes de Santa Tecla, que ens porten també molts concerts. Anna, comencem per el Mercat de Vic.
2: Sí, exacte, dimecres arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que s'allargarà fins diumenge. El primer dia arrencarà amb una actuació molt especial per Soc un Bohemio, perquè serà la primera vegada que presenti en directe aquesta cançó que sentim de fons, que encara no ha vist la llum. De fet, estem escoltant només un petit avançament d'aquest Què serà de mi. L'actuació de l'Artur Vinyals es farà a la Carpa de l'Atlàntida, on també hi actuarà Il Mago del Gelato i Pelados. Aquests concerts, per cert, són gratuïts. Passem per la Jazz Cava. Un quart de set de la tarda arrenca el concert de La Publicitat. També hi seran el duet de folk experimental Milkweed, els islandesos Hist OG, DJ Nahumi i Amatu, que aquest any també passa pel Mercat de Música Viva de Vic. Si ens fixem en els concerts de dijous, us destaquem el de la Mar Pujol a l'Atlàntida.

0: Està previst que d'aquí a un mes l'artista de Prats de Lluçanès publiqui el seu tercer àlbum que porta per títol D'aquesta aigua no em veuré, però abans que això passi, doncs actuarà a l'Atlàntida de Vic dijous a les 7 de la tarda. Al migdia, per cert, serà el torn d'en Rio. Pel que fa a la carpa de l'Atlàntida, us destaquem l'actuació del saxofonista de la Ludwig Band, Yuki Valverde, que demà treu cançó, i a la Jazz Cava, el de la saxofonista barcelonina Irene Reig, el del raper de Berga, Biel Negre, amb el seu projecte Ultra Lone, i el debut en solitari de la barcelonina Love Angel. Passem al tercer dia del Mercat de Música Viva de Vic. Perquè divendres els de Torelló presentaran les cançons del seu nou disc, Quin Goig, a la plaça Major de Vic. El concert dels Dan Peralbo arrencarà a 8:45, tot seguit arribarà el de Mamaduixa i acabarà amb la música de Lia Kali. Tots aquests concerts són gratuïts, igual que els que es facin a la carpa de l'Atlàntida, on hi actuarà, entre d'altres, Remei de Calafresca. També us volem destacar les actuacions del duet folk L'Arannà, la de Pep Jiménez Botifarra i la de Romàntic Dimoni. Pel que fa a dissabte, la programació se centrarà bàsicament en els tres escenaris principals. Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Ginestà presentarà aquesta col·laboració amb Nil Moliner, que va sortir fa només uns dies. Dissabte ho faran a la plaça Major de Vic. En aquest escenari també hi actuarà l'artista de Santa Coloma, Caral Laoz, i el gallec Bayuca. A la Catedral d'Ice, concert de la Chloe Riembau, que hi presentarà el seu primer àlbum, Equilibri sense xarxa, i també hi serà Mujeres, Crim i Atrapassomnis. I acabem a la carpa de l'Atlàntida, on hi actuarà la Maig. La barcelonina hi presentarà el seu últim disc Prou, també hi actuarà el traper de Montgat, Baia Baia, i la banda valenciana Malifeta. Pel que fa a l'últim dia del Mercat de Música Viva, la 38a edició la tancarà amb Bauca, que hi oferirà un concert familiar, i Quimi Portet amb el seu World Tour. Ara de Vic saltem a Tarragona, perquè aquesta setmana, com dèiem, doncs arrenquen les festes de Santa Tecla. Fa un parell de setmanes de la publicació d'aquesta versió de l'Emperito Roca de la mà de Nas Tallat, però el cert és que el projecte liderat per la igualadina Laia Rius no actuarà a Tarragona a aquestes festes de Santa Tecla. Els que sí que ho faran són Fades i Esbatlana. Divendres, Fades i Esbatlana actuaran al Parc del Francolí de Tarragona. Després d'aquestes dues bandes de perfectes, doncs serà el torn de la nostra DJ preferida, la DJ Trapella. I, de fet, tocant l'amfiteatre romà, al Cos del Bou, hi actuarà el grup de punk de Tarragona, Crim, organitzat per Joves Xiquets de Tarragona. Encara a Tarragona, Sopa de Cabra actuarà a la Tàrraco Arena a 8:45 del vespre i encara queden entrades a la venda. Si aneu, sapigueu que obren portes a les 7 de la tarda. Pel que fa a les propostes musicals de dissabte, us destaquem la de Sodi. El grup de pop-rock tarragoní Sodi pujarà dissabte a 10:45 de la nit a l'escenari del Parc del Francolí. Aquella nit també hi serà la banda de Calafell Buos i el grup de versions femení Les Gamberres. A la Tàrraco Arena hi serà Mònica Naranjo. I diumenge... Donem la benvinguda al Festival Família. El Parc del Francolí acollirà diumenge a la tarda el tradicional concert familiar de Santa Tecla i seran Xiula, que hi presentaran el seu espectacle Xiulant, i Rigui per Xics, el seu últim disc, el Cuc Quàntic. La festa començarà a 6:45 de la tarda. Marxem ara de Tarragona i ens plantem a Barcelona perquè aquesta setmana comença el Festival B. Fama, mai estaré sola si tu muntes bé, puc venir a la teva zona si tu no estàs bé. El Festival B ocuparà el Parc del Fòrum durant 3 dies, dijous a dissabte, amb una fotografia molt àmplia del pop alternatiu, l'escena urbana i l'electrònica. El primer dia hi actuaran Jimena Amarillo, les Petúnies i l'Orna, entre d'altres. Pel que fa a divendres, aquest dia doncs, hi seran els dos artistes que sentim en aquesta cançó de fons, Mushka i Ultra Lone, i també hi seran Young Vic, Marc i De Valentino, entre d'altres. Pel que fa a dissabte, l'últim dia del Festival B, pareu atenció amb el cartell. ¿Dónde está ella? Ella como ninguna. Dime, baby.
1: más cerca tu boca.
0: Rossovski serà al Parc del Fòrum dissabte, el mateix dia que Guitarrica de la Fuente, Alosa, Maria Arnal, Gavina MP3, Rebe, Cupido, Biznaga, Tristan, Pablo Pablo. Vaja, un cartell que fa molta patxoca. Si seguim amb més concerts, toca destacar el de dimecres a Barcelona. La vam descobrir a principis d'any durant el concert Manifest per Palestina al Palau Sant Jordi i aquest dimecres Zeyne tornarà a actuar a Barcelona. Aquesta vegada ho farà a la Sala Apolo. El concert, que a les 7 de la tarda doncs el farà a la Sala 2, servirà per presentar el seu primer disc. Qui també passa per Barcelona aquesta setmana és l'artista canadenc Mac DeMarco. El canadenc qui presentarà el seu últim àlbum d'estudi, Guitar, que va treure fa poc més d'un any. En total, Mac DeMarco hi farà dos concerts, el primer dimecres i el segon dijous, i de fet, a tots dos concerts hi penja el cartell d'entrades exaurides, així que si us heu quedat sense, doncs haureu de provar sort a la propera vegada que vingui a Barcelona. I ara us proposo

0: Herba, que actuarà divendres al Sant Jordi Club, venen a presentar la primera part del seu 8è àlbum d'estudi, El Club de la Pelea 1, format per 10 cançons, on el caos, la rebel·lia i l'introspecció es fusionen amb el pols del rock alternatiu dels 90 i influències britàniques, i de fet el concert arrencarà a les 8 del vespre i encara queden entrades. Marxem fins a Lleida. Germà! Els Amics de les Arts van publicar dijous aquest nou tema, Encara som aquí, i segur que no hi faltarà en aquest concert que faran divendres al Parc Astronòmic del Montsec de Sant Esteve de la Sarga, dins del cicle Músics sota les estrelles, i de fet aquest concert el faran en format acústic. També actuarà la Jules, però en aquest cas ho farà a la sala Liverpool de Bidisco de Molins de Rei i presentarà el seu àlbum debut, Amb Amor, en un directe que formarà part del cicle Directes Estrelladam. El concert començarà a les 9 de la nit i obren portes mitja hora abans. Encara divendres, Maria Jaume actuarà a Reus. No marxe, ya quiero volver. Cantant de Lloret de Vistalegre presentarà el seu nou disc Sant Domingo Forever divendres a les 10 de la nit a la plaça de la Llibertat. El concert forma part de les festes de Misericòrdia i després de Maria Jaume la festa continuarà amb la senyora Tomassa. Com a punt ràpid, sapigueu que dissabte Melody, la representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió, actuarà a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Els Catarres i Banda Neon seran a la Festa Major d'Avinyó, la Flashy a Camp de Bànol i Dan Peralbo i el Comboi a Verges. Maria Caín dissabte actuarà a la plaça de l'Ajuntament de Madremanya, al Baix Empordà. El concert, que serà en format piano i veu, forma part dels concerts de tornada que són gratuïts. D'altra banda, David Caravent passarà pel Perifèria Cultural, que s'estarà fent a l'Església de Sant Miquel de Coll del Rat, i Amaro Freitas i Moby Maiga a l'Auditori de Girona. Els qui faran doblet al cap de setmana són els Ponis. Per una banda, els Ponis actuaran dissabte a la Nau 2 de Martorell i diumenge a la Festa Major d'Esplugues de Llobregat. I acabem l'agenda de concerts de la setmana a Madrid. Perquè divendres arrenca la gira de la Shakira, Les Mujeres Ja No Lloren, a l'estat espanyol. En total hi farà 12 concerts fins l'11 d'octubre, tots ells a l'estadi Shakira, que s'ha fet construir per l'ocasió. Serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista, una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per a 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil. Dijous, per cert, treu single a Maluma, es dirà Aigua.
1: No m'esperava aquest gir de cop a Macondo, el llibre del Gabriel García Márquez. A veure, oients, que vagi a veure la Shaki, que ens faci la seva prèvia, i queda encolomada la missió de fer-nos la crítica en àudio posterior de la vostra estança a Madrid i de la vostra experiència amb la Shakira. Ara volem sentir les vostres veus, però d'avui mateix, avui que parlem de sèries amb vosaltres, o que hem parlat de sèries amb vosaltres, perquè avui se celebren els Premis Emmy, es lliuren a Los Angeles, als Oscars de la tele. Doncs sí, demà farem un repàs als guanyadors, però ara volem sentir un recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg de la jornada.
2: Bon dia.
3: Hola.
2: Jo les sèries que he mirat les últimes setmanes, una que m'agrada molt és La Casa de los Espíritus. I mira, aquests dies que he estat treballant bastant, vaig pensar un dia, tornava de la feina, que tenia el cap una mica com un timbal, vaig dir, ostres, deixa'm esbregir una mica, aviam què puc mirar. Vaig posar La Paca. Doncs La Paca és una d'un barri de Mallorca que va ser una persona d'ètnia gitana que es va convertir en matriarca a través de la droga. I sí, la dona doncs va crear un imperi de l'heroïna. Em sembla que el barri és a Son Banya o alguna cosa així, perdoneu. Així que sí, la tornaré a mirar perquè són coses que de tant en tant m'interessen. Vinga, que tingueu bon dia, una abraçada. Cada dia m'ho passo molt bé escoltant-vos.
4: Molt bé.
5: Rebalejar.
6: Aquests fills de puta es quedaran al restaurant.
7: Una passada de sèrie. Si heu vist Cronos i teniu ganes de treure'ls la imatge del cap d'Enrique Auqué vestit de Mosso d'Esquadra, aquesta és la vostra sèrie.
8: Doncs jo m'he enganxat a la sèrie de Vox Màquina, que van estrenar la última temporada no fa gaire, i és bàsicament l'animació d'una partida de rol. i m'encanta, és supergraciós. Intenten tractar temes serios entre quan coneixes els teus amics i com els necessites i si ets molt d'anar-los a buscar quan només els necessites o quan t'ho vols passar bé, entremig

0: d'aventures roleres. Això sí, està ple de violència explícita, sexe i...
1: moltes paraulotes.
0: Com ha de ser?
2: Hola, expert. Jo ara estic veient 100 anys de soledat.
3: Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
2: A Netflix, i certament m'ha encantat.
4: Una sèrie que tinc moltes ganes de que surti, que està basada en una saga de llibres que es diu En els nois de Tommens. M'he llegit els llibres, tinc molta curiositat per saber com faran la sèrie i si l'adaptaran bé.

0: Les Cravapels, no us penseu que ens n'havíem oblidat d'elles, aquest tema seu d'aquest any mateix. Es titula 30, i amb elles és el moment de sentir, abans de dir-vos adeu, abans de punxar la cançó de les 10, és el moment de sentir els millors moments al programa d'avui. I avui, aquí, els experts, hem parlat de tot, de sèries, del fet que la IA pot portar-se al món, de fatiga informativa. Hem tingut les seccions habituals. La Laia, per exemple, tenia claríssim el seu punt de partida.
1: I ara, de seguida, Laia, a quina temàtica estirarem d'un fil?
2: Doncs estic pensant com es diu això.
3: És el... La...
1: Amb una paraula.
2: Per això, estic mirant. Amb una paraula, vi.
1: Vi?
2: Vi, ve baixa i...
1: Pots dir enologia.
2: Això és el que estava buscant.
4: Sí, ara!
0: I, esclar, hem punxat molta música d'uns grups que hem presentat de manera molt pertinent. Aquests que sentim són els Fleetwood Mac, grup històric que compta a la bateria amb Mike Fleetwood. Potser algú li sona per The Course, però va, era una versió de l'original de Fleetwood Mac.
1: Ara,
0: Fleetwood Mac. Diria que no n'hem dit cap, de bé.
1: I ara una mica de Tudor Cinema Club.
5: Joder, com m'ha costat avui.
0: També hem vitorejat un president que de cop i volta està al costat de les nacions oprimides.
1: Avui que hem sentit les paraules de Donald Trump dient que sí, que el tema de la unificació d'Irlanda és una cosa ja a tocar, per fi celebrem, Laia, alguna de les seves declaracions.
0: Donald! I hem xalat amb el dilema sobre els tatus d'ex que ens ha dut l'Anna.
6: Us tatuaríeu el nom de la vostra exparella a canvi d'un pis?
7: Wow!
8: Jo sí.
0: Sí.
7: Ah, te va por culo.
8: Jo crec que l'hem de complicar. Hem de dir que t'has de tatuar un lloc molt visible.
6: Ah, al coll.
8: Hòstia,
0: al coll!
1: No es pot esborrar. Wow. Heu de participar en aquest sentit.
0: Amb el nom de l'ex, que sembla una vaca marcada. En Cesc diu, hi ha el tatu d'una esbàstica nazi?
8: No, boig. Això sí que no ho faria per
2: home,
8: un pis.
2: No, boig.
1: En Roger s'assuma l'opció de buscar una parella nova amb el mateix nom.
0: Escolta, i si la teva ex es diu esbàstica? I bé, la tria de cançons d'avui, en què hi participaven ZZ Top, Fleetwood Mac, Els Pets i Sang Traït, la guanyadora ha estat Furtadora d'Ànimes, aquesta cançó de la històrica banda de la Jonquera.
1: Què fa una noia? Saps que a Lleida s'ha celebrat el MangaCon aquesta setmana. Què fa qui és una noia que entra allí i roba uns DVDs d'Attack on Titans?
0: Furtadora d'Ànimes.
1: És correcte! Ah! Laia, has perdut, has quedat última. Fins demà, Anna Closa, Maribel Pérez i Jan Sergi.
6: Fins demà!

Què tal? Les 10 i 3 minuts. En tornem-hi en aquest dilluns 14 de setembre amb una altra de les més enèrgiques del moment, amb Tòpic, però en tenim moltes més com aquesta, amb els 31 fam. Anem a compartir la família. Som-hi!

0: quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Escoltes ICAT.

una altra de les veus més interessants de l'escena catalana, Maria Jaume, amb la seva festa i drama. Així seguim en aquest dilluns, 14 de setembre, acompanyant-te també amb Yandú, és el Club dels 27.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
2: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.

Just. Intentem allargar aquest estiu gràcies també a la música dels Soc de Pinya. Tenen noves cançons com aquest 32 d'agost. Qui es troba preparant també nou àlbum és la Gel Van, Al·lèrgiques al Polen. No era

Deixem enrere també la proposta de Pink Panthers. Aquí tenim una de les cançons que més han sonat aquest estiu a les xarxes socials. Ella és Leira amb Brand New Channels.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

seu projecte musical continua agafant forma des de Girona. És la Lau Gibert amb el seu Amulet, la cançó per aquest estiu. Hi ha 10 minuts per les 11 i faltava Kelly Isaiah.

Un treball farcit de referències literàries és el que ens proposa Delgat i arribarem a les 11 amb un altre dels talents de l'escena britànica, Nimino. I need some...

Estrenem temporada amb cançons boniques i també amb la Júlia Blum. I deixa'ns acompanyar-te també en aquest matí del dilluns, en el so dels Bauza.

Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Coronel Sabana la setmana que ve presentaran nou treball després d'un temps de silenci i aquí teníem l'avançament. Bones vistes. I ara, m'asigo.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.

encenem la imaginació i ens deixem arrossegant el temps amb un dels himnes de Diplo. Don't forget my love. I en tenim més, ja 5 minuts per 2 quarts de 12. Carol G, Judeline i Rosowski. Hey.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

amb més batecs i més xecs, amb Lluqui, Bon Joli, i destinada a sonar moltíssim els propers mesos, aquí tenim la nova col·laboració de Nil Moliner amb els Ginestar. Amb qui estaràs?

Aquest parell són Miles Smith i Niall Horan, que a més el podràs veure en directe el proper 25 d'octubre al Palau Sant Jordi. Més coses, Do You Mind, amb Galantis.

representen la nova onada del K-pop. Ells són els 80s, el seu Ghost. 5 minuts, arribem al migdia d'aquest dilluns, amb la maduixa i abans una mica de la publicitat, sempre així. 1, 2, 3, ei!

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: La mostra de cinema de Venècia corona amb el Lleó d'Or a millor pel·lícula Woman Unknown.
2: És de la directora danesa Meyel Tuki, que de fet ha estat l'única dona que competia amb una pel·lícula dirigida en solitari entre els 21 títols de la secció oficial. Una situació que ha generat crítiques i ha reobert la discussió sobre les dificultats que encara afronten les dones dins la indústria cinematogràfica.
0: Woman Unknown és un drama sobre les represàlies contra les dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial. Així n'ha parlat la mateixa directora.
3: Per mi, Woman Unknown parla del cos femení com un camp de batalla i un assumpte públic. I al mateix temps, la pel·lícula explica les històries de dones invisibles, ignorades i sense veu.
2: El Lleó d'Or no és l'únic guardó que s'ha emportat Woman Unknown. La seva protagonista, la també danesa Mathilde Arcel, ha rebut la Copa Volpi a millor actriu. De moment no té data d'estrena a l'estat espanyol, però sí que es podrà veure a Dinamarca a partir del mes de febrer. El premi de millor actor ha estat per a John Malkovich per la pel·lícula Wild Horse Nine, una comèdia negra sobre el cop d'estat de Xile del 1973.
0: Tot això en una mostra de Venècia en què ha destacat sobretot el documental NASA. Aquesta és l'ovació de 24 minuts que s'han portat al nou documental dels directors israelians Yuval Abraham i Rachel Zors, guanyadors, de fet, potser sonen de l'Oscar per No Other Land. A NASA denuncien i mostren l'estratègia militar d'Israel dissenyada per massacrar Gaza. Compta amb testimonis de soldats i agents d'intel·ligència israelians.
4: És la Hakafto Play Gadol, te lo jets a l'Avbathala.
2: El documental ha rebut el Premi Especial del Jurat i ja està tenint repercussió política. El ministre de Cultura israelià ha amenaçat de retirar la nacionalitat als dos directors.
0: El director Yuval Abraham remarca per què és important veure a dia d'avui NASA.
5: Creiem que negar el crim és el que fa que persisteixi. Per això creiem que és important que els israelians vegin la nostra pel·lícula. És el nostre país qui perpetra aquests crims. És important que la vegin els europeus, sobretot aquí a Itàlia, perquè el vostre govern i el govern alemany estan bloquejant la pressió sobre Israel que podria acabar amb la guerra. Que els americans la vegin, perquè el seu país està finançant gran part de la matança.
2: Aquesta setmana, NASA passarà pel Festival de Sant Sebastià.
0: D'altra banda, el Gran Premi del Jurat se l'ha emportat a Possible Love, del director sud-coreà Lee Chang-dong.
2: De Venècia anem a Los Angeles. Aquesta matinada es lliuren els Emmys, els premis de l'Acadèmia Nord-Americana de Televisió. Passem quines sèries i intèrprets aspiren a fer-se amb la preuada estatueta. La gran favorita és The Pitt, amb 25 nominacions.
0: Un drama ambientat en un hospital de Pittsburgh que mostra el ritme frenètic i la falta de recursos que han d'afrontar cada dia els metges i la resta de personal sanitari. El protagonista, Noah Wyle, també està nominat com a millor actor. The Pitt es pot veure a HBO.
6: Well, aren't you a big brain girl?
2: La comèdia Hacks sobre una còmica veterana ha tancat la paradeta després de 5 temporades, però se'n va per la porta gran amb 24 nominacions als Emmy.
0: L'actriu Jean Smart té molts números d'endur-se l'Emmy per la seva interpretació. De fet, ja se n'han dut 4, un per cada temporada de Hacks. Hacks també la trobareu a HBO Max.
7: There is something about these seafaring towns.
2: La maldició de Widow's Bay és una de les sorpreses de l'any. Aquesta barreja de comèdia i terror enmig d'una illa de Nova Anglaterra es posiciona com l'única comèdia capaç d'arrabassar-li l'estatueta a Hacks.
0: Té 19 nominacions i el seu protagonista, Matthew Rhys, és un dels actors que tenen més possibilitats d'aconseguir una estatueta aquesta nit. Busqueu La maldició de Widow's Bay a Apple TV.
8: Hey, Carol!
9: We just want you to be happy.
2: Pluribus, la sèrie de ciència-ficció del creador de Breaking Bad, que gira al voltant d'una humanitat feliç i una dona que s'hi resisteix, té 18 nominacions. La protagonista, Rhea Seehorn, també aspira a aconseguir l'Emmy a millor actriu en la categoria de drama. La trobareu a Apple TV.
10: Is he your best friend?
11: Clark?
0: I ZF Sant Lluís és una de les favorites a la categoria de minissèrie amb 8 nominacions i és una de les propostes més originals. Es mou entre el suspens i la comèdia negra i se centra en un triangle amorós. De moment ja s'han dut 6 estatuetes a les categories creatives que es van lliurar la setmana passada. ZF Sant Lluís és a HBO Max.
2: La gala dels Emmy, que se celebrarà al Teatre Peacock de Los Angeles, arrenca a les 2 de la matinada, hora catalana.
0: I a casa nostra, Vic, aquesta setmana, nova edició del Mercat de Música Viva, que podreu seguir en directe a iCat. Pillar-me de tu, pillar-me de tu.
2: Dimecres, al Nota de Veu d'iCat, podreu seguir l'arrencada de la Fira Musical amb connexions puntuals d'en Fran Lluís Giró des de Vic i dijous, programa sencer del Nota de Veu des de la capital d'Osona per apropar-vos tota l'actualitat del mercat amb entrevistes als protagonistes i un resum del més destacat dels concerts que s'hi viuran.
0: I divendres, a partir de les 9 del vespre, especial també en directe des del Mercat de Música Viva de Vic amb Josep Martín i a partir de 9:45, transmissió en directe per iCat del concert de Mamaduixa, qui sentim de fons des de la plaça Major de Vic.
2: El Mercat de Música Viva serà un dels plats forts de la setmana, també al Festival B, us en parlarem els pròxims dies, però a l'agenda musical de la setmana també hi ha altres propostes, per exemple, dimecres trobareu a Barcelona Zeyne. Molts la vam descobrir a principis d'any durant el concert manifest per Palestina al Palau Sant Jordi i aquest dimecres Zeyne tornarà a actuar a la capital catalana. Aquesta vegada ho farà a la Sala Apolo a les 7 del vespre a la 2 per presentar el seu primer disc Auda, que significa retorn en àrab.
0: I qui també passa per Barcelona aquesta setmana és l'artista canadenc Mac DeMarco. El trobareu a Ras Matas presentant el seu últim àlbum d'estudi, Guitar. En total, Mac DeMarco hi farà 2 concerts, el primer dimecres i el segon dijous. Això sí, els 2 concerts ja tenen penjat el cartell d'entrades exaurides.
2: I dijous, al Palau de la Música de Barcelona? Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Ubago celebrarà els 25 anys del disc Què pides tu, que va marcar un abans i un després en la seva carrera. El concert començarà a 9:15 del vespre i s'hi tocaran tots els temes del seu àlbum debut i els grans èxits de la seva carrera. Si voleu anar, encara queden entrades, les trobareu a partir de 25 euros.
0: I parlem ara de literatura perquè aquest divendres arrenca la Setmana del Llibre en Català i en aquest context ens fixem en una nova editorial que acaba de néixer, Set Arcs.
2: És una editorial d'assaig en català que es marca l'objectiu de fer accessible aquesta disciplina al gran públic. Ens en parla Alicat al dia, un dels seus impulsors, el filòsof Jordi Graupera.
10: Creiem que hi ha un buit en l'assaig en català per a llibres d'autor, ben escrits, amb tesi, dels que conformen la conversa pública a Europa i al món. Llibres que ocupin el punt mig entre la divulgació més pop i el llibre més acadèmic. Assajos d'autor que cridin els lectors amb curiositat per les històries i les idees explicades amb rigor, però sense que calgui ser un especialista en la matèria. Per això traduirem assajos clàssics i també d'última hora, sempre que tinguin una vocació de fons, de llarga durada. I també editarem assaigs d'intel·lectuals catalans en català perquè formin part d'aquesta conversa.
0: Es plantegen fer col·leccions temàtiques anuals de 7 llibres que girin al voltant d'una mateixa idea, però que l'abordin des de perspectives, disciplines i camps diferents.
10: Tots 7 seran sobre el mateix tema. Aquest any, la idea d'origen, l'any vinent, la idea de diferència, el 2028, el conflicte, però cada llibre d'una disciplina i des d'una perspectiva diferent. La idea de les col·leccions és que els llibres es llegeixin els uns contra els altres o els uns complementant els altres. Volem construir una pregunta des de 7 llocs diferents. Quan acabes la col·lecció, la teva idea d'origen no hauria de ser la mateixa que tenies quan vas començar. És com atravessar una idea, mirar un objecte des de tots els angles possibles.
2: Coincidint amb la Setmana del Llibre en Català, aquests dies arribaran a les llibreries les 2 primeres publicacions de Set Arcs. Obra Sòcrates, d'Agnès Callard, sobre l'origen del pensament occidental, i Proto, de Laura Spini, sobre l'origen del proto-indoeuropeu, la llengua mare de la majoria de llengües d'Europa i part d'Àsia.
0: Això és tot per avui. A les vies de so, Rosa Silloé.
2: A la redacció, Sílvia Comet. I a la producció, Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu el bon dia.
11: Escoltes ICAT.

0: de les cançons més elegants i càlides del moment, Los Frequences, marcant un nou capítol a la seva carrera. Paraíso.
1: És estiu. Escolta i cant.
0: S'han acabat les vacances, uns dies de desconnexió, i aquí tornem a posar-nos en marxa amb les piles ben carregades i amb moltes ganes de tornar a compartir Desdicat la millor música i d'aquí d'allà. Primer dia de la setmana que avança amb la Paula.

Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Sexy.
1: Dues germanes, dues carreres d'èxit, la Muixca i Batial, molt benvingudes des d'aquest Sexe Sexy. I de l'altre extrem, la Planeta ens cau, aquesta proposta de Logic 1000.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
3: Ei, què passa, què dius?
4: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
3: Foli, tens una birra o no?
4: Sí, passa'm una.
3: Vols?
4: Vinga. Va, sabatilla.

Doncs pillats, aquest estiu, de l'atmosfera estiuenca i mediterrània d'aquesta història compartida entre Ayun i l'Uri Santa Fe. I com de colats, seguim el pas dels anys d'aquest hit de Jonas Blue i Max, el Naked.

0: rich man.
1: Luxe, fama i diners amb Meghan Trainor, buscant estabilitat emocional i econòmica. I anades ara d'emocions mediterrànies, compartint una altra delícia, pop mallorquina, de Mulet.

Un dels noms importants a la nostra selecció, la Flashy, que aquest dissabte faran brillar en viu les seves cançons a la Festa Major de Campdevànol. Del ritme d'aquesta romàntica batxata, el so ara més animat i mogut d'Alok i J-Lo.

Passen els anys i sempre tornen els grans clàssics. Alba Morena donant-li el seu toc personal al mar, una de les cançons més emblemàtiques de Manel. I finíssim ara Elegància i Cat amb el nou romàntic del poble, Ofai Queixe.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
4: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
5: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
6: De què va el programa?

Cada dia més grans i fent molt de goig, els rockers usonencs d'en Pelau i el Comboi, preparats per descarregar aquest divendres la seva música, les seves cançons en directe al Mercat de Música Viva de Vic. Anem avançant, un any 24 minuts, connectant ara amb el talent de Tommy Richman, fent canvis positius per seguir atrapant-nos amb cançons com aquesta.

El raper de Florida Q, posant el dia, el clàssic del 70, I Love You Too and Me. Així hem arribat a 2:15, poesia ara musical de la mà dels Gavina MP3.

Festa i drama de les millors propostes d'aquest 2026 de Maria Jaume, una fusta mallorquina que ressonarà en viu a les festes de la Mercè el pròxim 25 de setembre. Va que ser et dic joven i salvaje, potser et quedes igual, però si et dic Benny Blanco, què? Segur que canvia la cosa, oi?

0: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?
4: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Parlant de sentiments i d'aquell moment difícil, quan algú important se'n va, així és com sona l'estrena d'Aurora, una de les noves veus al territori, des d'aquest Veure't que marxi. Seguim, Aicat, amb dues de les ments més inquietes i innovadores del moment, la parella argentina, Catriel i Paco Moroso.

Doncs aquest és l'esperit, pel dilluns aïcat. Nutrim-nos a l'eufòria de les bones sensacions que transmet la veu i la música de Slater amb aquest nou i potent Brand New Channels. Va més ritme i energia positiva a camí de les dues amb la reina del Dance the Night, Dua Lipa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui és dilluns, avui comença una setmana que serà segurament dolorosa, perquè, vaja, és el que porta la feina, que fa dolor, no passa res. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, de dilluns.
0: Però avui parlem un idioma diferent a pausa. Són les paraules de la música de la nostra convidada. No són paraules que coneixem, però les entenem perfectament. Jo no sé si m'explico, jo sé que és dilluns i que m'he posat ara una mica intenset, però són el que fa ella amb la música, són paraules universals i emoció a flor de pell en cançons que, ok, no són convencionals, si voleu, però que ens fan volar força lluny. I després d'això tan cursi que acabo de dir, saludo una altra vegada la meva amiga Mariona Batalla.
1: Bon dia, un altre
0: cop. On et transportes tu amb la música de la nostra convidada?
1: Jo diria que naturalesa pura, sí. M'allunya molt de la ciutat. Mm-hmm. Em porta al lloc màgic on hi ha fades, potser...
0: Sí. Bosc, riu, mar, natura...
1: Granotetes.
0: Granotetes.
1: Sí.
0: Un realisme màgic així que ens agrada molt.
1: Oh, 100%.
0: Només un tema. No havíem entrevistat mai aquesta persona i els deures s'havien de fer, per tant, ens hi posem ara mateix. Som-hi. I avui dilluns dediquem el programa a les ànimes lliures que van pel món enriquint-lo. Benvingut tothom a pausa.

0: La persona que ocupa avui la cadira de convidades és la senyora Marina Gerlo. Bon dia, Marina. La noia, Marina Gerlo. Bon dia, com estàs, Marina?
1: La joveneta.
0: La joveneta.
2: Sí, sí, sí.
0: Ja, dit joveneta, de part de mi...
1: No, ja seria estrany.
0: És molt raro. Marina, com estàs?
2: Bé, de dilluns, també.
0: De dilluns, també.
2: Sí.
0: Tu, al contrari que alguns que potser venen de ressaca de diumenge, d'haver fet una barbacoa, no miro ningú, tu vens de potser una ressaca emocional, musical, de no poder parar de fer coses amb la teva creativitat. Costa't el micro una miqueta.
2: Vale. Parles d'ahir o parles en general?
0: D'ahir, d'aquest cap de setmana llarg, sí.
2: Sí, treballant. Una mica estabornida ja, perquè el procés aquest de fer el disc i preparar el directe i tal s'ha allargat molt més del que ens imaginàvem i del que m'hagués agradat, però no passa res. S'ha de fer.
0: Coses de ser una perfeccionista. Que ho ets?
2: Sí.
0: Sí, molt, no?
2: Sí, però està bé, no?
0: Bueno, depèn. Hi ha gent que et comprarà com aquesta cosa de pulsió creativa que és més punk i més directa i menys pensada, i gent que et defensarà que s'ha d'anar al fons de les coses. I tu vas molt al fons dels sons, de les teves cançons, etc.
2: Tu, si t'has de pujar un avió per volar, prefereixes pujar-te a l'avió d'algú perfeccionista, que l'ha construït un enginyer perfeccionista, o un que no, o un punky.
0: Tota la raó, Marina Gerlo, un punky, no?, conduint, ensenyant creta.
2: O l'enginyer que l'ha construït, també. Trobo que no té per què ser res dolent al perfeccionisme, especialment perquè ell qui rep allò que ha fet algú perfeccionista. En tot cas, pot ser un verí per aquell qui ho té. Però només en altes quantitats, i si no és en altes quantitats, crec que pot ser una arma.
0: Mira, jo tenia una primera pregunta, perquè aquest disc... Mira, fem una cosa, posem una cançó i la primera pregunta te la llanço. La cançó es diu Vas volant.

0: Com sona això, Maria de la Talla?
1: Jo he de dir que no m'està funcionant un auricular i estic patint perquè amb els dos auriculars... Crec que és música de sentir. Amb els dos auriculars...
0: Estaria bastant bé que canviessis d'auriculars ara mateix, si poguessis. Sí. Escolta, això es diu Vas volant, formarà part d'un disc que es dirà...
2: Jaja,
0: vale, és que estava a punt de pronunciar-ho.
2: No, no.
0: I dic, potser ho diré malament.
2: No, pots dir com vulguis.
0: DJA.
1: És per la cançó d'Aya Nakamura?
2: No.
1: No té res a veure,
2: no, jo no sabia que existia aquesta cançó. És una coincidència.
1: I vol dir alguna cosa?
2: No gaire.
1: O sigui, és com onomatopeia...
2: És com una combinació de sons que em semblava que anava bastant amb la línia del disc, perquè em transmet alguna cosa com de lluita o una mica agressiva. I llavors vaig pensar que era dient.
0: És de lluita, aquest disc? És agressiu?
2: Sí, era la intenció, una mica, però també hi ha moments de delicadesa i de tendresa.
0: T'ho dic perquè ara parlarem d'una mica la idea conceptual de tot plegat. Ara que tenim l'Odissea de Nolan als cinemes, sí, i que parla del viatge de l'heroi, em sembla que aquest disc hi pot tenir força a veure. Però abans, la pregunta que us he promès que tenia apuntada per aquí era la primera i ha aparegut, doncs així com per art de màgia, que és com passen les coses a la música de la nostra convidada, la Mariana Herlop. Són 3 anys de curro, aquest disc, no?
2: Que
0: culminen més o menys ara.
2: Sí, potser.
0: Tens allò... la voluntat d'ultimar algun detall a última hora?
2: Sempre. Ja veurem què fem amb això.
0: És una mica esclava d'això.
2: Sí.
0: Ara hi entrarem, però la pregunta que tenia apuntada i a més subratllada. Fas música des d'una exigència dura i, afegit això, gaudeixes del procés o pateixes els discos?
2: Ai.
0: Pateixes la creativitat. És massa dura per començar la setmana, en dilluns, a aquesta hora?
2: Sí. Aviam... És una pregunta molt profunda que dona per molt i que és difícil resumir-la.
0: Tu, tira.
2: Sí, en el paradigma en el que m'he anat trobant especialment en els últims anys, sí que hi ha... Intervenen diverses, no sé si dir-li, àrees del cervell o personalitats o diferents marines, no?, en el procés. Sí que és veritat que la part analítica ha anat guanyant terreny a mesura que han anat passant els anys. Al principi potser s'anava vivint tot més des del joc o des de l'espontaneïtat, i ara això forçosament hi ha de seguir sent, perquè sense això no crec que no anem enlloc.
0: Quan dius al principi és Nanook, per exemple, el teu debut.
2: Sí, era un disc que va sortir com un nen que està jugant amb la plastilina i no sap ni què està fent, i de sobte té unes figures de... Sí.
0: I a més, la plastilina en aquell cas era un piano i pocs artificis més. És a dir, ha anat creixent, no?, també, la vestimenta de les teves cançons.
2: Sí,
0: i tal.
2: Perquè suposo que més que a banda d'una voluntat d'autosuperació que potser pot venir des d'un lloc més pensat, racional o existencial, no?, diguem-ne, hi ha el que sobretot hi ha són les ganes d'escoltar la música i que t'agradi. I llavors, clar, és difícil que això passi si tu fas quelcom molt similar al que ja has fet, perquè és com la mateixa dosi d'allò, saps? És com la mateixa... Necessites una dosi més gran o necessites sorprendre't. Ja no per dir, no, m'he superat. No, és per la sensació elèctrica que un té quan escolta música, que és la mateixa que té quan escolta música d'altres.
0: Sí.
2: És el mateix procés. Tu ets, sobretot, un oient, per no dir únicament un oient.
0: De la teva pròpia música.
2: Clar, i el que has de buscar és la forma de satisfer-lo, i aquest oient es va tornant més demandant, més exigent, es va canviant el criteri, també perquè va canviant el moment en el que vivim, va canviant la teva manera de veure el món. Llavors, el joc, les normes del joc van canviant, i sí, per ara s'ha anat complicant. També el gaudeixo, el procés, però sí que...
0: És que crec que volem obrir el mateix tema, la Mariona i jo. La Mariona i jo ens mirem, ja sabem de què estem
1: alguns
0: a parlar.
1: Sí.
0: Tu creus que... Bueno, potser no anaves per aquí, però aquí hem parlat molt... Em vam parlar amb el Ferran Palau en el seu moment, de... El Ferran com a oient, ja no com a creador, que suposo que també que li deu passar el mateix, ens deia que ell, en el moment en què la música es domestica, en què un grup que li agrada es domestica, i poso moltes cometes, no?, domesticar, sigui perquè la indústria hi ha uns manaments que són implícits a un contracte discogràfic, el que sigui, en aquell moment s'avorreix. es cansa. Ell vol que la música sigui molt lliure i que justament no estiguin subjectes a aquests manaments de la indústria. A tu et passa també com a oient que necessites que l'autor, l'autora que escoltes, l'intèrpret, avanci sempre?
2: Sí, o sigui, malgrat ser una persona bastant... amant de la zona de confort en alguns aspectes...
0: Bueno, és que mola, la zona de confort sí, està molt bé.
2: I sedentària pel que fa a la pròpia geografia, no? Fa molts anys que visc al mateix pis, etc. No obstant, en la música aquest sedentarisme no serveix, sinó que hi ha d'haver forçosament i muy a mi pesar un nomadisme que implica que un cop tu has trobat una fórmula o has assolit uns coneixements, aquells... No és que ja no siguin vàlids, és que són la base per al proper... O sigui, tu d'allò que has après t'emportes el que t'interessa, però sempre hi has d'afegir una mica de pensament lateral o una mica de joc, d'errors, d'alguna cosa inesperada. Llavors, yeah. Què passa? Que conforme et vas fent gran, això es va vivint com... Es pot anar vivint com una cosa més incòmoda, de vegades, perquè dius, ostres, ara un altre cop... Saps?
0: Sí, autoexigència, doncs.
2: Bueno, autoexigència, per què? Pel que et deia, per autoexigència com a mitjà per poder... perquè les teves neurones puguin baixar per un tobogan, saps? Sí. Que és la sensació que tu tens quan escoltes música, que és algo molt infantil, en realitat. És la sensació de... Uau! De això m'ho vull tornar a escoltar. I per arribar a aquest moment del tobogan, tu has de trobar com tu has d'establir un pla, has de fer, ha d'intervenir diferents parts de la teva persona que sí, on sí que hi ha una autoexigència implicada.
1: Clar, jo el que penso, Marina, és que si en el teu cas no serà la inversa, és a dir, que si la manera de sorprendre l'univers Marina Herlop és fer una cosa cada cop més pop, cada cop més comercial. És a dir, en comptes d'estripar la música i fer cada vegada una cosa més experimental, si la manera d'autosorprendre no seria com fer una cançó de pop, de sobte.
2: O sigui, és que...
0: Que una mica les fas, eh? És a dir, ara escoltàvem aquesta Bass Volant, que és un avançament que no hem dit de Jaja, del disc, i una mica és això, és una cançó que s'enganxa força, com a pop.
2: Per mi això és una bona senyal. És a dir, idealment m'agradaria extreure el millor dels dos mons, no? Això és difícil perquè la quantitat dels ingredients ha de ser molt precisa. No et pots passar, perquè si et passes d'una o de l'altra es desvirtua aquesta sensació que és la que vols tenir. Mm-hmm. Sí que considero que més que cap al pop, sí que potser he anat fent com un viratge cap a la intel·ligibilitat. Sí. O sigui, jo vull que la música s'entengui i sobretot que l'estructura sigui robusta i que tots els papers estiguin en ordre, saps? Penso que si una obra té una bona estructura no la pots enderrocar. Literalment com un edifici.
0: Com un edifici.
2: Llavors,
0: una altra metàfora, vaig apuntant les metàfores a l'americà. Estic apuntades aquí, han estirat tres o quatre increïbles. Digues. No pots enderrocar si...
2: Clar, és una, sobretot penso que ha d'estar ben construït. És una premissa que al principi no la pensava per res, o la pensava de forma molt, molt subconscient no ho tenia tan present. Ara sí que penso, a veure, això que per què aquesta melodia es repeteix aquí? O per què no es repeteix? O per què ara afegeixes aquí a mitja cançó una idea nova? Sí. Aquí ja hi ha molta gent. Una altra persona a la festa...
1: I hi ha respostes? És a dir, quan tu et preguntes per què...
0: Sí, és que és la millor, és que m'estic apuntant les metàfores tot el rato i és que m'agraden molt.
1: No, això de que
0: ara després
1: més gent...
0: us en faig un repàs, després del que ha dit la Marina Herlop.
1: Això, Marina, hi ha resposta quan et preguntes per què? És a dir, per què estic posant aquí una caixa i no estic posant una altra cosa? Per què? I hi ha una veu que et sap respondre?
2: Sí, de vegades és complicat. És a dir, tu escoltes i intervenen aquestes dues parts, no? Com una més sensorial o més intuïtiva o que no és del món del...
1: La més juganera.
2: Sí. I després una altra que és la que pensa i la que escriu i la que racionalitza.
0: Llavors, la que executa, també. Perquè, clar, si no vas volant i...
2: Sí, si no vas volant massa. I llavors... clar, tu ho escoltes i has de trobar... sempre hi ha coses que no funcionen, no? Sobretot a l'estat més primigeni de la peça. Uh-huh. Dius, vale, i llavors has de detectar què és el que no funciona i per què. O una altra cosa que passa sovint és tu tens una part del tema que sí que funciona, tens uns primers 40 segons o primer minut que funciona, i ara a veure qui és... El que us segueix. Sí.
0: Ja.
2: A veure qui troba la manera de seguir unes idees que tu vas fer potser fa anys, o potser en un estat de despreocupació, o potser ja les tenies, i com ho segueixes, com continues allò, des d'un altre... en un altre espai-temps. Això també costa.
0: Clar, perquè estic pensant... Tu has fet 40 segons d'una cançó des d'un lloc intel·lectual o espiritual concret. Si agafes aquella idea anys després, t'és possible a tu tornar a connectar amb aquell jo del passat? O, dit d'altra manera, quan interpretes, per exemple, una cançó en directe, una cançó que està publicada fa molts anys, pots connectar una miqueta amb qui eres en aquell moment?
2: És que jo no ho visc com que allò ho vaig fer jo fa... O sigui, jo ho veig com música, com matèria. I aquella matèria, doncs, m'hi trobo, però no... Per mi no és important el fet que per mi no reflecteix una Marina en concret, per mi és només música. Uh-huh. I llavors en el moment d'interpretar-la, doncs em trobo amb aquella música, no em trobo amb cap Marina.
0: Val.
2: O potser sí que em venen records, però...
0: N'hi ha d'haver, no? Associats, podria emocionalment. Sí. Estàs connectada a algun lloc quan fas una cançó.
2: Sí, però això és un efecte col·lateral, trobo, i no... Bueno, és un afegit, però no és la raó de ser per mi.
0: I això t'ho dic perquè abans que parlàvem de pop, també podríem discutir què és la música pop, la música popular, però vaja, estem cansats de veure senyors i senyores que fan cançons que tenen un èxit contundent, brutal, universal, i que hi ha un moment que es desconnecten d'aquella cançó per reiteració, perquè han interpretat 23 milions de vegades, perquè no s'hi senten identificats, perquè aquell disc els queda lluny. O encara diré més, un artista, aquí clar, són periodistes i presentem els discos un cop s'han publicat, però els artistes fa 3 anys, per exemple, que us esteu barallant amb aquella música. Ja. I un cop la publiqueu, veniu aquí amb una distància que és molt diferent de la nostra, que acabem de col·lidir amb aquella obra.
2: Clar.
0: Saps què vull dir?
1: Hi ha
0: una distància emocional amb tot plegat. No sé, jo entenc que el Bruce Springsteen està cansat de tocar Born in the USA i els concerts. M'explico?
2: No sí, sé, i sí. Tant, i tant.
0: No hi ha pregunta, però si vols...
2: Vale, cap problema. Sí.
1: Que no hi ha pregunta, m'és igual.
0: Digues.
2: O sigui, per exemple, amb aquest disc, es va acabar, no sé quan es va acabar ni si s'ha acabat encara, però diguem-ne que es va acabar aproximadament hivern-primavera, vale? I ara comencem la gira, ha passat poc temps, no? Però clar, jo he hagut de pagar un preu perquè tot hagi anat tan seguit. Jo volia que anés seguit. Jo no volia esperar fins al 2027 a començar la gira perquè em semblava massa temps i perquè no volia doncs, deixar-ho al rebost i després recuperar-ho. No? I clar, el problema és que he anat atrafegadíssima i que no he pogut descansar. Clar, si no, doncs hagués passat l'altre, no? Que potser sí que hi hagués hagut una desconnexió de guai, sí. I ara que m'estàs contant d'interpretar aquesta música que... Però també penso que si la música t'hi has escarrassat i t'agrada i queda una mica com en un espai de atemporal, no?
0: Ja.
2: I pots tornar a connectar. Jo, encara no m'he avorrit de
0: Nanook, per exemple?
2: No. A veure, fa molt que no l'escolto.
0: Però no fa tants anys, tampoc.
2: Fa 10.
0: Ja fa uns quants anys. Pensava,
2: sí,
0: pensava que
2: no...
0: era ahir que vas publicar Nanook.
2: No, com no ho escolto mai, jo no me'n recordo. O sigui, em poso les cançons i no sé ni com segueixen, per dir-ho d'alguna manera. És com algo que queda molt, molt lluny, sí.
1: Estic decidint, Albert, si la Marina té una relació molt sana o molt tòxica amb la música.
0: Yeah.
2: Doncs quan ho Quan ho hagis decidit.
1: Explica-m'ho, per favor.
0: Encara no ho saps tu del tot, no?
2: No, o sigui, com a oient, crec que molt sana.
0: Sí.
2: Sí.
1: Com a creadora?
2: Però com a creadora la relació, no, en tot cas, tòxica, que no ho crec, tampoc, i més conforme va avançant el temps, no seria amb la música, pobreta, perquè la música és només una font de llum. Seria, en tot cas, amb mi mateixa. Però jo crec que tot està bé, o que estarà bé.
0: Val. Oients, tenim assegut amb nosaltres la Marina Herlop, autora d'un disc que encara no s'ha publicat, que es dirà Ja, quan surt? Hi ha deadline?
2: El 9 d'octubre.
0: 9 d'octubre. La Marina s'ha referit a la seva música com un plat durant aquests 20 minuts de conversa.
2: Sí?
0: Sí, estic els ingredients, ni poses més, menys, tal, per tant era cuina. Com a un art nòmada, és a dir, per ella la música s'ha de moure, no pot ser que estigui estàtic i sedentari en un lloc. També s'hi ha referit com un edifici fort. Jo m'imagino les teves cançons com un edifici japonès.
2: Ah, sí?
0: Sí. Estan preparats pel desastre, pel terratrèmol, però mantenen una essència com molt tradicional. No sé com dir-t'ho. I també s'ha referit a la seva música com una festa on hi entra més o menys gent. En un moment determinat diu molta gent en aquesta cançó. Són quatre metàfores que ens ha llançat la Marina Herlop en 20 minuts de programa, de moment. Ets una dona de metàfora?
2: Sí, els meus amics em fan... sí, hi ha bastanta broma al respecte.
0: Els teus amics, per exemple, l'Òscar Garrobé.
2: Sí. En Garro. Sí, el Garro o la Mariona també en riuen bastant. Sí.
0: Amb en Garro, tens o tenies una cosa, un artefacte que es diu Miyoboku?
2: Ai, teníem.
0: Teníeu.
2: Teníem, però bueno, està allà, eh?
0: Sí, no, està allà i... latent, vull dir que pot despertar, letàrgic està, segurament.
2: Ah, sí, està allà, sí.
0: Creus que podria despertar algun dia?
2: No ho sé.
0: No ho saps.
2: No ho sé, però, bueno, potser d'aquí uns anys.
0: Jo el que sí que crec és que l'Òscar Garrobé, en Garro, pels amics, està fent un disc... Això, sí, això crec que
2: sí,
0: es pot dir.
2: De fet, vam fer una aposta.
0: Sí.
2: Ell, la meva amiga Zora i jo, que qui acabés abans el seu disc, aniria gratis a PortAventura, perquè els altres dos el convidarien.
0: A PortAventura, eh?
2: Sí. I encara no sé qui va gratis a PortAventura.
0: Però tu no.
2: Perquè... Bueno,
0: a menys que el Garro t'avanci per la dreta i de sobte estigui publicant abans del 9 d'octubre el seu nou disc.
2: Sí, però que el disc surti... Bueno, sempre es poden fer retocs.
0: Vale. Yeah. A veure, a mi no hi ha cosa que m'esperés menys que venint de la Marina Herlop, que no fos, jo què sé, un viatge iniciàtic a descobrir un no sé què, una cultura, una música que t'interessi, anar a un concert, a una sala de concerts, a no sé on del món. Però no, PortAventura. Que és la cosa segurament més llunyana de la teva música que em pugui imaginar. PortAventura.
2: Per què?
0: No ho sé. I tu et preguntaràs, Maria Gerlo, per què està parlant aquest senyor del Garro? Doncs perquè en Garro ens explica quin és el seu moment de pausa.
3: Hola. Jo sóc el Garro i el meu moment de pausa seria seure'm al sofà i fer una partida d'escacs al chess.com o posar-me algun disco de metal al qual estigui viciat o posar-me a llegir qualsevol manga. Aquest és el moment de pausa.

0: El joc consta en la veu i les harmonies i de tant en tant alguns detallets impossibles que sembla que no puguin existir, que són d'un altre món, el que fa la nostra convidada, la Marina Herlop, en la seva carrera en solitari i també amb aquest grup, que insistim, no està finiquitat definitivament.
1: Bueno, en teoria sí, però
0: qui sap. Sí, però qui sap, que es diu Mio Boku, que comparteix o comparties amb l'Òscar Garrobé Garro. Aquesta es diu Cosa Guapa, aquesta cançó.
1: Sí.
0: Títol molt divertit per una cançó.
1: Sí.
0: D'on va sortir?
1: Bueno, ell els triava, no sé.
0: L'Òscar, ell.
1: Sí, bueno, de vegades entre els dos, però sí, era més el seu departament.
0: Val. És la del videoclip que esteu menjant pa dins d'un riu?
1: Sí.
0: És aquest videoclip, sí. No hi ha cosa... Vale, deixa'm dir-te una cosa. Quin mal cos... Tu no has vist aquest vídeo, eh?
2: Sí.
0: Ah, sí? Clar, té una barra de pa que es va mullant amb l'aigua i te la poso...
2: Jo és que he de dir que el pa estovat em fa una angúnia.
1: Ja. I més si està banyat per un riu.
0: Sí, que no saps qui.
1: Aigua de riu.
0: Què va passar? Una idea,
1: no sé,
0: l'última hora que va tenir, sí.
1: La loca joventut.
0: La loca
1: va passar.
0: Fa tants anys, això?
1: No, però, bueno, teníem 20... Sí, 20... Quants farà? Farà uns 7 anys?
0: Val, ja 6, fa uns 7 dies.
1: Anys.
0: Fa uns dies.
1: Escolta, ja ha prescrit una mica.
0: El... Ja ha prescrit el fàstic de menjar pa estovat a l'aigua d'un riu.
2: És pre-Covid?
1: Sí, això sí. Sí.
2: És que en parlem poc, però que hi ha un... No pel Covid, sinó que jo noto un abans i un després, sí, en la meva existència, i ho calculo tot una mica pre-Covid i post-Covid. I s'ha identificat com les dues Mariones, i em veig, i fins i tot miro fotos i físicament em veig diferent.
1: Sí.
2: O sigui, és... Bueno, que també que em faig gran,
0: també que han passat 7 anys, però... Sí.
2: Però vull dir, a tu Marina, et passa que... Sí. Es diu créixer.
0: Es diu, sí. Es diu començar a morir. Ja se sap el que diuen els cunyats al costat de la taula de Nadal, que quan neixes comences a morir.
2: Ai.
0: Saps? I és com molt depriment, tot plegat, eh? Perdó, no volia sembrar ara aquí un tal... Vols que l'Òscar Garrobé parli de tu? Perquè li hem demanat que parli de tu. Vols o no?
1: Aviam què ha dit.
0: Vale. Explica una anècdota d'un concert.
1: Dios.
0: Vale. Que ara ens acabaràs tu d'explicar i de especificar. Però mira què diu l'Òscar.
3: Una anècdota que tinc amb la Marina és quan vam anar a tocar al Monkey Week, vam anar amb el Toni Llull i el Marcel Xirau. Anàvem sota... Bueno, amb Foen Records i tota la moguda. I res, doncs, amb la moguda és que el concert... O sigui, teníem molt poc temps, com bé sabeu, és un showcase, i hi ha molt poc temps per això, fer prova de so, i després durant el concert, doncs, bueno, això. Total, que el tècnic de so estava darrere de l'escenari, a un costat, i estava com tapat amb una lona, i per comunicar-nos amb ell era impossible. Llavors jo tinc el record de la Marina com durant el concert, ajupint-se mentre cantava una cançó, intentant-li dir al tècnic de so que li pugés la veu o tal. Aquell concert també el Toni tampoc escoltava la claqueta, bueno, era un drama. I res, aquesta és l'anècdota. Que vagi bé, un besito.
0: Oients, us heu perdut l'atac de riure que està experimentant ara mateix la Marina Herlop. Marina, què va passar? O sigui, va ser molt divertit, no va ser patiment? O també, a la vegada?
1: Sí, com...
0: Riure per no plorar?
1: Sí, però amb Mio Boku sempre ens passava que ens trobàvem en situacions d'aquest tipus.
0: Sí.
1: I, però clar, com més desastrosa era la situació, després més riure feia comentar-ho, no? Llavors ens sempre ens fèiem un fart de riure. No, si anava bé el concert, ens ho passàvem bé, si anava malament, ens en rèiem. Sempre era... Sí.
2: Ara que han dit també
0: que... Espera, poso Jaque.
2: Ah, sí,
0: si vols,
2: sí,
0: es diu Jaque, no? Aquesta cançó,
1: sí.
0: Jaque, com els escacs.
1: Sí.
0: Escarga parlava d'escacs, l'Òscar Garrobé. Doncs mira, tota la connexió del món.
1: Sí, va ser un dia que vaig anar a casa d'ell i m'estava ensenyant els escacs i vaig dir Jaque i vaig pensar, bon títol.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Veus? Connexions neuronals de la vida.
1: Sí.
0: De la Marina i el nostre altre convidat avui, l'Òscar Garrobé. Gràcies per ser-hi. Mira com sona això.

0: Jo penso, Mariona, com se'n recorden després de cada cosa els concerts? Que s'ha de fer exactament així, com s'ha de fer la cosa?
1: Bueno,
0: com s'ha d'interpretar aquesta cançó? Com tanta memòria?
1: Ara el Garro ens explicava que un company, no, de Mimoku, no li anava la claqueta durant un concert i he pensat, pànic desbloquejat.
0: Sí.
1: Tocar un concert de la Marina Herrup sense claqueta.
2: També han passat tantes desavinences. O sigui, hem tingut tants problemes tècnics, de tants tipus, al llarg d'aquests anys, que desbloqueges un pànic, però alhora, com te n'en surts d'alguna manera, sempre, passi el que passi,
0: sí,
2: també desbloqueges una no por, no? Perquè dius, ah, vale, sí.
0: Una virtut,
2: sí,
0: encara
2: sí,
0: millor.
2: Sí, si passa això ja sé
0: guapíssim
2: què he de fer.
0: Clar.
2: Què passa? Que hi ha un ventall de problemes tècnics que no us podreu imaginar i sempre te'n sorprèn un de nou, que no t'havies imaginat, com per exemple que el taló de la sabata d'agulla se't posi entre el forat que hi ha entre quatre tarimes, sabeu?
1: No.
2: Això, per exemple, dius, mai et podria... Doncs això ha passat.
0: Això t'ha passat.
2: Sí.
0: Llavors què, treus la sabata?
2: No, llavors, bueno, em vaig com reincorporar i per això no vaig caure, però bueno, però bueno, que si caus tampoc passa res.
0: No, ho incorpores.
2: Sí, ho incorpores.
0: és una coreo.
1: Ho fas tot, sí, per la performance.
0: Sí, sí, sí. M'ho va dir l'Ariadna Peia, que fes això, no? Per exemple, una coreografia nova. Escolta, m'he apuntat per aquí algunes etiquetes que he vist al voltant de la teva música. Marina Herlock, neoclassicisme, que bueno, space funk, jazz psicodèlic, avantgarde, art pop. Tu t'hi sents còmode amb tot això, amb aquestes etiquetes? És més, t'has arribat... Recordo llegir una etiqueta un dia de vosaltres mateixos d'una nota de premsa del disc anterior o l'altre, que vaig pensar, això crec que s'ho han inventat per trolejar una mica el periodista mitjà. Pot ser o no? Ara t'ho buscaré. Una etiqueta que us vau...
2: Ens vam qui?
0: Autoimposar. Bueno, no ho sé, la nota de premsa d'un disc teu. Venia una etiqueta que jo no la vaig entendre i vaig pensar, això s'ho han inventat. Pot ser o no? Després t'ho busco.
2: Vale.
0: Etiquetes. La pregunta és, etiquetes,
2: aviam,
0: què?
2: Necessitem les paraules, no?, per conceptualitzar, perquè així és com ens comuniquem i, per tant, fem el que podem amb això, no? Però sempre penso que no... Potser no, o no acaben de ser precises o no fan justícia, o, a més, avui en dia, si es pot escoltar la música, doncs ja és, potser millor escoltar-la i no cal posar-li no per res, a mi m'és igual, cadascú que li trobi, és que potser un hi veurà neoclassicisme i un altre, no?
0: Yeah.
2: I tu mateixa li pots veure unes coses, però tampoc són més lícites que les que pugui veure un altre periodista o un altre oient, o... És una mica penjim-penjam tot això.
0: Sí.
2: Vull dir que...
0: Però és que una mica de teoria, per qui la tenim, és que les etiquetes són paralitzadores, a vegades, o paralitzants, no sé com s'ha de dir, en el sentit que si tu adscrius algú en una cosa determinada, doncs que no acabi fent aquesta cosa determinada tota la vida, això per començar, perquè un músic és una persona, és porosa, i les músiques van entrant, van sortint, etc. O, per altra banda, podria ser que etiquetes, per exemple, música culta, fossin excloents. Saps què vull dir? Que les etiquetes a mi, en aquest sentit, em tiren cap a fora, més que una altra cosa.
2: Jo penso que tot és vàlid. És a dir, si una persona vol seguir fent el mateix tipus de música tota la vida i refinar lleugeríssimament la mateixa parcel·la,
0: sí,
2: que ho faci.
0: Endavant.
2: Si algú vol canviar radicalment el seu estil, tampoc li deus res a ningú.
0: Sí, sí.
2: Potser les etiquetes tenien més sentit abans, quan no existia internet i la música estava físicament circumscrita a una època i a un espai, no? La música que es feia a Nova Orleans als anys 40, com no traspassava gaire, era la música d'un lloc.
0: Sí.
2: Per tant, sí que era un gènere, tenia un caire que no estava molt barrejat. Era com, doncs, com els pingüins d'aquí són diferents dels pingüins d'allà perquè no estan en contacte, no?
0: Ja.
2: Ara, tot està barrejat i, per tant, les paraules comencen a fer-se un lío perquè la gent que hem nascut als 90 portem des de ben petits escoltant música de diferents procedències i diferents èpoques,
0: sí,
2: i ni nosaltres mateixos la tenim endreçada. Per tant, quan fem música és molt fàcil que totes les referències que tu tens inconscientment es barregin.
0: Clar.
2: I es faci un...
0: Doncs mira, cosa generacional, tota la raó.
1: Però jo crec que una cosa que ens fa falta o que a mi em fa sentir còmode, almenys també com a comunicadora sobre les etiquetes, és el fet de generar com grups o comunitats de grups, és a dir, tu pertens al grup de la gent que fa rock, tu pertens al grup de la gent que fa tal. Tu en quina escena et sents còmode? Amb quins artistes diries?
2: Amb els que em cauen bé i m'hi porto bé i són gent maca, i, és a dir, al final sí que fruit de, per exemple, llocs com el Pomarejo, sí que es va fer com una grups, no?, d'amistats, es va fer amics, sí que teníem afinitats estètiques en comú, dintre que dins d'això tothom feia una mica la seva, no? Mm-hmm. Però sí que trobo que potser el lloc des d'on faig la música és experimental, i això ha estat així des del principi, i crec que seguirà sent així, perquè és la forma com visc aquesta activitat. Però no ho sé, tampoc els festivals on he tocat, doncs de vegades coincideixes amb alguns artistes a diferents festivals i t'acabes fent amiga, però no sé si hi ha com una, no sé si hi ha una escena o si està aquesta escena molt, molt definida, on el que faig trobi el seu lloc. Mm-hmm. No ho sé.
1: I t'importa? Tipo, et fa por el dir, és que no formo part de cap col·lectiu i això farà que sigui un foc com que s'apagui tan ràpid com ha sorgit?
2: No, si s'ha d'apagar, que s'apagui. És a dir, jo m'esforço el que puc, li poso molta esma a la música que faig. Si no sobreviu, no haurà estat la meva responsabilitat.
0: Que bé que em cau aquesta persona.
1: Millor amiga del programa.
0: No ens havíem conegut mai, i de veritat. Escolta, em quedo amb la cosa d'experimentar, perquè de tu s'ha dit, i és veritat, fas música experimental moltes vegades, però ara tinc una curiositat. T'atreveixes a fer una dissecció del fet compositiu? Del sí. Teu propi? Com comença una cançó teva? Uau. És a dir, jo llegeixo música experimental com... ja no tant com un artefacte, ja comenci a ser estrany, fora del paradigma i tal, no sé què, sinó algú que té una cançó més o menys convencional a les mans i comença a experimentar i a trossejar-la i a veure quines possibilitats té, sí. Estirar fils, etc. És així? És a dir, una cançó teva que acabi sent una cosa estranya ha començat com una cosa ben convencional a vegades?
2: Comença molts cops amb la improvisació, que és on juga aquest nen, no? Aquesta nena. Comença des de una improvisació on acostuma a haver-hi errors, passen coses inesperades, intervé això, el que dèiem del pensament lateral.
0: Sí.
2: Com això no t'ho havies imaginat que podien aquí, resulta que sí. I després aquesta part va passant al relleu a una més analítica o que comença a escoltar, valorar, trossejar, repetir, combinar, provar, descartar, necessitar més coses.
1: Sí. Ostres, és molt guai perquè...
0: M'encanta.
1: Marina, a l'inici, o sigui, les teves cançons neixen d'una no vergonya, no sé com dir-te. M'imagino en una habitació fent sons, fent sorollets, cridant més, menys...
2: Sí, cringe.
1: Tens...
2: O sigui, sí? O sigui, és necessari.
0: Aquest... Autocringe?
2: Però tens necessari.
1: Sí. Però tu passes, aquest cringe?
2: No, perquè...
1: O l'has superat?
2: Perquè... o sigui, és que si... És a dir, com més t'arrisquis, com més el burro facis, més es descomprimeix els resultats que tu trobes, cap a bé i cap a malament, no? I faràs... Et sortiran idees... que foten pena, saps? I que no li ensenyaries a ningú. I que... Però també cap a l'alça, és a dir, diràs, hòstia, això com estava... Havia desconnectat com la ment que jutja o que està observant, o la ment egoica, és que no sé ni com dir-li. Però llavors estàs més lliure, no? Però és que t'has de... Almenys jo ho visc així. Com que hi ha d'haver aquesta falta de vergonya, que penso que en el dia a dia no la tinc massa tampoc, i potser sí que és veritat que amb la vida adulta s'ha anat, sí que es va fent com una carcassa, no? Com es va assecant el vernís i de sobte ja és una mica més Sí, més dur, però sí, sí que trobo que és molt necessari, i és molt necessari trobar, aprendre a fer coses noves, ja tinguin a veure amb la música o no, perquè això et posa en estats de on te n'adones que no tens ni idea de res, que fas el ridícul, t'equivoques, te n'enrius de tu mateix, obres noves rutes que no sabies que existien, mm-hmm. de sobte juntes allò que estàs fent nou amb la música, l'exercici compositiu, creatiu. Això trobo que és molt important, i sobretot ja quan passes als 30, que és això, no? Que és com la figura d'argila es va com assecant, no? I és necessari que no s'assequi. Has de trobar formes que no s'assequi i que continuï passant coses noves.
0: Això, en aquesta nova metàfora que ens estàs regalant ara, que té a veure amb l'art del fang i la ceràmica i tal, i afegiria que si no vols que s'assequi una figura, no has de deixar de modelar-la mai. És a dir, no la pots abandonar.
1: Clar. I mullar-se. Jo
0: mullar-se
1: crec que és
0: mullar-se. Hòstia, metàfores guapíssimes tot el rato, però és que a més a més tenen tot el sentit. Mullar-se i no deixar-la mai, perquè és molt fàcil que si la deixes s'assequi. Per tant, cuidar l'obra tota l'estona, o cuidar l'art tota l'estona.
2: Costa, perquè crec que la música, l'exercici creatiu, té uns ponts molt, molt... molt marcats i molt clars amb la resta de la vida, no? No deixa de ser una expressió més de la vida, i sí que és veritat que quan ens anem fent adults sí que trobo que els codis socials, per exemple, es van enrocant, no? Tu arribes a un lloc on hi ha un grup de persones que no coneixes i saps perfectament què has de dir, quines frases estan fora de lloc, amb quines bromes te l'està jugant una mica, com... Això són unes dosis que comences a... ho vas refinant i comences a enterar-te. Vale, això ho diria, però potser aquesta persona es podria sentir ofesa, no ho diré. Potser quan tenies 18 anys, com no coneixies tant aquests codis, sense saber-ho, te la jugaves més, i potser eres més mal educada, però també eres més divertida, més hi havia com més garabatos, no? En el procés. Amb la música trobo que és el mateix. Ara, quan comences una cançó, és com... Bueno, a veure, això necessita una introducció, no? Com, què vols dir que no? Què vols dir que comencem directament amb la part més intensa de la cançó? Això no es pot fer. Ja. Ha de seguir tot un ordre. I tu mateixa també et trobes com volent subvertir aquest ordre que tu mateixa s'alimentant o generant, i dius, vale, però com ho faig, no? Yeah. Com vols que arribi a una festa on no conec a ningú i digui, primero de todo, com estan les màquines, saps? Sí, sí,
1: sí. Què passa, maricones? Sí, com...
0: No, però buscant els límits, és que això és lo guapo, perquè quan ets jove potser tires més d'exabruptes i tal, i no sé què, i garabatos, que deies tu, no? Però quan ets gran, potser vas més en compte, però també ets més capaç de buscar els límits, d'anar provant, no?
2: Sí.
0: D'estar de corda fluixa i fer-ho de manera més orgànica, no tan brusca, no? Vull dir que també mola aquest altre prisma.
2: Per això, quan deies que la música es va tornant més pop, jo crec que es va posant com a un lloc on està més definit què és sortir-se de la línia, què no... Sí. Hi ha una mica més d'ordre, com el mateix que hi ha en les interaccions socials, per dir alguna cosa, saps?
0: Deixa'm posar ordre ara a mi.
2: Vale.
0: Mariona, vols posar tu l'ordre? És posar la publi, bàsicament. Fem una publi, són un minut i mig, i continuem parlant de flipar-nos amb la vida, que és el que ens està passant avui. Dilluns, per cert, una cosa que no hem dit. La temporada passada dèiem que els dimarts eren els dies de la intensitat.
1: Ojo, els dilluns.
0: Crec que avui ha quedat demostrat que els dilluns seran d'intensitat. A partir d'avui, visita de Marina Gerlo.
3: Pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
4: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
3: T'animes a baixar el ritme?
5: A vegades simplement m'ha de fer pausa.
3: Pausa. A les 2 del migdia, de dilluns a dijous, a ICAT.

0: un quart d'hora. Ens separa de les 3 del migdia, això vol dir que se'ns està acabant l'entrevista amb la Marina Herlop. A mi aquests 3 quarts d'hora m'han passat volant i vull comentar una cosa amb tu, Marina, que jo no sé si estàs farta una mica que t'ho preguntin, però molt ràpidament, fem pinzellada aquí. Podria ser que Marina Herlop fos menys profeta de la seva terra del que voldríem?
1: Ah!
0: Estàs cansada que et preguntin per això? És a dir, per què has fet gires internacionals amb una projecció bastant bona, jo trobo, no? Vull dir, n'hem sentit a parlar, hem vist que molta gent et ressenyava des de Pitchfork fins a no sé què, ta-ta-ta, i aquí tenim la sensació que no acabes d'enlairar-te com a artista.
1: Bueno, no sé, és
2: que tu sabràs millor que jo.
0: No, jo no tinc idea.
2: Jo, on em truquen...
0: Hi vas.
2: Jo hi vaig.
0: Però
2: sí,
0: tens aquesta sensació?
2: Sí, l'he tingut durant temps.
0: I
2: però...
0: com la vius?
1: És que jo crec que la pregunta...
2: No, com resignada i... Perdona.
1: No, que dic, Maria, que igual la pregunta és per anar directes. Creus que la indústria musical catalana està preparada per rebre un projecte com el teu?
2: Aviam. No ho sé. Potser estem assumint que li hauria d'interessar el meu projecte i potser també està bé que no li interessi perquè potser té un altre gust, no? Yeah. I no vol dir que no és que no estigui preparada o que no... no ho sé. Potser és perquè no canto en català, tot i que sí que hi ha alguns temes que canto en català.
0: Sí. Però... És més, hi ha cançons que no cantes en cap idioma.
1: T'anava a dir de la mateixa manera que no cantes en català, tampoc cantes en hebreu, vull dir que cantes en un idioma inventat.
2: Els dos primers àlbums que vaig treure, sí que és veritat que potser és una mica més... És una digestió més pesada, diria, saps? És més, tot i que semblen inofensius perquè és com piano i veu, déu-n'hi-do. Per tant, tot aquest interès a fora va començar a venir amb el tercer disc i potser Catalunya no va respondre de la mateixa manera, però jo no tinc cap acritud al respecte. És a dir, sí que hi ha concerts que hem fet maquíssims aquí a Barcelona. Rebo afecte i suport per part de gent d'aquí, també. Potser no m'importa tant la quantitat, sinó la qualitat d'aquells que ho fan, i em sento acollida per aquells que ho fan. I... no sé, llarga vida, si
0: contracti.
2: Volen programar... Que,
0: qui programi,
2: clar,
0: això.
2: Sí.
0: Sí.
2: I sempre que en tinguin ganes, saps? No perquè toqui o perquè és un projecte d'aquí o perquè és un projecte... vull dir, que sigui genuí i llavors el resultat també ho serà.
0: Marina Herlop, ara farem una cosa que és posar una música i llavors la Mariana i jo et mirarem, val? I veurem com dins teu i passa alguna cosa dins dels teus ulls.
2: Vale.
0: Som al metro de Barcelona, entenc, un dia.
2: Ai,
0: Spotify li posa una cançó a aquesta dona, allò d'artista recomendada, i sona això.
2: Ui.

0: canvi, això, com en plan, com si parin les rotatives, saps? Sí, sí, estava esturada i va ser un gran descobriment. Qualitat.
1: Qualitat.
0: Sí, sí.
1: Bueno, una màgia aquí.
0: Poca música m'agrada més que... O potser cap. És
1: el teu artista favorit.
0: Sí, perquè diries. Trobo bastant... Bueno, pot tenir un punt audaç, no? Voler fer una cover de Debussy, és com...
1: És molt audaç.
0: Bona sort.
1: Molt bona.
0: Però és que ell ho va fer tan bé. És com si pintar un dibuix que no sabies que era...
1: Sí.
0: Que era en blanc i negre. O que encara podia tenir més colors. I li va donar la dimensió tímbrica amb una elegància i d'una forma tan pura. Bueno, no sé, m'encanta aquesta peça i no l'escolto mai, perquè m'agrada tant que no...
1: Doncs avui t'hi hem obligat. Una miqueta. Sí. Escolta, a casa teva, si respirava art, si respirava música, d'on surts, Marina? Perquè hom diria, home, aquesta tia segur que ha mamat música tota l'estona, perquè no pot ser que tingui aquest univers tan bell i ric i divers sense que hi hagi uns inputs.
0: A casa meva, sobretot, el que respirava era responsabilitat... feina. Sí, jo crec, perquè clar, no te'n recordes perquè ets petit, però jo crec que l'exemple que vaig veure dels meus pares, més que relacionat amb la música, era relacionat amb l'esforç i amb la dedicació, amb la...
2: Com disciplina o...
0: Sí, però tampoc malament, però sí que... sí, gent complidora. I per tant, crec que això durant, al llarg de tota la vida acadèmica, sí, és el que he fet i és el que he seguit fent amb la música.
1: És que això de la disciplina, ara que ho dius, ho pensava fa una estona, sentint aquesta versió que estem sentint del Clar de Lluna, clar, de Lluna, quan tu estudies piano, la disciplina està allà, tota l'estona, entenc. Quan fas una peça has de trobar, no sé si la perfecció o què, sempre hi ha com una... Hi ha de veure com una corda fluixa, no?, en trobar l'emoció perquè estigui molt ben interpretat o molt ben executat. En el moment que sents aquest Clar de Lluna, penses, hòstia, potser la disciplina no ho és tot, o la perfecció no ho és tot.
0: No.
1: Molt a més l'experiment, és aquest el moment?
0: No, jo penso que no sabem, i s'automita, com va viure el procés creatiu d'aquesta obra. Potser va ser tortuós per ell, però potser va fer un servei per nosaltres i per ell mateix com a oient.
1: Sí.
0: Llavors... no penso que el procés creatiu, almenys ara en aquesta època de la meva vida, sí que crec que la diversió ha d'estar allà, però no cal que hi sigui tota l'estona, no? Per què? Yeah. Hi ha tasques avorrides i tedioses com a la vida, com amb tot, no? I tu poses, o sigui, tu tens un objectiu que saps que és el que vols assolir, perquè així ho has determinat o així ho has sentit i et poses al servei d'allò sabent que hi haurà parts del camí que seran el paisatge de les quals no serà tan interessant. Uh-huh.
1: Però... El destí sí. És que m'estic apuntant per aquí.
2: Les metàfores?
0: Més?
1: No. Bueno, no ho sé, ja estic anestesiat, ja, segurament.
2: No s'ha comentat, però m'ha agradat molt la dels pingüins.
1: Els pingüins...
0: Ha
1: mudat molts
0: noms.
1: És dir pingüins, sí, però no dir persones, també. Perquè...
2: Però per això que hagi pensat en pingüins m'ha semblat sí. més màgic.
1: Estava com apuntant aquesta col·lisió permanent per la que transites, que és entre la nena que juga amb plastilina, deies abans. Jo li poso la teva plastilina, un piano de plastilina, m'agrada molt. I alhora acabes de dir que també hi ha feines d'oficina una mica avorrides, d'oficina, ho has comparat així.
0: Total,
1: en
0: sí.
1: el món de la música, sí. Saps? Vull dir que ja també hi ha moments que dius, quin pal ara haver-me de posar a fer això. Vull dir que ets aquestes dues coses a la vegada que semblen antagòniques.
0: Sí.
1: I bé,
0: sí, però es porten bé.
1: Sí.
0: Cada cop més. Perquè una sap que l'altre es necessiten, uh-huh, saps? Perquè sense l'altre no... crec que no funcionaria.
1: No,
0: per tant, es respecten i a vegades es barallen, però cada cop menys.
1: Maria Gerlo, vols saber quina és la cosa pitjor que fem sempre aquí al programa? Perquè aquí no ens estem de reconèixer els nostres errors. És no apuntar els concerts del personal, que bé. Llavors...
0: jo també hauria de mirar la gent.
1: Tens concerts a la vista o no?
0: Sí, sí.
1: Clar, ara hi ha un tema aquí, ara has d'agafar el mòbil, eh? Però jo estic mirant la teva web, que estarà posat a la teva web, això.
2: Mira, jo crec que...
1: No ho estic...
2: El 16 de setembre tens un a Vic.
1: Ah, bueno, clar, que vas, demà passat vas al mercat de la música.
2: A l'Atlàntida.
1: Que per això t'he convidat, també, d'altra banda.
0: Ah, vale,
1: vull dir que
0: vale,
1: va ser a través de la gent de Vic. Vale, i jo dic, hola, Omar, com estàs? L'Omar Barona, el nostre productor, està a punt d'assassinar-me ara mateix. Va ser a través de Vic que vam acabar

0: convidant la, vale, la Marina Herla.
1: Després em sembla que tens ja Cracòvia el dia, sí, 9 d'octubre, el dia 27 tens a Londres. El 20...
2: Estàs a l'Instagram?
1: Estic a Google. Va, com a Google, una senyora gran. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Em surt Viena, Bologna, Barcelona, 16 d'octubre a l'Auditori.
0: 16 d'octubre, aquest, sí, és el que em volia apuntar. És a dir, 9 dies, menys de 9 dies després que es publiqui el disc, ja estàs aquí a Barcelona, sí, fent el concert, eh? Sí. 16 d'octubre, Mariona, tenim una cita.
1: Com sempre.
0: A Auditori a Barcelona. Hosti, saps que vaig anar a veure el Ronnie Wood? Això és una conversa de bar, ara mateix. El guitarrista Rolling Stones, l'altre dia. 80 anys té el paio, i que bé que s'ho passa. Que bé que s'ho passa.
1: Mira, ara Marina Calvert parla de passar-s'ho bé. I,
0: bueno,
1: s'està
0: acabant el programa ja.
1: Molt curt. Sí, sí, sí. Que hem parlat de codis de la vida adulta i tal.
2: Sí.
1: Estava en un concert de Marina Herlock de sobte aixecar-se i fer... Uah!
2: Sisplau, sisplau. Sí, sí, sí, sí.
0: Ho trobes a faltar?
2: Jo
0: la,
2: que...
0: gent, la gent es posa massa sèrio als teus concerts?
2: Crec que en els concerts on la gent està asseguda, crec que el fet d'estar assegut també o d'estar en un auditori,
1: mm,
2: la gent bueno, està més recatada, però... Però a mi m'encantaria que tothom deixi anar els seus dimonis, tal i com fem nosaltres, que estem a l'escenari. Llavors, és que si no, està desequilibrat.
0: Ja,
2: si, nosaltres, si nosaltres tenim el dret d'estar allà fent cridòria, qui ho ven a veure també. És que és per ells, o sigui, és,
0: clar,
2: com,
0: clar,
2: feu el que veu, és per vosaltres. Bueno, mentre per us respecteu ells... entre vosaltres i us entengueu entre vosaltres, sí, i no... Tot bé.
0: Però el seu també és per vosaltres. És a dir, que és aquesta conversa permanent entre músic i públic, no?
2: Sí.
0: Vull dir que al final la retroalimentació serà o no serà.
2: Sí, és una intimitat molt peculiar i...
0: És el tema gros que obrim ara al final del programa, quan
1: com
0: no tenim temps de desenvolupar-ho, sí, i oients, ho sento, ara ho farem entre nosaltres, quan s'acabi el programa, cosa que no pot fer més ràbia un periodista o algú de la ràdio dient això. Ara parlarem de coses molt
1: ara
0: interessants.
1: Ara parlarem fora de micros.
0: I vosaltres no les sentireu. Marina Herlock, una abraçada, moltes gràcies per venir.
2: Que va, m'ho he passat superbé.
0: I nosaltres també, bueno, jo com a mínim. Tu,
1: jo,
0: Marina,
1: també, jo també.
0: Vale. Ens quedem amb aquesta que es diu Bliss, que formarà part de Jaja, el disc que es publicarà el dia 9
2: d'octubre.
0: I el 16, dies després, la Marina i els seus, o les seves, la seva banda, actuaran a l'Auditori de Barcelona. Gràcies, Marina.
2: A vosaltres.
0: Marina Batalla.
1: Fins demà.
0: Fins demà. Omar Barón, a la Sílvia Comet, en Expositor, a tothom. Oient, sobretot a vosaltres, una abraçada. Que vagi bé. Fins demà.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Catalunya. Has dit això?
1: Ei, Catalunya.
3: Ah, vale, vale. Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Però bueno, Catalunya també.
3: Catalunya.
1: Aquí, totes.
3: Totis.
1: Catalunya.
3: Literal. A veure, com estàs?
1: No, t'he preguntat jo primer.
3: Ah, doncs jo... Mira, avui, un dilluns, molt dilluns.
1: Oi?
3: Perquè crec que queda compensat, rotllo. A veure, com ho justifico? L'adrenalina que es va sentir el dilluns passat, que era primer dia de temporada, ha fet que aquest segon dilluns de temporada ja se senti com un dilluns de febrer. Llavors,
1: sí.
3: Uf, és allò que vas arrencant i estàs en fred i no arrenca?
1: Sí, a més avui, no sé si a tu t'ha passat, però jo m'he llevat amb molt fred.
3: Sí, m'encanta.
1: A mi també m'ha agradat una mica, tenint en compte que ha fet molta calor tot aquest temps, però jo m'he espantat. Anava a sortir de casa amb dessuadora i, cuidado, al final no perquè tenia calor, però...
3: Clar, però per
1: m'ha emocionat una mica.
3: Però això cada cop i volta sona l'alarma i dius... Ai, me taparé una micona més. M'encanta.
1: Família, això és el Love del Piset Compartit de Catalunya.
3: I avui, dilluns 14 de setembre, sabem que...
4: Me pregunto qué estará haciendo mi ex. Hace tiempo que no sé.
3: Després de passar per Barcelona amb 4 concerts, el Cuarto Azul World Tour de l'Aitana continua, però a Madrid, on també hi ha fet 4 soldats.
1: En Carlos Peguer hi vol anar, que ho vaig veure al seu blog d'ahir.
3: Tothom hi vol anar, és increïble.
1: Ja, és veritat, ara que ho penso.
3: Aquest cap de setmana han sigut els dos primers i dissabte l'Aitana va fer pujar a l'escenari a ballar superestrelles.
1: Oh!
3: Però superestrelles de l'alçada d'un campanar, mira.
1: Ho he sentit bé? Ho he escoltat
3: bé? En aquest vídeo hi apareix, per una banda, la mètrica, i d'altra banda hi tenim la Julieta. Julieta.
1: I tinc tantes preguntes sobre això. La primera, per què la Julieta? Julieta, que no, Julieta Aitana. No predicaves tant el català, tant no sé què? Doncs Julieta. Està a Madrid i no va venir a Barcelona.
3: Vull pensar que és perquè ha estat de vacances fora i, per tant, se li ha fet impossible sortir a Madrid. Espero i desitjo que sigui per aquestes coses, Julieta.
1: I no per feixisme.
3: Perquè, si no, les tindrem, Julieta.
1: Ens les tindrem, Julieta i Aitana.
3: I Aitana, també. La pobra mètrica, bueno, ella estava per allà, però és la millor i ja està.
1: Sí, a ella l'estimem.
3: Però bé, a veure si això és sinònim d'una col·labo entre alguna de les tres, perquè t'he de dir que seria una bomba, però la veig més aviat amb la Julieta que amb la mètrica. Però
1: sí.
3: Bé, home...
1: És que la tenen gravada i tot, aquella col·labo, no? Van
3: diuen
1: dir
3: que
1: sí, així.
3: Que està tot fet, però bé...
1: Doncs per... que la treguin ja, no és tan complicat, et dalt del botó, no?
3: Literal. Per altra banda, ja sé que no és novetat que la Julieta està enamoradíssima, però ella va penjar unes stories amb el col·legon, que té la marinera.
1: Sí, sí.
3: És el seu fucking labú, perquè també va fer pujar-lo sobre l'escenari a ballar superestrelles i es feien unes mirades d'amor, o sigui, s'estimen... Estan en aquest punt insuportable en qual no es poden deixar anar l'un amb l'altre.
1: Ni poden deixar de parlar de l'altre, és preciós.
3: És maquíssim. És jo a favor de la Julieta, és la millor. Però bé, ai. I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Ens posem seriosos perquè pot ser, és a dir, presumptament, que hagi passat una cosa que no ens agrada gens. Després de bastants mesos desapareguda, la... Lady Gaga.
3: Oh.
1: Sí, estem traient aquest tema.
3: Vintage.
1: S'ha deixat veure amb un nadó acabat de néixer en braços i han saltat totes les alarmes. Perquè aparentment ella mai ha estat embarassada. Oh. Ja feia temps que ella deia que més enllà de ser la Mother Monster, que a mi això em fa un cringe que no et pots arribar a imaginar, volia ser mare de veritat i que era una cosa imminent, però ningú s'esperava que fos amb aquest misteri.
3: Literal, perquè tot... no s'ha enterat ningú.
1: Per què serà? Bueno, tot i que ell encara no ha donat cap explicació, tot apunta que el nadó aquest hauria nascut per gestació subrogada, és a dir, que ha comprat un bebè.
3: Joder, macho, odio les famoses. Odio les famoses
1: del
3: meu cor.
1: A veure, jo també.
3: Però
1: a veure...
3: no se sap absolutament res, eh? No hi ha cap informació de si és de cop i volta un nen adoptat o...
1: No sé, la gent la defensa dient que com que té fibromialgia o alguna cosa així no pot estar embarassada. Hem de saber que tenir fills no és un dret, família. Ho sento, però no és un dret tenir
3: sorpresa fills.
1: Sorpresa per ningú, i perquè has de comprar un humà.
3: Literal.
1: O sigui, per què has de comprar una vida ja, de vegades, perquè també comprar gossos, després en parlarem, però ho trobo igual de criminal.
3: Però un bebè.
1: Un bebè, tio. Un bebè.
3: Però és que com que ja
1: un bebè! És que és un bebè, és que és una persona, eh? Estàs comprant una persona.
3: Com que allà als Estats Units és legal, la gent ho té normalitzadíssim com les armes, saps? Que ja no és com una cosa tan heavy com aquí que la gent ho fa, vale? Però que no és una cosa que sigui tan
1: comuna. A veure,
3: comuna.
1: No s'ha dit, que sigui un nen comprat, però crec que si fos una adopció no seria tan secret.
3: Literal. Que ho haguéssim sabut
1: tan
3: abans.
1: Tan petit.
3: Algú l'hagués vista en un restaurant caminant pel carrer, algun lloc, no? Embarassada.
1: I tan petit.
3: I és veritat que bueno, llueix.
1: És que jo no sé els nens adoptats, però normalment no són tan petits. Normalment, no?
3: Ja no ho sé, tampoc.
1: És raro.
3: Però sí que és veritat que és un... O sigui, la foto amb la Lady Gaga és un recent nascut.
1: Sí, sí, això és així. La veritat, sap greu que una persona tan activista i referent amb algunes coses faci això, però bueno... Decebuts, però no sorpresos.
3: Literal.
1: Que es diu.
3: Ara ens anirem informant a mesura que vagi sortint la informació. Però bé, ara que estem actualitzades, què? Què toca avui?
1: Doncs mira, avui farem un petit consultori. Tu de què parlaràs?
3: Jo faig una cosa que és... no sé com explicar-ho.
1: A veure...
3: Faig
1: pues si no sé ni explicar-ho, com ho farem?
3: Una cosa molt rara, però bé, la primera part serà un petit consultori responent als vostres dubtes i donant-vos algun consell.
1: Ah, vale, em sembla bé.
3: I després, abans de marxar, faré aquesta cosa tan estranya que és donar-vos consells també, però
1: dolents.
3: Però dolents.
1: Sí, oi que és això una mica?
3: Sí, la primera part és més aviat doncs, saber com ha anat el primer dia d'uni, quins dubtes teniu, això que podem fer nosaltres sempre.
1: Sí, perquè com que avui molta gent ha tornat a la universitat, que t'he de dir que FOMO.
3: Literal.
1: FOMO, però...
3: Absolut.
1: Però FOMO, eh? Tothom queixant-se i jo pensant...
3: Tant de bo ser-hi.
1: ¿Quién pudiera...
3: Ir a esa tierra.
1: Ir a esa tierra. No m'ho mereixo, però bueno...
3: Però bé, i tu de què xerraràs?
1: Jo us porto totes les novetats sobre quatre històries d'amor de famosos que tenim més actives que mai i que no ens paren de donar contingut.
3: Toma,
1: ja. Contingut.
3: Entra perfecte, això.
1: A més, avui també vindrà, com sempre, la Mariona Córdoba, que ens explicarà la seva obsessió del dia. Avui, concretament, la barbaritat d'anunci que ha fet Sydney Sweeney per una casa d'apostes que ja és criminal, però, a més, d'esports, on se sexualitza i surt completament desnuda perquè ja sabem que les dones mai hem hagut de lluitar perquè no se'n sexualitzi fent esport. És una cosa, allò d'aquesta tia, que no té ni vergonya ni la coneix.
3: També te diré, sorpresa de...
1: De ningú, de ningú. És increïble. Però... I qui vindrà avui?
3: Passarà per aquí la Laia Castel. Jo crec que ja ho tindríem tot.
1: Sí.
3: Però per començar el programa amb una mica del Feng Shui apuesto, cada dia us recordem que ens queixarem d'alguna coseta.
1: Sí. Sobre. Avui em vull queixar del fred.
3: Molt bé.
1: Jo sé que és una cosa que primer he dit que estava a favor, però passa una cosa, que és que jo vaig haver d'anar a dormir amb el ventilador. Imagina't si tenia calor, estava molt acalorada.
3: Ja te sento una mica tapada, t'he de dir.
1: Ai, sí, oi que sí? És que no és broma, que jo aquest tenim un menys constipat.
3: No, 100%
1: se'n nota. De veritat, m'ho he passat molt malament. M'he llevat, congeladeta, tremolant, però tremolant com un petit ocellet en un niu que la seva mare l'ha abandonat.
3: Tenint en compte que dorms nua...
1: A veure,
3: a veure.
1: M'ho mereixo,
3: No passa res, jo també dormo nua.
1: És privada aquesta foto.
3: Ah, perdó.
1: És broma, no passa res. L'Alberto ha vist que jo a la meva compte secundària he penjat una foto despullada, que no se'n veu res, se'n veu. És que se'n veu el que se m'hauria amb una samarreta com la que porto ara.
3: S'intueix que sota aquell llençol no hi ha roba.
1: Bueno, perquè dormo desnuda. Ai! I tu?
3: Jo avui he dormit amb els quips posats.
1: Sí, i de dalt? Tu
3: sense
1: què saps
3: res.
1: Si anava amb quips o no? Ah, fred de nipple. És que clar. Però no em vinc a queixar el fred perquè jo no duc, que m'he encostipat i que no m'ha sentat bé a sobre. M'he llevat amb el ventilador, que el vaig posar un temporitzador i aparentment ha decidit que aquell temporitzador era inventada.
3: Era mentida.
1: Llavors m'he llevat molt malament i estic molt enfadada.
3: Doncs molt bé, jo també estaré enfadat per la fred.
1: Que bé.
3: Així m'agrada.
1: Som solidàries.
3: No el fred, som-hi.
1: A més, novetat d'aquesta temporada. Per començar, com ja sabeu, vosaltres decidiu quina serà la primera cançó que soni cada dia. Ens ho podeu demanar Demanar, sí.
3: Sí, demanar o...
1: Exacte, sí, demanar. Sí, demanar. Enviant una nota de veu al 667-07-61-16. 667-07-61-16. I ens dieu quina és la cançó del dia. Hola, sóc la Gala, tal, no sé què, i m'agradaria que posessiu X per I o per U.
3: Ens podeu obligar, també. I us obligo que la cançó del dia d'avui sigui...
1: Clar. La que sigui, que vulgueu que sigui... La cançó del dia d'avui. Escoltem aquest àudio.
3: Va, som-hi.
0: Hola, Lof. Jo vull que la primera cançó que soni al programa sigui Dumbai, de Catriel i Paco Moroso. Moltes gràcies, us escolto sempre.
2: Benvingudes al Lof.
1: Doncs mira, posem aquesta cançó, que no sé ni quina cançó és.
3: Dumbai.
1: Que ens ha demanat una petita oient perfecta, de Catriel i Paco Amoroso. A no mi, el dia que pugui pronunciar bé un d'aquests noms castellans, m'haurà de fer un regalo.
3: Vale, doncs me'l vaig preparant.
1: De moment la posem.

0: ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.
1: Podríem tenir son.
2: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
3: Literalment.
1: Tinc poques ganes de treballar.
4: És que tinc molta feina.
2: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
1: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
2: Amb quina ràbia.
1: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
2: A mi això també em va passar.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.

0: El cor petit.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Un minut per un quart de 4 de la tarda i seguim a Love ICAT. Som l'Alberto Gadel.
3: No puc respondre.
2: Per què?
3: Perquè estic molt ocupada.
2: Fent què? Explica-ho als nostres ràdio-oients.
3: Bougui! Tia, el que fan així...
2: What the fuck, és l'últim que m'esperava, tio. Has semblat una gallina.
3: Tio, però hi ha una cosa que fan als TikToks, al ball de TikTok, que fan girar les mans molt ràpid.
2: A veure, fes un booging. I es diu booging,
3: sí.
2: Com un helicòpter.
3: Flipes, eh?
2: No, no gaire, de veritat. No estic flipant.
3: No? No et sorprèn que sàpiga fer-ho. Abans ho sabia fer millor.
2: Però no ho saps fer.
3: Abans ho feia millor, perdut qualitats. És que la pràctica fa el mestre i jo...
2: Sí, això diuen, això diuen. Bé, família, es nota que comença el curs a universitats i instituts perquè hem rebut molts whatsapps al 667-07-61-16, 667-07-61-16, fent-nos consultes sobre com encarar aquesta tornada a l'escola.
3: Us hem de confessar que ja teníem previst fer una secció amb consells per l'inici de classes,
2: sí.
3: Però... com que sou tan avançades...
2: també sí.
3: I ens heu rebentat les notificacions...
2: també sí, sí, sí.
3: Ho hem decidit fer en format consultori i així anem directes al gra amb els vostres dubtes, perquè a vegades fem consells i diem després... ai, és que potser ens hem deixat alguna cosa que nosaltres donem per feta i és un dubte existencial d'alguna lofti. Doncs avui,
2: loftis.
3: Servei públic.
2: Loftis, sempre estareu a... sereu les millors, sempre, loftis.
4: Sempre sereu les nostres muses! Oh. Sempre sereu! Noia que il·lumina la nostra cabeça, com el Google Maps.
2: I la nostra vida.
3: El loft.
2: El loft.
3: We love you, my perfectes. Petit disclaimer abans de començar, no?
2: Sí, nosaltres no som expertes ni en psicologia ni en res, de fet. Per tant, bueno, us responem des de l'experiència i des de l'amor cap a vosaltres, però no i mai des de...
3: la veritat.
2: La veritat ni la saviesa, vale?
3: Yeah.
2: Dit això! Llegeixes tu la primera perquè ocupa igual que una puta pàgina del Quijote.
3: Perfecte, doncs som-hi.
2: Què diu?
3: En un lugar, no. Aquest any faré segon de carrera i és el primer cop que començo un curs amb nòvio. Hem començat aquest estiu i la cosa va de debò. Estic molt content amb ell, però l'any passat vaig començar...
2: Està contenta? No, no pots gaificar el que et doni la gana, Albert.
3: Perdó.
2: Mid-gendering, és que clar.
3: Estic molt contenta amb ell, però l'any passat vaig començar primer super descontrolada i durant el curs vaig ser la més boja. I ara em fa por que em canviï la personalitat i ser la més avorrida. A més, totes les meves amigues de la uni estan solteres. Consells per compaginar el nòvio i la rutina?
2: Albert?
3: Consells per... jo?
2: Sí, no sé. És que jo no ho sé.
3: Jo tampoc. A veure, jo crec que... mira, vale, no, ahir em va sortir justament un TikTok que parlava d'això. Parlava, era una frase en anglès que deia: la teva obsessió amorosa és només perquè no tens propòsit a la vida.
2: Hòstia, de Déu. Perdó, però...
3: no, però ho vaig trobar prou acertat. Sí que és veritat que les formes potser eren molt dures.
2: A mi és que aquests mantres de TikTok jo els prohibiria.
3: Però llavors...
2: con perdón.
3: Després de veure aquest TikTok vaig recuperar un programa de ràdio on Laura Fa... deia, atenció, bueno, no sé si ho va dir la Laura Fa, però bé, la Laura Fa estava per allà, van dir: això, la vida, o sigui, l'Odissea, l'Odissea d'Homero i tota la pesca, el xaval tarda 20 anys a trobar casa seva perquè no té clar on és i ni quin és el seu destí. Llavors és una metàfora de la vida de: si no tens clar el teu destí, no saps on arriba. Per tant, a tot això, és per dir...
2: A veure el consell que
3: és
2: dones.
3: És important que tinguis clar quina és la teva vida, què és el que t'agrada a tu, què t'agrada fer, què fas quan estàs sola, com estar ben anclada al que tu tens i al com tu ets, i que no se't deixi portar a la por aquesta per la rutina i tal, per començar a oblidar-te de la teva vida, del que t'agrada realment. No sé si t'he sentit el que he explicat, però
2: sí.
3: No, cap, t'ho prometo que...
2: No, ha de ser així.
3: Sí, oi?
2: Sí.
3: Però sí que a vegades passa que... t'avalentones, t'agòbies una mica, i més quan tornes amb la depressió postvocacional aquesta, que se te'n va una mica l'olla i t'oblides de tu. Doncs s'ha de trobar l'espai per poder estar amb tu, per conèixer-te i no deixar de fer les coses que a tu t'agraden.
2: Molt bé.
3: Has vist? Quina bona consellera soc.
2: Ho fas molt bé.
3: Gràcies.
2: Molt bé. Consell resolt?
3: No ho sé, has
2: creus que la persona s'ha quedat amb dubtes o no?
3: Jo crec que la persona ha deixat d'escoltar el loft.
2: Per?
3: És broma, és broma. Però espero que ho hagi entès. Des d'aquí,
2: segur que sí.
3: Un petonarro.
2: Jo crec que sí. Vale, I no deixis de prioritzar les amigues.
3: Bueno, clar, però això forma part de què t'agradava fer tu abans. Abans d'estar amb aquesta persona, tu què feies? Doncs recupera una mica, si t'hi té de gust.
2: Molt bé. Ah, mira, aquest és per mi! És per mi, Albert! Quina il·lusió! Diu, Gala, sé que et sentiràs identificada amb el meu problema. Soc d'un poble petit del Solsonès, de moment no em sento gens identificada amb el teu problema, i aquest setembre he començat a la uni. Evidentment, tots els meus cercles, amics del poble, família, parlem en català i el castellà no gens el meu fort. La setmana passada vaig començar classes a Barcelona i tothom parlava en castellà, inclús la gent catalana parlava en castellà per fer-se els guais. Fins i tot alguns profes van començar a fer en castellà les classes que en teoria eren en català. Què faig? Em quedaré sense amics? Al meu entorn sempre ha estat català i a la uni també.
3: Ja està?
2: És el teu consell que no parlis en castellà. Que mantinguis el català.
3: Vale,
2: més ben dit.
3: No, però si tu... A veure, si tu...
2: Prohibit el castellà!
3: Si tu vols parlar en català, doncs el parles, si total... A veure, si estan fent...
2: I si vols parlar en castellà, calla! És broma. És broma, és broma, és broma. Però... sí que l'has de mantenir, per mi, vamos, almenys.
3: A més, crec que si a la guia docent, o com es digui, posa que la classe és en català i te la faran en castellà, et pots queixar, no?
2: Sí, sí que pots, perquè jo ho vaig fer.
3: Veus? És que a mi sonava. Però pots anar allà i liar-la una mica i dir, a veure, tu, si aquí Carda, que posa en català, fot-me un català, no me fotis, eh?
2: Sí. No sé, és que la meva... Jo anava a la UAP i a la UAP a Humanitats, que és el que vaig fer jo. Bueno, vaig fer el que faré tota la meva vida, aparentment. No, ningú parlava en castellà. Bueno, no sé, els que parlen en castellà no eren amics meus, perquè és que jo no puc, en plan, no puc tenir una conversa amb tu. Necessito els AirPods aquests nous que tradueixen.
3: Veus?
2: Des de que sóc com Gaudí, em vaig negar a parlar en castellà, em passa aquestes coses.
3: Molt ben fet.
2: Pues no sé, és impossible que tothom parli castellà. És que no ho sé què dir-te, la veritat.
3: Impossible, no, però... Sí que és cert que tu pots mantenir la llengua i si algú no li agrada, doncs mira, hi ha una amiga menys, saps? Que si l'altre, saps? Que si l'altre, jo què sé, doncs no en sap el que sigui, n'acabarà aprenent, però si tu parles català. I si parles en català amb algú, acabarà tothom parlant en català, ja veuràs. Confia.
2: Home, si ha funcionat al revés, no?
3: Això. Ai, no me recordo com es deia el concepte, però és igual.
2: Som-hi, diglòsia. No? Buscaves aquesta
3: no,
2: paraula?
3: No, una paraula però era més polèmica.
2: Ah, vale. Vale.
3: Lofties! Estic en crisi màxima. Fa un any que estic visquent amb el meu nòvio. Ell no va anar a la uni en el seu moment i es va posar a treballar. Però fa un temps va decidir començar una carrera i aquest setembre se'n va a la uni. Seguirem vivint junts, però em fa por que descobreixi un nou món i em vulgui deixar. Soc massa gelosa. Sí.
2: Vinga, va, o què va? És que no tens vergonya ni el coneixes. Va, parla.
3: Jo li diria... Vale, va, joc de rol. Anem a Déu practicar meu, com serà el teu primer dia d'uni. I llavors tu l'agafes d'una orella...
2: Que bé, està sent bolsa.
3: I li dius... Hola, sóc l'Albert, i tu? I l'altre que digui... Hola, sóc la Gala i tinc nòvia. I fins que no ho digui, doncs tu li vas estirant de l'orella. M'he explicat?
2: Sí.
3: T'ha agradat la meva tècnica?
2: No, ara calla.
3: Vale. Va, digues una bocada. Convença.
2: És normal que estiguis insegura.
3: Per què? Justifica-ho.
2: Pues perquè és una cosa nova que no coneixes ni tu ni ell, i entenc que et pugui semblar que si se'n va a estudiar una carrera que se suposa que li agrada, la gent amb qui anirà a la classe tindrà els mateixos interessos i per tant es poden enamorar. Pot passar a la carrera, a la feina, al súper, et pots enamorar a tot arreu d'algú. Per tant, si has d'anar amb aquesta por per la vida, deixa el teu nòvio, vés a teràpia i llavors torna a tenir un altre nòvio. Fins aquí.
3: I fins aquí. Com va dir la Julieta, si ha de ser, serà,
2: però com no va ser,
3: doncs no.
2: Perquè estem dient que el deixi.
3: No, però que si de cop i volta passés, és la que hi ha. Te busques un altre nòvio.
2: Bueno, no, primer estàs sola, ho passes
3: i
2: llavors...
3: Sí, llavors ho gestiones, però és això que tu estàs intentant evitar una cosa que és inevitable, perquè si no s'ha d'enamorar aquí, potser s'ha d'enamorar allà, i si no, que pot anar als puestos i no enamorar-se perquè el que té amb tu ho valora molt més que el que hi ha pel món.
2: No t'he escoltat. És broma, sí que t'he escoltat, però m'ha agradat molt. Vale, vull dir aquesta. El meu company de pis és un porc i ja no sé com dir-li que netegi. El curs passat vivíem entre merda per culpa seva i només pensar que la setmana que ve torno a Barcelona i he de conviure amb ell em moro del fàstic. El problema és que els seus pares són propietaris del pis. Ui. Hòstia. Joder, macho.
3: Bueno.
2: I com que som amics de tota la vida, em deixen el lloguer més barat, per tant no vull canviar-me, però de veritat que és horrorós. Què faig?
3: Espera.
2: Hi ha tants problemes aquí.
3: Merda. Anaves a contestar?
2: No.
3: Perquè
2: respon.
3: Aquesta consulta crec que te la puc respondre d'aquí una estona a la meva secció final amb un petit consell que pots fer. Ha, ha, ha. Ah, no, però només si baixes del pis. Ah, però si t'has de quedar, què faries tu? Perquè clar, estàs lligat
2: de peus i mans. És molt difícil, sí. Perquè sobre l'altra persona és com que té el poder perquè, clar, els seus pares són els propietaris del pis.
3: Llavors mai el trauran.
2: No. I en realitat és com si fos el seu pis. Llavors és com que tu estàs en una posició molt rara. Jo li diria...
3: Escolta, l'any passat la convivència potser va ser una mica tensa o l'any passat la neteja i
2: tal... No, perquè els guarros, saps què els hi passa? Que no... O sigui, si no veuen lo guarros que són, et penses que serà tensa per ells la convivència? Clar que no, perquè si poden viure entre merda...
3: Ho faran.
2: Ho faran.
3: Joder, macho,
2: és que, clar...
3: Llavors, quin consell li donem?
2: Jo li diria... posem unes normes de neteja.
3: Clar, és el que t'anava a dir ara.
2: Pues, però no cal, la convivència va ser tensa, perquè és en plan, no.
3: Ah, vale.
2: Ets un cerdo, i hauries de saber-ho.
3: Obres l'ordinador?
2: Ets un cerdo! Deixa de ser tan guarra, que ets molt guarra, tio! Que estàs tot el dia embrutint, que netejo com una loca, i tu agafes i en 10 minuts m'ho has embrutat tot!
3: I te publicaves a l'encimera.
2: Que hi ha un puto tàper amb aguacate teu a la pica des de fa 4 dies! I això és la meva realitat al pis.
3: I està la història, tio. No, però agafeu-vos un Word i dius, va, a
2: jo
3: veure...
2: Jo envio whatsapps i dic, això ho pots netejar quan arribis, porfa, merci.
3: No, però per fer les normes de convivència. I ho escriu allà.
2: Sí.
3: Cada dimarts netejarà això, per netejar això. I també el que pots fer és posar unes instruccions de com es neteja cada sala.
2: Sí, però a veure una cosa, és que a mi això em fa una ràbia, però s'ha de fer, eh?
3: Sí,
2: s'ha de fer.
3: Però
2: fa una ràbia perquè penso, jo sé que si netejo un lavabo he de netejar també els bordes de la dutxa.
3: No.
2: No?
3: O sigui, sí, però hi ha gent que no ho sap.
2: Vale. Per què cada vegada que netejo un lavabo està com la... En plan, m'entens, no? Que tu no ho has fet, en plan que t'he cazado. És de guarra, no ho puc comprendre.
3: Però si la convivència...
2: Com pot ser que el vàter... Sort que jo tinc dos lavabos. Com pot ser que el vàter no el netegis? Si és el que més s'ha de netejar. Com pot ser? No ho puc arribar a entendre. Per què no neteges el vàter per dins? Que ja... Saps allò que quan baixa l'aigua queda brut?
3: Sí.
2: O no, de caca. D'aigua, de que passa l'aigua... Com pot ser que jo sempre sigui aquí un neteja? No ho entenc.
3: A mi també em passa això. Vinga, fem l'última superràpid i per mega.
2: Sí, corre, ves molt ràpid, vale. Gino, corre. Corre.
3: Tinc uns nervis que moro pel primer dia d'uni. No soc de Barcelona, però no puc pagar un lloguer. Uau, que moment. Així que he d'anar i tornar cada dia des d'Igualada. Em fa molta por que per culpa d'això mai no pugui sortir de festa amb la gent i socialitzar. Consells, amor.
2: Faràs amics i et deixaran al seu pis. Literal. Fins aquí el consell.
3: Literal.
2: És que no hi ha més. Igualada, eh? Ja me joderia jo. I qui és aquesta persona? I potser la conec.
3: Una secreta. No direm qui és.
2: Però buscaré el seu number of telephone, eh?
3: Clar, que això no podem dir-ho, que ho fem amb veu alta, que si no ens trauran el mòbil.
2: Home, clar, us responem. En antena i per privat. Per això heu d'enviar més missatges al 667-07-61-16, 667-07-61-16.
3: Vinga, va, consultori tancat. Ens podeu seguir enviant dubtes i els anirem responent durant les setmanes. I ara posem una mica de tallets i seguim el love. Això
2: oh,
3: és...
2: Que bé.
3: Era això.
2: No m'ho mereixo.

0: però...
1: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per ICAT.
2: Estàs sentint el Loft.

0: pussy que mana.
1: Això és el Love.
0: Está muy caro este pussy.
1: Amb Gala Castelltor.
0: No te acerques, pussy.
1: I Alberto Gadel.
0: Aquí págate, pussy.
1: Aicar.
0: En tu vida probarás this.
2: Mira, són les 3:35 justes.
3: Ho fem molt bé.
2: Portem molt bons.
3: Tota la setmana passada fent exactament aquesta secció a aquesta hora.
2: Som molt bons!
3: Som tremendos.
2: Som fantàstics. Família, seguim al Loft. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I estem enamorats. Oh. Estem enamorats.
3: Que maco.
2: Para de mirar-me així, tio. No sé si ho heu notat, però aquest cap de setmana l'amor ha estat més viu que mai. Tu ho has notat dins teu?
3: Ho he notat molt dins meu. Ha sigut un cap de setmana molt energètic. Sí que és veritat que s'ha vibrat molt d'amor.
2: Estem cansades.
3: Sí.
2: Perquè s'ha vibrat massa amor.
3: S'ha vibrat massa
2: fort. I això deixa ressaca, és així. Bé, ha sigut un cap de setmana molt difícil per la gent que està soltera. És a dir, el LoveDicat. Obres Instagram i tothom s'està casant, morrejant, enamorant. És insuportable.
3: És asquerós, no puc
2: és
3: més.
2: És asquerós. Jo he sortit de festa tothom morrejant.
3: Literal, tothom amb el nòvio ja. Jo, el nòvio des de quan es porta de casa?
2: No
3: quan surt de festa?
2: No ho entenc, el nòvio no es busca de
3: el
2: festa.
3: El nòvio es busca de festa?
2: No puc entendre. Bé, jo no m'ho mereixo perquè he hagut d'obrir Bumble i aguantar tontos i la vida no m'ho està posant fàcil últimament, les coses com són. Però avui tenim 4 fronts amorosos oberts.
3: 4?
2: Més aviat comencem. Abans acabarem amb aquesta tortura que rinclona que em porta pel camí de l'amargura. Per tant, som-hi ara mateix.
4: Oye, shake body.
3: Que rinclona.
2: No t'agrada la paraula?
3: Sí, em farà així. Vale.
2: La primera notícia té tela i és que la meva parella preferida fins al moment, Inés García i Lamine Yamal, s'han cagat una mica a sobre.
3: Ui, és veritat que no.
2: S'han fet una mica de caca. No passa res. Bueno, sí, sí que passa. Ells porten junts aproximadament des de l'abril, que és quan arran de la fèria d'abril es començava a rumorejar que estaven junts, que si un viatge amb helicòpter, que si un sopar no sé on, tal, tal, tal. Bueno, per tant, porten què? 10 mesos?
3: Aprox.
2: No sé, bueno, més no? o menys.
3: A veure, entre pitos i flautes, tot i que a mi m'encanta que es faci públic tan ràpid tot.
2: Home, ella sempre diu que portaven parlant des d'abans. Per tant, si d'aquí a l'abril han passat 5 o 6 mesos...
3: No crec que portessin... Sí, perquè recordem que estava la Niki Nicole en la Lamine Yamal.
2: Clar. Deuen portar menys d'un any segur.
3: Segur, segur,
2: segur.
3: Segur,
2: segur. Llavors, ara acaben d'ensenyar que s'han comprat 2 gossos plegats. Comprat 2 gossos! I per mi aquí està tot malament, perquè de portar tan poc temps i començar a assumir compromisos d'aquest nivell, em sembla... de boig.
3: Sí que és veritat que és un pas bastant desmesurat.
2: No portes ni un any, però bueno, aquí cadascú ha de fer el que vulgui amb la seva vida. Com que són milionaris, entenc que aquests gossos estaran ben cuidats i que si aquesta parella ho deixa, es seguiran cuidant aquests gossos.
3: Home,
2: i no s'abandonaran.
3: Això espero.
2: Mai se sap, perquè la de vegades que passa això és increïble. Però comprar gossos, tio... O sigui, estem al 2026, sí. Com comprem gossos?
3: Però ja només penso, tret de tot el que sigui l'ètica de la persona i tota la pesca, però... Ja és pel fet que tu penjaràs una foto ensenyant el gos i tothom se't tirarà a sobre perquè és lògic que se't tiri a sobre.
2: I a més, que has comprat 2 cadallets de Golden, que això no es pot adoptar de cap
3: no,
2: de les maneres.
3: No, no hi ha collons.
2: És impossible adoptar 2 cadallets de Golden, m'entens? Tan macos.
3: És com quan surt el nou iPhone que totes comencen a dir ai, just ahir...
2: Se m'ha trencat la
3: càmera. Pues això és el mateix, de cop i volta adopten el gos i és com ai, no, és que mira, justament la meva tia... I s'inventen una història que dius és que no hi ha per on agafar l'amor.
2: No, no,
3: tu has fet un tarjetasso i t'has quedat tan ample.
2: No ho sé, una cosa és precipitar-te a anar a viure junts, bla, bla, i una altra és posar 2 animals enmig d'una relació que per mi, potser per ells no, eh? La seva realitat només la coneixen ells. Però està en període de prova, clarament, perquè són, tenen un any i porten menys d'un any.
3: Clar.
2: Llavors, això no s'aguanta per enlloc i que et compris 2 gossos ho trobo demencial.
3: És bastant
2: complicat.
3: Compra't
2: una casa. És que prefereixo una casa, perquè no estàs jugant... Bueno, tampoc anem comprant cases, però estàs jugant amb 2 vides animals.
3: Clar.
2: Ho trobo molt perillós.
3: Però si ells tenen els diners tota la pesca, doncs que se pillin un puto pis i ja està, i deixen en pau a la gent i a la resta. I quan si ho deixen, perquè... Déu vos guard.
2: Què és més probable?
3: No, però...
2: Què és més probable? Que ho deixin o que no? Que ho deixin.
3: No, però no volem que ho deixin,
2: no,
3: però entén-me.
2: No, que jo estic obsessionada amb ells, que jo és l'única influencer a la que segueixo.
3: Que segueixes, és veritat.
2: Avui he deixat de seguir a 100 persones i Inés no ha set una d'elles.
3: Veus? És una afortunada. I ens estem super orgullosos d'aquesta relació. Però sí que és veritat que si el dia de demà passés alguna cosa, millor que sigui una merdeta material que no la vida de dos éssers humans. Ai, bueno, éssers humans no, però éssers vius.
2: Exactament. No ho sé, jo ho trobo criminal, però aquesta és la primera història d'amor que se suposa que amb això es consolida encara més, segons el que ha venut la premsa.
3: A veure, sí, és veritat.
2: Nosaltres perquè som turbowokes, però...
3: Sí que és veritat que som molt dures. Però no compreu, adopteu el gosset, tio.
2: Més coses d'amor?
3: Més.
2: Som-hi. Aquest cap de setmana aquí també ha estat viral a ser en Timothée Chalamet i em preguntareu, Gala, però la secció no era d'amor?
3: La... Gala, la secció no era d'amor?
2: Sí, i jo l'estimo.
3: Ah, vale, entre tu i ella.
2: Per tant, és d'amor, ens hem reconciliat i no em podeu fiscalitzar el meu criteri editorial, que és excel·lent, per tant, no em podeu criticar pel que jo trio.
3: I per què t'has tornat a enamorar d'ell?
2: Perquè ha penjat unes fotos, Albert, unes fotos que, mira, només de pensar-ho ja em fan somriure. M'he de posar la boca cap avall perquè... Mira, mira quines fotos!
3: T'has pullat com tu?
2: No, però ja. A veure, unes fotos a les Dolomites amb el seu father que surt tan sexy, tan turbowoke. És una cosa increïble. Jo mai he vist res igual.
3: Sí que és cert que llueix molt woke.
2: Unes fotos amb unes ulleres, uns cabells que porten perfectes, on point, uns modelets. Ell, que és tan guapo, que jo em puc desmaiar.
3: Bàsicament, ell, és ell de fin de rural.
2: Sí.
3: No? Amb el seu
2: pare. Amb una samarreta que podria ser de l'esplai del meu poble.
3: Quin horror, aquesta samarreta.
2: És escarosa, no. Per això podria ser de l'esplai del meu poble. Unes ulleres també horribles, però que són perfectes. Ell molt content.
3: Jo no sabia que era muntanyero.
2: Il·lusió. Home, ha de ser muntanyero per anar a les Dolomites, no?
3: Ja, sí que és cert, però bueno, potser el seu pare ho és i ha dit, vinga, farem alguna cosa com de...
2: De family.
3: De família. T'he de dir que quan vaig veure aquestes fotos vaig pensar, uau, imagina que ets el de l'alberg i t'arriba en Timothée Chalamet un dia randomly de la teva vida.
2: Timothée Chalamet a les Dolomites. Tu, com a alberguero, la flipes.
3: La flipes, viva. Dius, què?
2: Què?
3: Ha de ser broma.
2: Jo em pixaria sobre dels nervis.
3: Normal, jo segurament també.
2: Sí, tu segur, tu cagaries, perquè t'agrada més cagat.
3: Sí, soc més de caca.
2: Jo no sé exactament què li ha passat, però de cop ja no sembla Timothée Chalamet, estrella internacional de Hollywood, que recordem que s'estava tornant feixista i tonto. Ara sembla... comunista.
3: Sí que és veritat.
2: Ara sembla un match meu del Bumble, que es diu Pau i té 25 anys i estudia Ciències Polítiques des del 2019 perquè està molt ocupant militant arran i s'ha hagut de deixar assignatures de la carrera. I s'ha tornat en això.
3: Potser...
2: A la bio del Bumble hi posa, volem el capitalisme, i tu t'enamores d'aquest perquè penses, mira-lo, tan entregat a la seva causa, serà d'estimar.
3: Potser el seu pare ha vist que s'estava convertint en una petita capitana del capitalisme amb les General Kardashian i tot aquest món, i ha dit, tu, vine cap aquí que et fotré un xurrasso de l'esprai wookificitzador que venem al Loft i et deixaré distret i te deixaré com nou. I això és el que ha fet.
2: S'ha escoltat el Loft a les Dolomites, a mi m'ho ha dit per Instagram.
3: Ah, sí?
2: Sí, m'ha obert i m'ha dit en català.
3: Clar, en català.
2: En català, perquè ha après català gràcies a nosaltres. Gràcies per aquest programa, és molt bo, noi, seguiu. Seguiu així, tot dit.
3: Moltes gràcies, Timo.
2: S'ha transformat en el meu tipus, sí, ja ho era, però va deixar-ho de ser i ara ho torna a ser.
3: Que mono.
2: Estem més enamorats que mai.
3: I a veure si el pròxim post que penja de cop i volta és de pijo extrem una altra vegada.
2: No, sisplau, t'ho demano, eh?
3: Segueix la línia editorial,
2: tu. Has de triar un fil conductor. A mi m'estàs tornant boja. Jo sé que això als homes us agrada molt tornar bojos, però no.
3: No pots canviar de tribu urbana cada dia.
2: No pots! Canvia cada mes, però dona'm un mes de pau i tranquil·litat, si us plau, t'ho demano. És que clar. Però bueno, va, seguim, que han passat més coses.
4: Soy Aida Domènech, mundialmente conocida. Por no curar de nada, vivo de ser un
2: herida. M'encanta, eh? Més coses que han passat. Aquest cap de setmana també s'ha celebrat la reboda de la Dulceida i l'Alba Paul, després de 10 anys del seu primer casament. 10 anys? Jo pensava que s'havien casat l'any passat quan van tornar.
3: Què?
2: Per començar, van tornar fa 5. Sí, van tornar fa molt. No ho sé.
3: Ah, sí?
2: No, m'ho he inventat.
3: Ah, vale, quin susto.
2: Van tornar fa molt, però, perquè la beba aquella que tenen camina ja i tot.
3: Van tornar, crec que el 2023.
2: Però que aquell bebé camina i tot.
3: Sí, bueno, però que deu tenir que 3 anys ja a l'àrea, no?
2: És una barbaritat.
3: Sí. Hòstia, els bebès creixen molt ràpid, Anna.
2: Ara.
3: El wifi, els ultraprocessats, o jo què sé, però t'ho prometo que va molt ràpid. 100%.
2: Bueno, doncs resulta que s'han tornat a casar, perquè jo pensava que s'havien casat quan havien tornat. Els papers o alguna cosa, hi va haver alguna cosa raro.
3: Bueno, potser els papers sí que es van fer perquè devia ser més senzill i tota la pesca per tot el tema familiar, o no ho sé, però no, l'esdeveniment gros no s'havia fet. I ella, sabent com són, segur que farien... Era per descomptat que es tornarien a casar de forma...
2: Ah, tu t'ho esperaves, eh?
3: Un
2: però
3: casament?
2: Ella ho havia dit.
3: Que es volia tornar a casar? A mi em sona que ho hagués comentat, però jo dins meu sabia que això passaria algun
2: però
3: moment.
2: Però això era un secret, no? Ens ha sorprès a tots.
3: Sí, ens ha sorprès que
2: sí,
3: fos de cop i volta.
2: Diu la Mariona Córdoba que no ens ha sorprès.
3: Ho sabia la gent abans? Ah, doncs a mi em va
2: ella
3: sorprendre.
2: Ho estava explicant. No ho sabem.
3: Ho va dir per algun cop, potser. Potser va fer aquestes stories de preguntes i respostes o alguna cosa, però a mi m'ha sorprès perquè ha aparegut com un bolet. Ah, no, sí que se sabia, clar que se sabia, perquè, de fet, van
2: estic
3: dir...
2: Estic al·lucinant.
3: Ara que és irrellevant, rotllo, ara que... Tipo, la Dulceida i tal va fer una mica de flop, no passa res.
2: Explica'm aquesta barbaritat.
3: Doncs de cop i volta, pum, reprenem una narrativa que sabem que funcionarà al públic, que és un casament que sempre tira per tothom.
2: I un casament de les primeres lesbianes que han existit al món.
3: Elles van inventar les lesbianes.
2: És veritat, sí, sí.
3: Que fort, això,
2: a partir d'aquí, tothom lesbiana.
3: Es van casar al costat de casa meva, eh?
2: Ah, sí, a Sacaró. On et pensaves que es casaria la Dua Lipa, no?
3: Efectivament, m'hi vaig confondre.
2: Bueno, mira. Com a tots els casaments, hi ha hagut opinions de tot, algunes amb més sentit que altres, però n'hi ha una que ha destacat molt i normal. Com pot ser que celebris un casament lèsbic i convidis gent que defensa discursos polítics i ideològics que ataquen directament els teus drets? I si no entens de què et parlo, bàsicament al casament hi ha actuat José Manuel Soto, que és un viejaco, que al llarg dels anys ha protagonitzat diverses polèmiques per comentaris sobre el col·lectiu LGTBIQ+.
3: Uau.
2: I no és que hi fos convidat i ja estàs, que va cantar, va animar la festa, va acabar posant les núvies a ballar sevillanes. Una estampa per mi molt complicada de veure. Per mi i per tothom que tingui dos dits de front. I aquí adjunto un petit tuit d'ell sent homòfob, perquè vegeu que hi ha proves i que no és una acusació aleatòria. I a més, ara que parlem de música...
3: El tuit, l'expliquem-lo una mica, no pot ser?
2: Sí.
3: El tuit agafa una resposta del Mundo on apareix en Thomas Daley, que no sé qui és exactament, però pel que llegeixo és un dels iconos LGTBI i campió olímpic. I està mig plorant dient «Soy gay y campeón olímpico». I aquest és el missatge que deixa anar. Doncs això va penjar al Mundo i el José Manuel Soto va agafar aquest tuit, el va citar i va posar «Enhorabona per la medalla». El resto nos trae sin cuidado, a ver si os enteráis ya que estáis muy pesaditos.
2: Demencial.
3: Bàsicament, una faltada històrica.
2: I mira que la Dulceida sempre és la más gay rights, evidentment, com s'ha de ser, i més si ets una gay.
3: Literal, sempre els ha defensat moltíssim.
2: Exacte. Llavors, a mi això em sorprèn moltíssim, però bé. Però ara que parlàvem de música, heu de saber que han decidit cagar-se del tot, ja. Avui la gent estava molt enamorada, però també tenia molta caca aquest cap de setmana, les coses com són.
3: L'amor és sec, sordo i sense olfacte.
2: Saps que estava sonant en un dels moments més importants del seu casament?
3: Faré veure que no, però sí, digue'm, a veure, no sé què sonava.
2: El Fred García.
3: Però perquè a ella li encanta l'Alfred García.
2: No ho entendré mai!
3: Però perquè hi ha un cert tipus de cançó...
2: Allà amb la guitarra, que incòmode. Però
3: perquè hi ha un cert tipus de cançó catalana que està feta per la influencer espanyola, que és catalana realment. La Bon Bon Reig, la Dulceida, totes aquestes, si et fixes, quan comparteixen una cançó en català, és d'aquest caire.
2: Sí.
3: D'un Alfred García, un... No sé més noms de gent, però...
2: Fes tuqui-tuqui aquest,
3: per exemple.
2: Això s'hauria de prohibir.
3: Però és cançó d'influencer espanyola que és catalana realment. I aquí tenim la prova, que el dia del seu casament decideixen posar-la.
2: Ho trobo... Bueno, posar-la. Decideixen que l'Alfred la toqui.
3: Ela.
2: Que és pitjor. Perquè t'agrada tant que vols que el cantant la toqui el teu casament. És criminal. Però espera't, perquè no contentes amb això, han pensat, ja que hi som, anem amb tot, ja m'hi cago i a sobre em menjo un laxant que faci que sigui diarrea explosiva. O sigui, ell és realment caca pura. Per acabar-ho d'adobar, a l'entrada del ball, saps què sonaven, no?
3: No.
2: Els catarres.
3: Què estaven posant?
2: No, aquesta no.
3: Ah, quin susto. Quina van posar?
2: Jo què sé, una dels catarres, tia. Una dels catarres. En plan, totes són iguals, sí, jo què sé.
3: Menys la de Jennifer.
2: És que jo no ho entenia ni el Shazam.
3: Imagina't.
2: Perquè són tantes iguals com la fúmiga, que totes són iguals. Per tant, José Manuel sota el Fred García i els Catarres en un mateix casament. És una alineació, tio, que no te la munta ni un sordo. És increïble.
3: Però perquè ara s'ha posat de moda una cosa que és anar en contra de la IA i has de fer coses que ni la IA pugui. Llavors, això és un clar exemple que sí, sí. La IA mai ens substituirà.
2: És criminal.
3: Són perfectes. Però mi corazón... La Rosalía també va anar al casament de la Dulce Wedding?
2: No, la Dulce Wedding, la Rosalía no hi va anar perquè estava ocupada hemorrejant-se amb la seva nòvia!
5: Ah!
2: No.
3: Ai, per què? Ah, perquè es porten 10 anys.
2: S'han deixat enxampar fent-se un petó a les grades de l'US Open de Nova York, aquesta petita relació que va començar a finals del 2005 i, per tant, que ja porten 9 o 10 mesos juntes.
3: Només?
2: O un any.
3: 1.000 no. anys.
2: 1.000 anys són els que es porten de diferència. És que, clar, tothom ho està celebrant, tio. Algú se'n poden recordar? Que la Rosalía té 33 anys i la Lolin té 23. Que té temps d'haver acabat la carrera aquest curs.
3: Sí que és cert que hagués acabat la carrera.
2: I l'altre ja li ha donat temps de fer el màster, el doctorat, comprar-se un pit. Ja, té tot, ella tot. Però si ella va néixer quan et compraves un pis per un paquet de llenties. És que ella va néixer. Llavors...
3: No. Hi ha una cosa que és aquesta...

0: que de forma inevitable tindrà 10 passes més endavant que tu.
1: Sí, clar, i és la Rosalia, és més famosa que tu. Ui, és que no està compensat per enlloc. És demencial, però bueno, que s'han morrejat. Tothom està molt content, viva les lesbianes. Posem, digues.
0: Han aparegut amb l'Alexa Demi, que l'Alexa Demi és cara de veure, com ningú, i estic molt content de veure-la fora de casa i feliç i contenta.
1: Molt bé, me n'alegro, no sé ni qui és. Posem música.
0: D'Eufòria. Eufòria.
1: Ah, va bé, no m'ha dit que viral.
0: No, aquest no,
1: no, l'Eufòria, vale. Posem una mica de música. Ara te poso una mica de Pla Moguda, que és el meu grup nínxol preferit.
0: Ah, vale.
1: És com... Això està molt feo comparar grups, vale? Però és la versió barata de Dan Peralbo.
0: Ah, vale.
1: Llavors, com que ara s'ha massificat Dan Peralbo, ara jo a mi m'agrada Pla Moguda i els amo. I demà, ah, bueno, aquesta nit treuen una cançó molt xula, que no és la que posarem ara. Ara posarem Maria.
0: Per l'escalfant.
1: Clar.

0: tens això, és que vius el Love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Falta un minutet per les 4 de la tarda i seguim a Loft d'ICAT. Som la Gala Castelltort i una tórtola.
2: Pupurru!
3: Pupurru!
1: Parlem amb pollo a partir d'ara tot el programa.
3: A veure. Pupurru! Pupurru!
1: Però bé, som una tórtola.
3: La Mariona no mira i no veu que li estava dient que l'estava presentant en Paloma.
2: Tu creus que jo massa vento si tu em presentes en Paloma?
3: Estava dient! I tu mirant en Xanca.
2: És que estava mirant... No, estava mirant a Laia Castel, que ve després. Oh. Ja
1: espera, fem una cosa. Parla amb pollo i jo vaig traduint el que estàs dient.
3: Vale.
1: I ja tenim aquí la policia de la diversió preparada amb la seva nova obsessió. Mariona!
2: Som un programa woke, de debò, fins i tot els ocells poden escoltar-nos.
1: Tothom té veu en Love
2: d'ICAT.
3: Clar que sí. És el poder compartit de Catalunya.
2: A més, trobo que ho heu fet molt bé.
3: Gràcies.
2: Ara pres a parlar.
1: Sí.
3: Ara mateix surt a les entrades de Harry Styles.
2: Ah, sí?
3: A Barcelona, a Madrid, no sé on va.
2: Molt boja, ara mateix.
1: A treballar.
3: Els amics.
2: A Madrid, al Metropolitano, crec que té dues dates, em sembla.
1: Sí.
3: Solo dos?
2: Sí, solo diria dos. Que només dues.
1: Som-hi, va, Mariona, obsessió del dia,
2: doncs
1: que no és
2: mira,
1: en Harry.
2: Avui la meva obsessió del dia està estretament relacionada amb la mania que li tinc a una persona en concret.
1: Qui?
2: Que a vegades també...
3: A mi, que avui he arribat i m'ha tractat fatal. M'ha tractat molt malament, vale?
2: I qui m'ha tractat primer malament?
3: Tu, a mi.
2: Sí.
3: Sí.
2: Què estaves fent mentre estàvem parlant?
3: Ah, sí, estava fent un cartell que tenim aquí darrere. Activeu el videopodcast on posa 21 dies per oques grasses. Demà seran 20. I així cada dia.
2: I llavors cada dia, a primera hora, no li podrem parlar a la Gala perquè estarà concentradíssima fent un cartellet.
3: No, perquè avui estava fent...
1: La base.
3: La base, que és totes les fotografies dels meus perfectes. Ara només hauré de canviar el numeret.
1: Serà més ràpid.
2: Oh. Clar, serà un moment, llavors. Doncs bé, avui no parlarem d'oques grasses.
3: Ah, oh, per fa.
2: Un altre dia hem de parlar d'oques
3: grasses.
2: Trobo que fa molt que no en parlem. És que com ara ja no t'estimes oques grasses...
3: És veritat, ara m'és igual. Que des que li vaig dir el Josep Montero que preferia d'en Pere Arboi al Comboi i des de llavors em va estimar.
2: Mira.
1: Que cute.
3: És que a ell li agrada que el maltractin, aparentment.
2: Totalment. Doncs mira, no parlarem d'en Montero ni d'oques grasses.
3: D'una mala parlarem.
2: Parlarem d'una dolentota, dolentota, que és... Sydney Sweeney.
3: Sydney Sweeney!
2: Una actriu que ha decidit que era una grandíssima idea ser la protagonista d'un anunci d'una casa d'apostes dels Estats Units.
1: Perfecte, comencem ideal.
2: El cervell de la mida d'un cigró.
3: Això
2: només
3: ja és.
2: Només prenent aquesta decisió.
3: Ja només per això has de ser molt curta, tia.
2: Però és que, a més, o sigui,
3: Diga,
2: a més de decidir que participes en aquesta campanya, ja només veure el vídeo t'escandalitzes.
3: Sí.
2: Per tant, anem a pams amb la polèmica de Sydney Sweeney. La protagonista d'Eufòria s'ha liat amb la plataforma d'apostes esportives Novik, que és una plataforma que, mira, jo no havia sentit mai, per tant, en aquest sentit, ve la campanya de publicitat perquè estem parlant d'ella, per tant, mira, això que s'emporten, però només això ja, com dèiem, resultaria problemàtic i es podria obrir un debat. Però, per desgràcia, crec que no és el que més s'ha comentat de tot,
3: no.
2: Perquè les xarxes han embogit amb comentaris de tot tipus perquè el vídeo de la campanya hi apareix pràcticament nua.
3: No, pràcticament no.
4: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports.
2: Bàsicament, al vídeo de la campanya apareix Sydney Sweeney en calces completament nua.
3: No havies vist això?
1: Tant no.
2: No, no, us convido, si us plau, a activar avui el videopodcast.
3: Posant-se dues pilotes a les tetes a moda push-up.
2: O sigui...
3: De manera que li tapin el mugró, però és que se li veu la raja del cul.
2: És terrible. Apareix de moltes formes. Totes elles et fan posar-te les mans al cap. Però bé, cadascú que surti com vulgui, no? En certa mesura, ella surt asseguda a sobre d'una cistella absolutament nua amb els cabells que li tapen els pits. Després també tapant-se amb dues pilotes de futbol americà els pits, amb el cas posat i només amb botes de futbol i la pilota.
3: No, no, tapant-se el mugró amb la mà. És que
2: sí,
3: és porno, això.
2: Sí, el vídeo és molt pujat de to i no només pel fet que sigui una casa d'apostes, sinó que el vídeo en si ja hagués generat polèmiques, fos del que fos. En menys de 24 hores ja tenia 15.000 comentaris. Però és que 4 dies més tard que es publiqués, ja acumula 35 milions de reproduccions. Que és una barbaritat per un anunci. Llavors, en un comunicat, Sydney Sweeney ha explicat que la idea de la campanya és centrar-se en els esports. Només en els
3: és
2: esports.
3: Broma.
2: No, clar, perquè...
3: És tan tonta, és molt tonta, en sèrio, eh?
2: Ells han dit...
3: Jo no conec ningú tan tonto.
1: Tia, estic molt impactat amb aquesta...
2: No, no, és que, mira, la part d'impactar i que se't quedi a la memòria la campanya, l'han aconseguit.
1: Però mai havia vist una... O sigui, mai havia vist una dona tan despullada
2: no,
1: en la meva vida.
2: No, és molt bèstia. I volen destacar que això, que la plataforma se centra única i exclusivament en esports. De fet, en l'anunci hi ha un moment que ella diu no s'aposta a guerres, ni a morts, ni es parla de política, fent referència a que hi ha altres cases d'apostes, com per exemple Polymarket, que s'ha comentat molt com en els últims mesos, fan altres tipus d'aposta que no tenen res a veure amb els esports, no? Doncs Anovic, que és aquesta plataforma, només és amb els esports. Llavors, la meva petita pregunta és, si voleu que la vostra marca s'associï única i exclusivament als esports, quina és la necessitat de posar Sydney Sweeney completament despullada al teu anunci quan no s'està parlant de res d'esports?
1: Literal, perquè ella quin esport fa, a part de cagar-la?
2: Cap ni un!
3: No, no,
2: cap
3: però ella, és, ella ha trencat rècords de cagar-la.
1: Sí, cagadora olímpica.
3: No, no, és molt fort.
2: És que és la persona més polèmica.
3: Ella, tu.
1: Sí.
3: Tu ho fas en el sentit fisiològic de la paraula.
2: Ets una bona cagadora.
1: Sí.
3: No, no, ella es caga molt, a sobre li encanta la caca.
2: Ai, ai, ai, que desagradable.
3: A la Sydney li encanta la caca.
2: A la Sydney li encanta generar polèmica i, a més, quan fa un comunicat per arreglar-ho, és encara pitjor. Perquè ella ha volgut com contestar a la polèmica i el que ha fet ha estat publicar fotografies de les portades d'ESPN, que és una revista d'esports, on surten diversos atletes femenins i masculins amb pilotes. Ok, són atletes, tu no... Estàs fent un anunci d'una casa d'apostes i vas absolutament despullada, no té absolutament res a veure.
3: I per què surten tan desnudos? És que tampoc ho entenc.
2: Perquè són unes portades que feia aquesta revista sempre, que es diuen Body Issue, on els atletes mostren els seus cossos esportius i et pot agradar més o menys, però és una cosa que han fet sempre i que només han fet atletes. I que dius, mira...
3: Però és com criminal, això, crec. Eh?
2: Sí, però bueno, són cossos que s'han treballat durant molt de temps, que estan molt entrenats, que pots veure com, com canvia el cos depenent de l'esport que fas. Vull dir... A mi tampoc m'agraden aquestes portades, però dins del que hi ha no té res a veure la portada d'aquesta revista d'esports amb l'anunci de la Sydney Sweeney.
3: Amb un anunci d'una casa d'apostes desnuda després de tot el que els hi ha costat a les ties, que no se les sexualitzi, fer això despullada.
1: I que
3: és descarosa i de no tenir vergonya.
1: A més que en les portades aquestes que han fet tota la vida, sí que és veritat que hi ha un punt sexy, però no és una cosa tan eròtica com el que ha fet la Sydney.
2: I de fet, algunes atletes professionals s'hi han tornat comentant el perfil de Sydney Sweeney, que era vergonyós, que porten anys lluitant perquè l'esport femení es respecti i es valori de la mateixa manera que es fa amb el masculí, i que aquest anunci els semblava una falta de respecte cap a elles.
3: No, és que és una falta.
2: I de fet, moltes d'elles han començat a publicar TikToks i reels a les xarxes socials dient no sé què fa la Sydney Sweeney, però les dones fent esport lluïm així. I surten totes elles fent esport amb les, doncs, amb la roba adequada per cadascuna de les modalitats que fan i lluint, doncs, atletes professionals, no com Sydney Sweeney, aquest anunci, no?
3: Thinking of sport... Tonta.
2: És que... Clar, i per l'altra banda...
3: Tonta,
2: És a dir, cadascú pot mostrar la carn que vulgui. No hi ha problema. Si tu vols sortir nu al teu Instagram, surt nu al teu Instagram. Però el cas concret de Sydney Sweeney comença a grinyolar per tot arreu perquè ella ha denunciat en diverses ocasions que s'ha sentit sexualitzada per Hollywood i per la gent en general.
3: És que és tonta, perquè ho fa ella acceptant això.
2: Clar, i tu, però tu podries fer-ho des del sentit més irònic, comportant-li la contrària a la gent, i tu fas saber-li al teu públic que és d'aquesta manera.
3: Sí, el teu públic són gays and girls, no si el teu públic són pajeros.
1: Exacte. És que és el públic.
2: I sobretot perquè ella diu que li fa pena que la gent la valori només per tenir les tetes grans i ser rossa. I jo entenc perfectament aquesta crítica i té tota la raó del món, però tu no pots utilitzar això tota l'estona al teu favor per públics absolutament masculins, perquè totes les seves campanyes recentment són polèmiques. Jo crec que el seu departament de comunicació ha dit, mira, que parlin bé o malament, però que parlin. Per 100%. Tant, anem a fer-ho tot malament i així, com a mínim, seguirem sent rellevants.
1: Ella ha dit, diners, som-hi. Llavors, quan es cremi, serà rica, però a quina costa? Saps?
2: Exacte. Recordem, per exemple, l'anunci que va fer dels texans d'American Eagle, que vam comentar aquí el programa, que tenia un missatge supremacista blanc absolut, on deia que la bona genètica era la genètica d'una rossa amb ulls blaus, rossa prima, ulls blaus, vull dir, una tia com mega normativa, i que, per cert, Donald Trump va lluar públicament i va dir que era el millor anunci del món.
3: Que a ella li encanta.
2: Sí, sí, ella és la més MAGA woman, És a dir, ella és Make America Great Again. De fet, està registrada com a republicana. A les últimes votacions, quan va sortir els texans d'American Eagle, alguna gent va començar a fer recerca i va sortir, rumor o no, que ella era una votant republicana.
3: Sí, que a ella li encanta el Donald Trump.
2: Sí, sí. Però és que després, a més, el que dèiem d'enfocar la teva carrera a la, al producte com pel públic masculí, recordem aquella col·laboració que vam comentar també aquí al programa, que era amb Dr. Squash, que era un sabó amb la seva aigua de la dutxa.
1: Aquell sabó escarós. Que la gent va començar a ensenyar el sabó que li havia fet un forat per cardar-se el pito.
2: No, no, és que és
3: veritat, no me'n recordava
2: d'això. Terrible.
1: És escarós.
2: És fastigós, la veritat.
1: Però, i com continua... O sigui, ja ella, com a persona... No,
3: és que com no et fa com...
1: No te'n vas a dormir
3: com...
1: i et ratlles.
3: Por, sí.
2: Bueno, i és que el públic és dement, absolutament. Vull dir, la gent que utilitza les cases d'apostes, òbviament hi ha gent de tot tipus, però és un target molt concret. Qui compri un sabó d'aigua de la dutxa d'una tia...
1: També és un públic.
2: És un públic molt concret i tu t'hi estàs exposant tota l'estona. I no d'una forma irònica, que és com el que dèiem, que dius, mira, si sempre comenten les teves, els teus pits grans i tu vols portar-los-hi la contrària i mostrar-los perquè els molesta i perquè no sé què, endavant, fes-ho. És que 100% a favor.
3: Sí.
2: Mostra't com vulguis, tens pit, punt, ja està. Val? Però no ho estàs fent d'aquesta manera. I, de fet, la seva última campanya prèvia a la de la casa d'apostes que hem comentat avui també resulta problemàtica, perquè si us heu escandalitzat amb l'anunci de Novik, o sigui, la seva marca de llançaria i el vídeo que va publicar per...
3: És veritat, que va treure una nova marca,
2: sí,
3: de llançaria.
2: Per ensenyar a la gent la seva nova línia de llançaria, és pràcticament pornografia.
1: Què?
2: És ella en roba interior...
1: Què?
2: A la cuina...
3: Oi.
2: No, però és ella, a la cuina, fent pastissos, amb uns talons de més de 10 centímetres, primers plans dels pits, del cul, pujant a quatre grapes de la taula, vull dir, una cosa com molt sexualitzada.
3: Les calces, estic al·lucinant.
2: No, no, i a més, qui és el públic? Perquè és a dir, si la llançaria me l'haig de posar això, jo veig aquest anunci i jo no em veig representada en ser sexy d'aquesta manera. Saps?
1: I a qui li porta...
2: Llavors pot resultar problemàtic. És a dir...
3: És molt desagradable, eh? Molt.
2: Jo repeteixo. Cadascú pot mostrar-se com vulgui, pot fer aquests vídeos si li dona la gana. El problema, per mi, amb Sydney Sweeney és el fet que ho està fent tota l'estona com per generar polèmica de cara també a un públic completament masculí i que el que no pots fer és criticar la indústria quan tu no fas res al respecte.
1: No, de fet, estàs contribuint.
2: Exacte.
1: Perquè ara la persona que té èxit, que és la Sydney Sweeney... O sigui, no
2: totalment.
1: Èxit, però entén-me com... de qui està parlant més, qui està fent més campanyes, qui està fent més papers, també és la Sydney Sweeney, que no para de treballar d'actriu tampoc.
2: Però, i mai parlem dels papers que fa Sydney Sweeney.
1: Ja, no.
2: Per tant, alguna cosa, el seu equip de comunicació o ella mateixa, que no està posant límits, pot estar fent malament. És a dir, no sé quina és la imatge que vol projectar Sydney Sweeney. Ni si ella és feliç fent això que està fent, perquè si és així, endavant, tot correcte, ho estàs fent genial, segueix pel teu camí si vols, jo puc estar més o menys d'acord, però és la teva vida, i si et vols mostrar així, endavant... Però ara mateix la seva cara s'associa a les dones maga d'ultradreta i dones properes a la ideologia trumpista i d'ultradreta.
3: Per tant, com a dona, en plan, és que quina vergonya. Si ets un home blanc, ric, hetero i ets trumpy, ets idiota. Però que siguis una tia o un gay o jo que sé, qualsevol, en plan, jo que sé, o siguis negre o jo que sé, en plan, qualsevol cosa que odiïn ells, és a dir, tot el que no sigui un home blanc, ric, hetero, i siguis maga, ho trobo demencial.
2: A mi m'esgarrifa una mica, tot plegat.
3: És que és per esgarrifar-se, és que és per esgarrifar-se.
2: I que m'agradarà saber si d'aquí uns anys ella surt a dir alguna cosa conforme ella potser no estava d'acord amb tot això, o sí, és que és això, és que potser a ella li agrada.
3: És el que t'anava a dir,
1: és que
3: no crec que se'n penedeixi, eh?
1: Ja.
2: Doncs per
3: tant... És la mítica que no se'n penedeix.
1: Però tant de bo surti un
2: documental. Endavant, però no estàs contribuint, sí. Com bé.
1: Però quan tinguem nosaltres 70 anys aparegui un documental d'ella explicant el que sigui que fos que estigués passant en aquesta època. Però jo vull saber què està pensant ella de tot això.
3: M'encantaria.
2: I a més, si no, doncs justificar que, com a dona, a tu t'agrada lluir sexy, portar aquesta roba interior, fer aquestes portades, però dir-ho, i ho faig perquè puc, i perquè vull, perquè és el meu cos, i per tant jo em mostro com em dóna la gana. Però com no estàs justificant res d'això i no et posis
3: més
2: políticament...
3: No, clar que no, si ho fas tota l'estona perquè te veguin els homes, perquè clarament ho fas per això,
1: sí,
3: i si no, mira qui aposta més, qui tot, amb tot el que tu estàs fent està fet per això claríssimament.
2: Però les calces te les compraran, ties, i amb aquests anuncis jo no entenc ben bé...
1: Qui sap, eh?
2: Ja...
3: Que asco, vale, fins aquí.
2: Fins aquí la meva obsessió del dia, que és bastant esgarrifosa i que espero que demà sigui molt més divertida.
1: Perfecte, gràcies, Mariona Córdoba. Per despedir-te, posem a dues perfectes que sí que ho estan fent prou bé.
2: Vale.
1: Una mica de Guineta, una mica de Julieta.
2: Oh,
1: i el seu temacle d'estiu, bota, bota. Vinga, abans veiem demà, Mariona.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Si sents això, és que vius al Loft. Jo et faig tall. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
1: Amelie Bradley. Passen dos minuts d'un quart de 5 de la tarda i avui en aquest dilluns, tan dilluns, corroborarem que és dilluns perquè ve la persona que ve els dilluns al Loft.
2: Qui?
1: Laia Castell! Com
3: estàs? Molt bé. Estic cansadíssima, però perquè és dilluns.
1: És que és el dilluns més dilluns de la història.
3: És un dilluns molt dilluns.
1: Tothom està igual avui.
2: Sí, jo espero avui anar a dormir a les 9 del vespre i demà despertar-me com una rosa.
1: De veritat, sí.
2: Veus? Estem totes igual, trobo,
3: que iaies.
2: Som unes àvies, però no passa res.
3: No passarà absolutament res. Us porto un safareig, a veure si ens activem una mica.
2: Vale, sí, segur que sí.
3: Sí, sempre funciona perfecte. Vale, tenim un safareig que m'encanta perquè tenim dones guapes jugant a ser dolentes. Jo, si una cosa, ja ho he dit més d'un cop, jo puc respectar a una dona dolenta que ho fa de cara. Ho respecto perquè crec que durant molts anys no se'ns ha permès a les dones actuar com a dolentes de pel·lícula heavy i a sobre ser guapes i exitoses. Saps? Si eres dolenta havies de ser com una bruixa.
2: Clar.
3: Per tant, jo estic super a favor de les guapes i guanyadores que a sobre diuen no penso posar la cara que vosaltres voleu. Així que, suporto Women's Rights i Women's Wrongs.
2: Jo
3: ho respecto. La història és una mica un nus d'ex i de cites i follows i unfollows d'Instagram. Ens encanta. És que és increïble.
2: És el que necessitem avui.
3: Sí, és una mica la Isla de las Tentaciones, però amb pilots de Fórmula 1, jugadors de la NFL i actors d'élite. Això és última llamada. Això és com les últimes actualitzacions de la notícia.
2: Tia, és que he vist el títol de la testa i he pensat, no tinc ni puta idea qui és ningú, però bueno, com sempre,
3: com no?
2: Laia Castell parlarà i jo escoltaré.
1: Sí, exacte, passarà això avui.
3: Bueno, pues espero que ningú estigui com vosaltres i si no, ho anem a solucionar ara mateix. Parlo de la guerra oberta entre Alex Earl,
1: però és que sempre igual,
3: Lando Norris, i aquesta noia de veritat és que no mira que està ocupada, però tot i així sempre...
1: Lando Norris,
3: no saps qui és?
1: Clar que sé qui és.
3: Vale. Braxton Berrios, l'ubiquem aquest?
1: No.
3: Jugador de la NFL, ara l'introduïm.
1: Jo Fórmula 1 sí, però l'altre ja.
3: Maggie Corseiro, aquesta sí, una guapa actriu,
1: no,
3: guapíssima.
1: No sé qui és.
3: Bueno, i Aaron Piper.
1: Què? L'Aaron Piper aquí.
3: L'ubiquem, no?
1: Només ubico el Lando Norris. Uau, sóc una misògina.
3: Bueno, anem a posar ordre, perquè és cert que hi ha molts noms i jo no vull que ningú es perdi, ¿vale? Els primers implicats i protagonistes són Alex Earl, que podríem dir que és la influencer ara mateix més famosa de tot el món, i Braxton Berrios, un jugador de la NFL, pel que jo he vist bastant normalet, ¿vale? Són aquestes dues persones d'aquí, probablement us sonen, molt guapos i molt rossos. Perfecte.
1: Rossos, sí.
3: Ells dos van estar junts durant 3 anys.
1: Sembla la Mireia Salaet.
2: Sí que és veritat que sembla
3: la Mireia Salaet. Ai, aquí, sí.
2: Ell
3: no s'assembla al Benny Junior, però en fi.
1: No.
3: Van estar junts durant 3 anys, van trencar a finals de 2025 i la relació sempre ha anat en boca de tothom, totalment exposada a xarxes, tothom dient que eren ideals, que si ho deixen deixo de creure en l'amor, aquest tipus de relació. I fins aquí tot normal, normal, fins que Netflix decideix fer una sèrie sobre la vida de l'Alex Earl Meets World.
1: Ah, sí, això ho vam parlar l'altre dia.
3: Això ho heu parlat, que sí. S'ha estrenat aquest setembre i evidentment... Bueno, mira, que els veieu, ells flexejant la seva relació.
2: Sí, tot de contingut de persones completament enamorades.
3: Sí, tot de contingut de persones enamorades, que bé, en fi, jo acabo de... Sempre penso que això és com la senyal de que no acaba.
1: Sí, de que res està funcionant.
3: Efectivament. Bé, com us dic, ell ara, aquest setembre, ha presentat aquest documental on veiem tot el drama de la ruptura que no havíem vist en el seu moment. I quan dic tot, és tot, perquè fins i tot veiem quan truca a preguntar-li al Braxton si hi ha alguna possibilitat de que tornin junts. Us deixo el vídeo.
4: But I just... wanted to know if you still feel the same way. Like, is that ever something that you think about?
3: Li està preguntant si...
1: Li està preguntant?
3: Li estava preguntant si ell seguia pensant que mai podrien tornar junts, si hi havia alguna mínima possibilitat de que això no fos així. I ell, una mica condescendent, la veritat, fa...
1: Oh, Àlex.
2: Però i això ho grava per un
1: documental. Això ho grava per un documental. És increïble. En fi, veure l'Àlex així de dolguda ha fet que moltes empatitzin amb ella, perquè aquí no ha estat així, però alhora també ha sorprès, ja que molt èmfasis en molt poc després de la ruptura, durant l'estiu, van veure a l'Àlex en més d'una ocasió amb el que probablement és l'ídol del Braxton, perquè és un dels jugadors de la NFL més famosos de la història, que és Tom Brady. Ubiquem Tom Brady?
2: No.
1: Tom
2: no,
1: Brady...
5: Jo estic teclejant com una bossa perquè
1: que
5: em sento en un culebrot, escolta.
1: Tom Brady és l'exmaril de Gisele Bündchen.
5: No sé ni qui és la Gisele aquesta.
1: Per favor, una model de Victoria sí que és super, super important. Mira, Tom Brady és aquest senyor que veiem aquí d'esquenes amb l'Àlex. Un petit apunt és que Tom Brady té 49 anys i l'Àlex és del 2000, d'acord?
5: Ai.
1: Però heu de pensar que aquest home és l'ídol del seu ex. El seu ex és mediocre en un esport on ell és Leo Messi.
2: Vale.
1: D'acord? Oh. Ubiquem aleshores...
2: Que sabrona l'Àlex!
1: És una mica Sabrina Carpenter. M'anirem al teu atleta preferit. Sí. Ella és literal. O sigui, va fer-ho literalment. Uau, enteneu, no? Perquè
2: això és
1: fort.
2: De boja, però...
1: és que això no és tot. No. O sigui, això és el primer pas.
2: Clar, és la primera moguda.
1: Això és la primera moguda. Això és el juny.
2: Vale.
5: Estic al·lucinant.
1: Jo no la penso jutjar, d'acord? Jo no la penso jutjar. Però és que, a part, Àlex, durant aquest estiu, ha estat relacionada amb una altra esportista. I ara aquí és on entra Gala, com tu has dit, el pilot de l'esport més trendy del moment, la Fórmula 1, Lando Norris. Aquí veiem uns vídeos a Eivissa. És que a Eivissa sempre, bueno, que estan supercontents.
2: Però una mica ballant, amb el mateix caire que abans, que és ella.
5: Un nòvio de la Fórmula 1, mi puto sueño, tio.
1: Què dius? Quina mandra.
5: M'encantaria a mi.
1: Bueno,
5: supermono.
1: Se'ls va veure junts durant el cap de setmana del Gran Premi de Mònaco, els van veure junts a Londres, durant l'estiu, com estem veient ara, van estar apareixent en festes juntets en més d'una ocasió. Cap dels dos va confirmar que fossin parella, però internet ja estava fent la seva feina. I ara arriba la part que a mi m'interessa. Perquè Lando Norris, com segurament moltes sabeu, té una ex. Una ex que és Maggie Corseiro. Una altra guapíssima, una altra rosa guapíssima. Segur que us sona. Ella és una actriu influencer portuguesa que va sortir amb Lando fins a principis d'aquest any. Ho van portar en secret durant molt de temps i just després de fer-ho oficial ho van deixar.
2: Això
1: sempre
2: tot això?
1: Jo?
2: Sí.
1: Pues la veritat és que tampoc ho sé, t'anava a dir, tinc molt de temps lliure, però tampoc és el cas.
2: Per TikTok?
1: Tampoc, jo crec que per YouTube més que per TikTok.
2: Per YouTube?
5: Consumeixes molt YouTube?
1: Sí. Molt, molt. En fi, no perdem el fil, perquè aquí hi ha molta gent.
5: Vale, perdó, és que estic molt perdut.
1: Qui creieu que ha tingut una cita aquesta setmana? O sigui, amb qui creieu que ha tingut una cita aquesta setmana? Maggie Corseiro, ex de Lando Norris. A Nova York, la cita.
2: Amb l'ex de l'Alexi.
1: Ding, ding, ding, ding. Bingo.
2: M'atorno el que vas fer.
1: Efectivament. És increïble.
2: Hola.
1: Ha quedat amb Braxton Berrios, ex de l'Alex Earl. Entenem el nus, no? O sigui, l'Àlex i el Braxton. L'Àlex i el Braxton són exes. La Maggie i el Lando són exes. L'Àlex té algunes cites amb el Lando i la Maggie ha dit, sí, sujetame el Birkin. Jo també penso quedar amb el teu ex.
5: Oh, this is so good.
2: Uau.
1: Clar, hem de pensar... Clar, han fet com un intercanvi de parelles, un crossover. Fins aquí no passa res, però clar, tot aquest rebombori s'ha generat pel timing, perquè recordem que mentre tot això estava passant, el món estava veient des de fa una setmana a Netflix a l'Àlex plorant pels racons i demanant a Braxton de tornar. Bueno, sembla que ell té altres plans. I amb Maggie els han vist junts en diferents ocasions, inclòs al Crane Club, on testimonis asseguren que estaven asseguts juntets, que estaven així agafant-se del braç, bla, bla, bla. Hi havia vídeos que havien sortit, juraria, al podcast de Demois, que és aquest senyor que filtra com totes aquestes exclusives. Els havien pogut gravar, així es veu l'escena. I després d'això, just, ella va penjar un TikTok fent-se la guapa a Nova York amb un àudio que feia un parell de dies havia utilitzat Alex Earl.
2: En sèrio?
1: Són aquestes cosetes, no? De, em sento... M'he pres dos copes de vi, em sento
2: estic
1: valenta.
2: Fili.
1: Vinga, utilitzaré l'àudio que va utilitzar ella fa un parell de dies.
2: Uau, anem amb
1: She's
2: tot,
1: feeling herself. Sí, sí, sí. Tot sembla que quadra i ho podríem deixar en un intercanvi de parelles, però espereu. Hòstia. Aquestes dones estan anant amb tot, aquestes dones. I jo
5: al·lucinant,
1: les respecto. Jo les respecto.
2: Però perquè sent així de... Com es diu, d'exitosa i tal.
1: Sí, de la pela, què més has de fer?
2: Elles diuen, el món està en els peus, literal.
1: O sigui, jo faria exactament el mateix. O sigui, muntaria un drama, 100%. Vale, ara és quan entra aquí una estrella pàtria. O sigui, falta una persona, ja us he dit. Ens falta una persona que ens toca de prop, que és Aaron Piper.
2: Però, a veure...
3: Què pinta aquí ara
2: un Pippen? Com s'hi carda en aquest quarteto?
3: Vale, resulta que l'Àlex, que és que no ha perdut el temps, aquesta dona jo no sé com té tantes empreses i tants diners, perquè és que no perd el temps, sincerament. També han vist a Àlex L amb Aaron Pippen, l'actor d'Elite. Soc Javi Hoyos, també tinc imatges exclusives. Tots dos van ser vistos ballant així, bueno... amb Aaron Piper.
2: Amb aquesta essència que té l'Aaron Piper, sí. Sempre quan està amb una tia és en un vídeo que li suda tres collons la tia.
3: O sigui, jo, de veritat, Aaron Piper que ens expliqui què fa. Perquè ell és la Ken del gènere de les discoteques i dels datings. Perquè amb quantes guapes ja l'hem vist en aquesta mateixa situació, en aquest mateix plànol.
1: És increïble. És que ell és igual. Sembla,
3: és que jo tampoc sé
1: sembla
3: de
1: una
3: treballa.
1: Plantilla d'aquestes del CapCut que et posa la teva cara als puestos.
3: Pots canviar i ficar Dua Lipa. És igual, sí. Sempre et sortirà una guapa.
2: De què treballa l'Aaron Piper?
3: Perquè jo crec que havia obert una marca d'alguna cosa, no fa de begudes. O a mi em sona que havia obert una marca de begudes.
1: Però, Aaron Piper, a veure...
2: És que és com la Dua Lipa, però sense treballar, perquè la Dua Lipa almenys treu cançons, però l'Aaron Piper què fa exactament?
1: Ah, sí que ha tret una marca de begudes, però això és impossible que faci
3: això
1: èxit.
3: No això serà per
2: fer alguna
3: cosa. És una inversió.
2: 100%.
3: En fi... Com veieu, estaven els dos ballant junts
1: una
3: a la
1: merda
3: discoteca.
1: Aquesta marca de begudes.
3: És que no sé ni quina beguda és.
1: Melena de León, extracto de maca, extracto ginseng, extracto de
3: mel. Una altra energètica d'aquestes.
1: Només hi ha caca aquí, és increïble.
3: Mare meva. La maca activa la líbido.
1: Jo pensava que era actor i ja
3: no,
1: està.
3: Bueno, això és ser generosa, jo crec.
2: Uau.
3: Bé, en fi, per acabar, i això és el que més m'agrada de tot, això és el que més m'agrada de tot, Maggie, és que ella està on fire. Maggie no deixarà que Àlex L descansi tranquil·la ni un sol dia d'aquesta setmana, perquè ella ha dit: tu fas el tonto amb el meu ex aquest estiu, perfecte, jo sopo amb el teu.
2: Wow.
3: Tu ara surts a sopar amb Aaron Piper, tranquil·la, follow back.
2: Follow
3: Maggie Conseiro ha donat follow a Aaron Piper a Instagram després de que se'l veiés sopant amb Àlex L. És l'últim moviment d'aquesta trama que segueix activa, ja us aniré dient, ja us aniré explicant.
1: Una cosa, necessites 5 hores a la teva vida per entendre bé això i venir-ho a explicar.
3: T'ho juro que crec que he vist 5 TikToks random i algun vídeo de YouTube, però poc més.
2: Ja ho saps explicar tot sencer.
1: Jo al·lucino.
3: Sí.
2: Perquè ella té una capacitat increïble de...
3: Per retenir fun facts, tot el que no vaig aprendre a dividir en dues xifres...
1: Molt bé, digue-ho. S'havia d'explicar d'alguna manera positiva.
3: Bàsicament, sí. En fi,
2: no se sap
3: que segueixin.
2: No es pot preveure què serà el que passarà.
3: Clar, és que o ara aquí comença Àlex L a sopar amb el nòvio que tenia Maggie Corseiro quan feia P3,
1: clar,
3: llavors
1: no
3: anem
1: sé
3: tirant enrere ex fins a arribar a Pàrvols.
2: O potser s'atullin anar fora d'una discoteca a Nova York.
3: A mi m'agradaria que ara elles fessin alguna cosa juntes. Saps? És el power move ideal,
2: un
3: que
2: podcast.
3: Elles surtin en plan, sí, fent un podcast juntes,
1: sí,
3: o fent alguna
1: no passarà
3: foto.
1: No llueixen gaire girls girl, eh?
3: Ah, no? Ah, no. Doncs a mi sí que m'ho semblen. Mira què et dic.
2: A mi em llueixen fake girls girls.
3: No, a mi em llueixen girls girls, però és que a vegades ser una girls girl també vol dir...
2: Marcar el teu territori.
3: Marcar el teu territori i dir: aquí estic jo.
2: Vale.
3: Guapa.
1: Les ames, eh?
3: Sí, és que les respecto molt, t'ho dic molt en sèrio. No em sembla cap de les dues ni niñata, ni exagerada, ni pava, ni res. En tot cas, els homes, que si us hi fixeu, són molt més lletjos que elles. O sigui,
2: molt
3: elles
2: més
3: són
2: tontos,
3: molt més guapes.
2: Els homes deuen estar flipant quan tot això està sent un plan perfecte.
3: Clar,
2: perquè
3: elles estan jugant
2: bé
3: entre elles i els homes simplement doncs van a sopar.
2: I van al sopar, literal.
3: Sí, tal qual.
2: Bueno,
3: no respecto això, però és el que està passant.
2: No, no, 100%.
3: Fins aquí aquesta crònica amorosa international i national i de tot el món mundial.
2: Espera, hi ha una aposta que la Cocheiro aquesta, com es digui,
3: sí,
2: vagi a Call Her Daddy amb l'arxienemiga.
1: Seria guai això.
3: Tan fort.
2: De l'Alex Earl.
3: Però parla de què? Bueno,
1: a mi aquesta sí que m'agrada la del Call Her Daddy.
3: No, Gala, ella
2: està
3: sí que no és girls
2: ara.
3: Girl.
1: Està cancel·lada.
3: Està canceladíssima. Sí. Ui, tens temps perquè t'ho expliqui? Perquè això també m'ho sé de memòria.
1: Però bueno.
3: Ja t'ho explicaré, però...
2: De girls, girls, nada.
3: Ara és super no.
1: Però jo l'amo.
3: Doncs no.
2: Pues a veure si
3: no,
2: pareix a Call Her Daddy.
3: Seria
2: perquè
3: molt...
2: Perquè han cancel·lat el podcast, no?
1: No, que han cancel·lat és una sèrie que va fer Netflix, un dating show.
3: És molt bona aposta, no sé si esteu de la Llana, però...
2: No, és de Miss Mariona Córdoba, que
3: pues
2: és la
3: Mariona Córdoba, que es nota que ella té...
1: Sí, t'anava a dir,
3: ella té visió de marketing, perquè és
1: un cervell com un piano.
2: Laia Castel,
1: dan, dan, dan, dan.
2: Vés a descansar i acabar aquest dilluns dan, tan dilluns.
3: Moltes gràcies.
2: Ens veiem dilluns, que vam qualsevol altra cosa de les aquestes que parles tu.
3: Qualsevol cosa interessant, aquí estaré jo.
2: Així m'agrada. Doncs per despedir-te, posem una mica de Gavina MP3.
3: Ai, sí.
2: Barna Rookies.
3: Gràcies.
6: M'he passat tota la nit parlant en un pis de la per diagonal, però se m'ha fet de dia, estic cansat i torno a casa.

0: quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Passen 5 minutets de 4:45 de la tarda.
2: Demana perdó.
3: Per ser lliure, el pisset compartit de Catalunya!
1: Com et dius?
2: Gala.
1: Què més?
2: Castelltort.
1: I jo, Alberto Adel!
2: Última recta final.
1: Ja anava a dir el mateix.
2: Ah, sí?
1: Encarem la recta final del programa
2: amb tota l'energia.
1: Amb aquest dilluns tan dilluns que estem patint, perquè no hi ha cap altra vez que pugui definir
2: jo
1: més.
2: Jo tinc por de dormir-me en antena, no és ni broma, eh?
1: Literal.
2: Mai m'ho he passat tan malament. No aquí, en general en un dilluns.
1: Se'm comunica pel Pinga.
2: Què et diuen?
1: Hi ha hagut una petita infestada de mosca setze per la redacció del Loft avui. I per això estem totes dormidetes.
2: De què?
1: La mosca setze.
2: Què és això?
1: Aquesta que t'apica i t'adorms.
2: Això existeix?
1: Sí.
2: Jo necessito una d'aquestes.
1: No t'havia
2: dit mai. Per cada dia ensofar-me-la.
1: Crec que és perillós, però...
2: Ah, doncs no.
1: Però no t'havia dit mai al col, eh? De què t'ha picat la mosca setze, o què? I tu? Xxt. Calla. A la teva profe de P3.
2: No, la meva profe de P3 me la vaig trobar l'altre dia de festa major i em va fer un petó a la mà. Va ser molt estrany.
1: És costum, clar, ella l'últim cop que et va veure eres així.
2: Clar.
1: Però bé, seguim. Avui, aquest matí, bueno, no, fa uns dies, ens va aparèixer un vídeo d'una noia que es diu Irene, que era el nom que m'haguessin posat si no era el Albert.
2: És broma,
1: no.
2: Sort que ets un home.
1: Hola, no, mi mare d'Irene.
2: Irene, tienes pene, eh? O sigui, passa això, abans que ningú li diu Irene a la Irene.
1: Però és que el meu pare era Irene, no Irene.
2: Ja, però és que el teu pare t'hagués fet la... és l'únic que t'hagués dit el nom.
1: Sí,
2: bé, tothom t'hagués dit Irene.
1: Ui, no.
2: I la Irene els hi fan bullying perquè els hi diuen una cosa molt transfoba que és Irene tienes pene.
1: Irene, t'he de dir que no m'agrada gaire el nom.
2: És horrible. Irene és xulo.
1: Irene és xulo.
2: A mi m'agrada Irene, però Irene no.
1: La Irene, aquesta noia tan fantàstica, ens dona una idea de una llista d'idees per fotre-li la vida a algú, fotre-li bastant, però d'una forma... Ella diu que és legal, però bé, ara ho resolem, això.
4: Te vengo a dar formas completamente legales de joderle la vida a alguien, ¿vale? En el número uno tenemos... tú te metes en eBay, te metes en Amazon... Te metes
1: bàsicament,
4: en
1: fa un tutorial que... et dona una opció que
2: estic, jo l'amo, aquesta noia.
1: No, està bogíssima, m'encanta.
2: És fantàstica.
1: Però ella diu que et compris unes claus amb el típic... Saps el típic clauer on pots escriure-hi coses?
2: Sí.
1: D'allò que poses, doncs...
2: Sí, sí, ja l'he vist aquest vídeo, m'encanta.
1: Doncs diu que escriguis el nom i el número del teu ex i vagis tirant-les per carrer. N'has de comprar com 500, vale? I llavors, així es passarà la resta de la seva vida rebent trucades aleatòries dient que han trobat les claus de casa seva des de puesto random. És a dir, tu te'n vas de viatge a Mallorca i pum, tires les claus. Vas a l'aeroport, pum, tires les claus. Vas a un poble de Lleida, pum, tires les claus. I així te diran...
2: És molt bona idea, tu ho faries?
1: Jo no ho faria perquè... Espera un moment. He vist un vídeo després d'advocat aquest hot
2: de TikTok. Ah, sí, en Laus Tips aquest.
1: Que m'encanta. Desmentint aquest vídeo dient que ella, la Irene, encara que digui que és il·legal, que sigui il·legal, és broma, hi ha una part d'il·legalitat. No és el 100%, però sí que és veritat que podrien... arribar-te a denunciar per diferents motius.
2: No, doncs no es pot
1: fer. Jo no ho faria mai de la vida. Ara bé, aneu amb compte, però us explico bromes, d'acord? Ho he decidit blanquejar una mica així. Bromes que li pots fer a algú per fotre'l una mica sense que s'acabi enfadant amb tu. És a dir...
2: Vaya merda, Albert. Aquí ho con todo o con nada.
1: No, perquè m'heu de suavitzar, vale?
2: És veritat que estem a la ràdio pública. Després em dius les idees, de veritat.
1: Vale, però tenia la policia de diversió al costat estirant de la meva corretja.
2: És veritat. Així que tens una mica de marca al coll.
1: Gràcies. Però bé, comencem.
2: Molt bé.
1: La primera joke que li pots fer a la teva amiga és trucar a una pizzeria que estigui a prop de casa seva, d'acord? Si sou amigues i heu tingut confiança, sabràs quins són els ingredients que li donen al·lèrgia, quins són els ingredients que li fan putar viva quan menja, què és el que més odia del planeta. Per tant, tu truques, telefones a la petita pizzeria i dius: hola, amore, mira, visc a tal puesto, em dic tal, em podries portar tres pizzas, una de... Imagina't que no li agrada pizza amb pinya. Una pizza amb pinya és... Bueno, li fa fàstic les anxoves. Una amb anxoves, odia, jo què sé, el pebrot, pum, amb pebrot, i no sé què, els guantos, i tu li cardes. I li dius, sobretot, pagaré en efectiu allà. Llavors, a la pizzera...
2: Molt bé.
1: Prepara les pizzas, el repartidor te les porta i arriben quatre pizzas, les quatre pizzas que menys t'agraden del planeta Terra, a la porta d'aquella persona que haurà de pagar, perquè com te'n surts d'aquella situació?
2: Pagar, no tens més remei.
1: No hi ha més remei que pagar. Llavors li fotràs una mica, a sobre no pots menjar la pizza perquè és
2: no,
1: el que
2: no,
1: més
2: perquè
1: odies.
2: No, perquè les odia.
1: Llavors,
2: quina ràbia,
1: no li
2: jo et mataria.
1: Opció. I després li mires un mail i dius, sorry, i ja
2: no,
1: està.
2: No, el mail no, perquè llavors et farà la mateixa guarrada a tu.
1: Pues no obriré cap mai més la porta.
2: Molt bé.
1: Mira, jo ara m'he mudat a un pis que té una camareta que es veu perfectament.
2: Hola,
1: aquí a l'entrada.
2: Hola, que guai!
1: Full HD es veu, eh?
2: Sí.
1: No, m'encanta. És el millor invent de la
2: no
1: humanitat.
2: Com ensenyaràs el pis amb la companya secreta?
1: Quan estigui decent, perquè ara està allò que ens estem mudant encara i falten coses.
2: Quatre anys fa que us esteu mudant.
1: Què ladres? Tres setmanes.
2: És una barbaritat.
1: Sí, jo encara no tinc ni bragues, tio.
5: Underwater.
1: Sí, literal, sóc aquesta. Vinga, la següent.
2: Chulo.
1: Aquesta necessita una mica més de predisposició per part teva, d'acord? Tu has de sortir a una polo, una festa... Saps la festa típica que tu dius aquí lligo?
2: Mm-hmm.
1: Quina és la teva festa que dius aquí lligo?
2: Festa major.
1: A festa major tu lligues, eh? Però et demanen el número?
2: No, perquè ja et tenen el meu Instagram, perquè clar, està prohibit no conèixer-me a festa major, aparentment.
1: Sí, és cert que ets viral. Però imagina't que... A mi, per exemple, me demanen el número. Jo no sé per què, perquè era una cosa vintage, però crec que és més guarro demanar el número que l'Instagram.
2: Sí, però demanar el número per mi està al nivell de la penetració, ja.
1: 100%.
2: És una mica el mateix. Et demano un WhatsApp o et penetro.
1: Però sense condó i tot, eh,
2: sí,
1: per
2: sí,
1: això.
2: Sí.
1: Llavors, entenc que s'opti per demanar el número abans que penetrar sense preservatiu una persona que no coneixes. Llavors... Tu demanes el número, quedes com si fossis la persona número 1 del planeta, perquè demanar l'Instagram és de...
2: Pringada.
1: Però pringada, eh?
2: És que jo t'he de dir que no, perquè clar.
1: Perquè què?
2: Home, que l'atxe.
1: Ah, ja, sí. No, número directe. Però bé, accidentalment aquell dia tu pots lligar molt i alhora oblidar-te de quin és el teu número i sense voler deixar un número que no és el teu. I és... el número de la persona que vols començar a fotre i a posar una mica gelosa. Per tant, aquella nit rebrà potser 4 whatsapps de 4 homes desconeguts.
2: No m'agrada això. És jugar amb les inseguretats de les persones. Ets molt dolent.
1: Bueno, perquè pensaria, sorry, és lo que hay. I te'n vas. I te quedes tan tranquil·la i ella amb 30 whatsapps de desconeguts.
2: Vale, t'ho compro.
1: Següent!
2: Seràs més mala.
1: No, ara m'estic rebaixant.
2: Jo.
1: Un regal de perfecte. Això, us ho prometo que no és real, però un dia vaig tenir un somni que vaig pensar que seria molt bona idea compartir. Una amiga meva tenia un nòvio de feia un any, aprox. I un dia qualsevol la va deixar sense cap mena de justificació, però dient que s'havia atabalat amb la relació. Oh. La típica d'un...
2: de maltractador.
1: Dolent. Llavors... pocs dies després, la meva amiga, desquiciada, es va adonar que feia 6 mesos que l'enganyava.
2: Oh.
1: I, de fet, que l'havia enganyat amb 20 ties.
2: Què?
1: 20 ties diferents.
2: Però és que t'hi has d'esforçar molt, eh?
1: No, has de posar molt de part teva.
2: Sí, tota la voluntat del món.
1: 20 amb 6 mesos, tia.
2: No, jo això no ho he fet mai a la vida.
1: És
2: 20, no tinc 20 ni amb tota la meva vida.
1: Però amb conversa inclosa. No és allò de sortir de festa i liar-s'hi.
2: Imagina't.
1: Amb conversa per Instagram. Què passa? Que...
2: has d'anar compte per compte d'Instagram, t'has de descarregar els datos d'Instagram i buscar totes les comptes del món i escriure-les a totes, eh?
1: Nosaltres vam reconstruir els fets.
2: Ah, molt bé.
1: De tot el que havia passat.
2: Molt bé.
1: I vam recuperar captures de pantalla, de missatges, de respostes a l'story, etc. Total, que vam decidir imprimir-les en tamany d'A4, per cada captura una d'esto, i anar al seu institut.
2: No.
1: Forrar la seva petita 49 amb les captures de pantalla i esperar des de la distància i amagades la seva reacció quan sortís a les 3.
2: I quina va ser la reacció?
1: Doncs cagar-se en la puta. i comença a trucar a la meva amiga com un boig i arrencar els papers i fer una raxadetera bàsic, que si no tenia pareta, però que si no li hagués quedat un cop de puny, saps?
2: Ah,
1: aquesta
2: bé.
1: Era la vibra. Però bé, va ser molt divertit i ens ho vam passar...
2: Normal, molt bé.
1: La veritat és que bastant contentes. Però bé, tot això era un somni, no ho feu. Següent!
2: El museu!
1: Aquesta és per fotre't a tu mateixa.
2: Ah, what the fuck?
1: Tots tornen. I això jo ho he demanat cada any pel meu aniversari perquè no hi ha res que m'agradi més que l'autosabotatge, recordem-ho. Llavors, si és l'aniversari de la vostra amiga, heu d'aconseguir parlar amb mínim 10 tios amb els quals s'hagi embolicat, d'acord? Li demanes al chat un petit textet on li preguntis a aquella persona i li expliquis que necessites un vídeo d'uns 20-30 segons felicitant a la teva amiga.
2: Això ho faré pel teu aniversari.
1: Gràcies. I si vols et passo el número de
2: telèfon. Ah, sí, de dels que tu vulguis.
1: De tots.
2: Ah,
1: de tots, prepara't, perquè serà un vídeo de 2 hores.
2: Vale.
1: Llavors, fas un muntatge amb tot el recap i ells normalment s'emocionen i explicaran alguna cosa més. A veure si és un sos o no. Però si tenen una mica de gràcia, et farà un vídeo d'un minut. Bueno, tu això li poses a la teva amiga el dia del seu cumple?
2: El millor dia de la seva vida.
1: El millor dia de la seva vida? Menys quan l'últim és el seu ex. Però bueno, això ja, per si vols ser més divertida o menys, tu tries.
2: No, això potser...
1: I a sobre així animes a la vostra amiga a valorar que és l'amiga dels Story Times i, per tant, que se senti la seva carrera.
2: Ara m'hauràs de passar tota la teva llista de contractes. Ai, de contactes,
1: ara et dono el meu mòbil, si vols.
2: Sí, dóna'm-ho, ara mateix.
1: Següent! I aquesta és per... Si et trobes en una situació...
2: De l'Aguan?
1: Queden dues, però les farem molt ràpid.
2: Ah, vale.
1: Aquesta és per si et trobes en la situació tan horrorosa que ens ha explicat aquella persona al consultori, on el seu company de pis era un guarro i no sabia com sortir.
2: Sí, a veure.
1: Si tens l'oportunitat de sortir, el que pots fer és una petita activitat, que és agafar una ceba, tallar-la amb 4 talls
2: i
1: amagar la ceba a diferents llocs del pis... complicats de trobar. És a dir, no pots fotre-la sota un moble perquè te la trobaran a la mínima que escombrin. Tu has de trobar quin és l'amagatall en el qual pots deixar una ceba podrint-se.
2: Això si tu marxes.
1: Si tu marxes, perquè si no te fots la vida tu també.
2: Ah.
1: Però si trobes un amagatall allò que dius, ningú mai de la vida pensarà que aquí dintre hi ha una ceba podrint-se.
2: Vale.
1: Allà hi cardes la ceba i fas una petita joke que durant unes setmanes ells pensaran què collons passa aquí, no marxa. No marxa la pudor. Ara bé, si estàs creativa, jo no us animo a fer res, però si esteu creatives i voleu començar a cardar altres coses allà dintre,
2: ho
1: podeu fer.
2: Un ou fa molta pudor. Si no, pregunteu-li a la Jana, productora del Love, que un cop va comprar uns ous podrits.
1: Va ser escarós. Vinga, va, i següent, última. Aquesta és quan vols ser una mica més dolenteta. Pots agafar la roba del teu ex perfecta i fotre-la en una caixa plena de purpurina abans de tornar-la. Llavors, elles cagaran tot perquè aquella purpurina no marxarà. I si vols anar més enllà, el que pots és fotre-li una mica de sucre a la roba i així se la trobarà plena de formigues. Això ho fèiem nosaltres a les colònies. Traiem la roba d'algú.
2: Això m'encanta a mi.
1: Li cardàvem de sucre i tot ple de formigues. I ell ho odiava.
2: Això a mi m'encanta, però jo ho faria amb purpurina perquè és que les formigues em fan molta angúnia.
1: Ai, però això és la gràcia. M'encanten les formigues, són tan cool.
2: Te les menges?
1: No, clar que no.
2: No sé, el meu col estava de moda menjar-se-les.
1: Vives?
2: Hi havia un arbre que era l'arbre de les formigues i els nens feien cua per menjar-se-les vives, sí.
1: Iu.
2: No ho feia el vostre col. Uau, el meu llibre. Molt bé, l'arbre de les formigues.
1: Nosaltres
2: jo feia boles de fang.
1: Refina.
2: Sí, jo
1: i
2: també.
1: I ens tiràvem pel cap.
2: Ah, no, jo això no. Jo me les guardava aquí, llavors la meva mare s'emprenyava, perquè clar...
1: Que quan te la tiraven al cap i et quedava tot ple de sorra fina, que era impossible. Que
2: asco, tira, posem música perquè no aguanto més.
1: Vinga, això. Va, doncs petits consells que no heu de seguir, però qui si heu d'escoltar és a la Karol G amb el seu nou tema, Baby Wow, que és
2: boníssim!
1: Perfecte.
2: Boníssim!

0: Spotify, a Trescat, al YouTube d'Eva, everywhere.
1: A tot arreu, estem aquí per vosaltres, tio, què? Canta, canta, i ara us deixem amb la nota de veu.
0: 667-07-61-16 per enviar-nos missatges, i ara sí que sí, ens veiem demà.
1: Va, fins demà.
0: Adeu. Llamar punkis al pogo no te bando, sense pijama.

0: catalana, con los figaflauas, tú sabes, aquí la mosquita.
1: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses, d'Isabel Cuixet, a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
2: Això és el Love.

0: gracias a la vida es más sabrosa.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
3: Podem garantir altes dosis de Flipamenta, Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
2: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio, que ens hi posem amb la protagonista del dia.
4: Hola, gent bonica del Nota de Veu d'ICAT, sóc la Sara Roy i vinc a presentar-vos el meu nou senzill, L'error més bonic, una cançó que he tingut la sort de col·laborar amb la Judit Nederman i el Pau Figueres i que parla d'una història d'amor que arriba en un moment equivocat, que tot i saber que tindrà un final, s'acaba convertint en l'error més bonic. Espero que us emocioni, que us agradi i que la compartiu. Un petó.

0: Aina, ara sí que ja hi som, eh? Això és un Sant Tornem-hi de manual i amb majúscules i amb totes les lletres.
1: Doncs sí, i tant. Avui és 14 de setembre.
0: Ho dic perquè, clar, hi ha gent que diu no quan s'acaba l'agost, i hi ha gent que diu no quan comença el setembre, que són dues maneres de mirar-se la mateixa cosa.
1: És així.
0: Val, penya, quan s'acaba l'agost, comença el setembre. Però jo crec que la campana real, més enllà de l'inici de curs, és la diada.
1: Tens tota la raó, i a més hem de recordar que la setmana passada va ser una setmana diferent d'inici de curs, perquè, clar, d'entrada, a moltes ciutats venen de festa major, no? Es ve de festa major, que ja tens un dia més de festa.
0: M'agrada que setmana... diguis moltes ciutats, casa nostra.
1: Sí, exacte, casa nostra, per exemple, passa. Després, l'11 de setembre, que també és festa, i era divendres. Llavors, va ser una setmana com curteta.
0: Avui ja sí, eh?
1: No, avui va de debò.
0: Ja hi som, eh?
1: Avui ja no hi ha escapatòria, eh?
0: Som el dilluns 14 de setembre. Us saludem des del Nota de Déu Dicat a l'altra banda del vidre i tenim en Dani Exposito. Bona tarda, Dani. Tot bé? El control tècnic del programa. I aquesta és la Sara Roy. Ella mateixa es presentava, però no és pas la Sara sola. L'acompanyen la Judit Nederman i en Pau Figueres. I és cançó nova de Trinca.
1: Quin trio, eh? Com funcionen de bé, eh?
0: Mira, nosaltres com nosaltres.
1: Veus? Fixa't.
0: Trios icònics de la ràdio, trios icònics de l'escena musical catalana.
1: Sentíem la Sara que ens ho explicava. Aquesta cançó és l'error més bonic. I la Sara té nova teca a punt de sortir del forn, eh?
0: L'error més bonic donaria per molta literatura, eh?
1: Sí, 100%.
0: Tu quin diries que és el teu error més bonic fins a dia d'avui?
1: Ostres, doncs...
0: Endavant amb atropellar-te i portar-te a l'escorxador.
1: M'encanta aquesta pregunta, que no tinc ni idea de com respondre. Perquè tu em sabries dir alguna cosa o què?
0: Difícil. No, però ara pensava com alguna casualitat d'aquestes que llavors t'ha dut a alguna aventura xulíssima.
1: Sí.
0: Mira, va, jo te'n dic una.
1: Vinga, va.
0: Quan jo era canalla, d'acord, amb tots els amics i amigues ens vam apuntar a unes colònies d'anglès.
1: Sí.
0: De la Generalitat. Que eren per sorteig perquè hi havia més demanda que no pas oferta.
1: Sí, correcte.
0: Llavors, feien allò d'un número de tall a que no endevines a qui li va tocar anar-hi sol com un mussol?
1: Què dius?
0: A mi. I ara que no endevines qui no volia anar a aquelles colònies
1: tu?
0: Dues setmanes sol a l'estiu.
1: Ostres.
0: Llavors, a casa meva em van dir, si vas a les colònies d'anglès, perquè eren una oportunitat...
1: Sí, clar, i t'havia tocat, eres un afortunat en realitat.
0: 100%, era així. Doncs doblement afortunat, perquè per convèncer-me em van dir, et comprem una bici si vas a les colònies.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Però, escolta'm...
0: A més, era l'època... Jo era com entre petit adolescent, devia tenir 12-13 anys, preadolescent o així, i era com l'època del canvi de bici, de la bici més petitona ja a una de grossa. I va ser un win-win. Vaig tenir bicicleta i llavors a les colònies i d'aquí això...
1: T'ho vas passar bé, eh?
0: Ho vaig passar de nassos, vaig fer amics i amigues que encara trobo de tant en tant, vull dir, va ser guapíssim.
1: Fixa't, eh?
0: Veus? Una mena d'error bonic agafat així amb pinces.
1: I aquesta estratègia la vas fer servir després, posteriorment, per altres esdeveniments?
0: Com no vull fer alguna cosa...
1: Exacte. Què em regaleu?
0: Compreu-me una bicicleta,
1: mira,
0: no?
1: Mira, demà no em vull quedar dins el menjador de l'escola. Què m'oferiu a canvi?
0: No ha tornat a colar mai més.
1: Vaja.
0: Vinga, la Sara Roica ens avança, com tu deies, disc nou, que és ja al forn.
1: 9 d'octubre.
0: 9 d'octubre, eh?
1: És que falta res, menys d'un mes.
0: I tenim nom del disc?
1: El disc es diu, o es dirà, Per si s'acaba el món.
0: Per si s'acaba el món. Esperem que no. Mentre no passi, nosaltres aquí fem-vos companyia avui de seguida amb la Maig com a protagonista del Nota de Veu.
2: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
3: La meva vida és la meva sort.
4: Què més vull? Si m'estimo amb vos.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
3: El meu poble té una plaça de record.
4: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: I un gran ball.
4: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Ja passen 11 minuts de les 5 de la tarda. Nota de veu a ICAT encetant la setmana amb la Matge, l'aparador del programa, perquè, Aina, hem detectat aquest estiu, i ja no sé si ho hem dit aquí o allà o en un altre programa, o dinant al menjador amb la gent del loft, però sí que hem detectat que és un dels noms que els últims mesos, sobretot aquest estiu, doncs, vaja, ha començat a fer córrer el boca a orella i ha crescut moltíssim.
1: A més, sé que la Maig agrada molt a la gent de Taula per Dos, a l'Alba i a la Laura, perquè ens n'han parlat més d'una vegada, i només per això val la pena aprofundir-hi.
0: Per quedar bé amb elles, que venen com d'aquí una hora mal comptada.
1: Exactament, perquè sé que estan escoltant el programa. Doncs bé, la Maig és la Maria Solà Bertran.
0: Ah, és a dir, no es diu Maig. El seu DNI no posa Maig.
1: No, hi posa Maria. Solà
0: Maria
1: Bertran.
0: Solà Bertran, és a dir, Maria, que seria com Aina, Solà, que seria com Ostrell, i Bertran, que seria com Vaques.
1: Ja ho té, sí, sí.
0: Nom, primer cognom, segon cognom.
1: Exacte, ella és barcelonina, ara mateix té 20 anys, i és cantant, ja la sents, també és compositora, però també...
0: Gràcies per tant, Aina. De cop ara pensava, a veure si és astrofísica, la Maig.
1: Imagines, podria ser.
0: També podria ser, sí.
1: Però a més, també és que faig aquesta introducció perquè vull ressaltar que també és productora.
0: Mm-hmm.
1: I aquí el programa ens agrada molt conèixer gent que també és productora i, per tant, doncs, volia fer èmfasi en això.
0: Sí, perquè sempre diem que tenim encara un dèficit pel que fa a dones productores a la nostra escena. A veure si mica en mica ens anem posant les piles.
1: Ah, exacte. Aquesta cançó que sentim és Vull perquè no puc, i ella mateixa ens explica una miqueta... Digues.
0: Abans de la nota, m'agrada molt que la Maig debutés el mes de maig.
1: Sí, exacte. Aquesta cançó és del disc que va treure el mes de maig. També té un EP previ a això, però bàsicament el disc que li coneixem com més gros és d'aquest mes de maig passat, i aquesta cançó, la de Vull perquè no puc, és dins d'aquest disc, és la segona. A mi m'agrada molt, per això l'he posada. I la Maig ens ha enviat notes de veu al 677 50 61 53 explicant-nos cosetes.
0: Podríem dir, doncs, per tant, que tenim un bon raig de maig avui.
1: Mare meva.
0: I el primer...
2: Hola, què tal? Soc la
0: Gràcies.
2: Maria, però pot ser que em conegueu com a Maig. Soc un artista del Poblenou de tota la vida que vaig començar a treure música ara ja fa 2 anys, tot i que porto tota la vida escrivint i cantant i tocant la guitarra i produint també. I actualment el gènere on identificaria el meu projecte seria un pop rock, tot i que en un passat vaig experimentar amb altres gèneres, potser més urbans o més electrònics. I bé, aquest any he tret el meu primer àlbum, que es titula Prou, de Basta, de Jania Prou. Té influències molt rockeres, ja que ma mare sempre ha sigut de David Bowie, de The Cure, de The Strokes, de Patti Smith. De fet, el meu primer concert va ser Patti Smith, el Primavera Sound. Tot i que segueix l'estructura pop tradicional de cançó, perquè és com la meva forma més natural d'escriure. I en aquest projecte he escrit molt des de la perspectiva de fer 18 anys i trobar-te en l'adultesa de cop i volta, i les pors, les pèrdues, però també les alegries que venen amb aquestes noves experiències i amb aquest nou món que et trobes. Sento que defineix molt bé l'any que he estat visquent aquest últim any, i això, us animo a escoltar-lo.

0: trobo que això passa sovint, eh? Et vull perquè no puc, oi que sí?
1: Sí, una mica sí.
0: Som bastant així les personetes i també, no sé si a la maig l'hauríem de posar, Aina, a la carpeta de tornen les guitarres, tia.
1: 100%.
0: Perquè casta uns bons riffs aquí, eh?
1: I tant, li funciona molt.
0: Ella ja deia que considera que fa pop rock i fins i tot ens exposava alguns referents que li venen per via materna, com la Patti Smith, com en David Bowie... Per tant, vaja, són refes que ella té clara i que ja es nota que més o menys va resseguint.
1: A més, m'ha fet gràcia perquè crec que deia que el seu primer concert va ser el Primavera Sound.
0: La Patti Smith, sí.
1: I, exacte, i ha de ser molt fort perquè ella mateixa ha passat pel Primavera Sound.
0: Uau.
1: Saps? I clar, és com que suposo que ser a l'escenari on tu vas viure el teu primer concert... Paraules majors, eh?
0: I a més amb un primer disc, tot just.
1: Sí, sí, exacte. Té aquest disc que és prou que ens en parlava ella i també té l'EP del 2025 que és Flor de Maig. Flor de Maig és un nom que anirà sortint perquè sobretot escrit amb D només, és a dir, Flor de Maig.
0: Clar, jo recordo que la primera vegada que vaig sentir a parlar de la Maig va ser com a personalitat d'internet, en podríem dir.
1: Sí, és que ella...
0: Perquè ella era una d'aquestes persones que a través d'Instagram, a través de TikTok, té una comunitat, la fa créixer, és com molt propera, molt comunicativa, i llavors recordo haver-me-la trobat en un Primavera Sound, justament, amb en Roger Seró, quan anàvem allà a fer reportatges dels experts.
1: Sí.
0: Recordo que ens vam trobar a la Maig, a la Maria, en Roger la tenia clissada de la xarxes, vam estar xerrant amb ella i ella va dir, a mi el que m'agrada és fer cançons i ara m'hi vull posar. I et parlo,
1: Et parlo
0: de fa 3-4 anys segurament.
1: Clar, clar, clar.
0: O ja m'hi estic posant o alguna cosa així, va dir.
1: Doncs sí, sí, i després ha passat per festivals això, Primavera Sound, Vida Festival, Cabró Rock o Les Nits del Cruïlla, entre molts d'altres.
0: I el festival Maig, no?
1: Ostres, doncs mira.
0: Clar, volem la Maig al Maig presentant Maig.
1: Brutal.
0: Home, és que això s'ha d'esdevenir d'alguna manera.
1: 100%, 100%. I com deies tu, és un artista que va, o sigui, ha aconseguit posar-se de moda, saps? O sigui, va com triomfar molt a TikTok, per exemple, col·laborant amb en Marc Gelabert, amb qui també fan molta pinya, d'Iglú. També salia amb un artista, un músic que trobem a el 95% dels projectes de Catalunya...
0: S'està parlant de...
1: I no és en Pep Saula, no, per tant, qui és?
0: No és en Pep Saula?
1: No.
0: Ostres, ara m'has deixat amb el cul tort. Si no és en Pep Saula, qui pot ser?
1: Jo t'ho dic, cap problema.
0: Digue-m'ho.
1: L'Arnau Grabulosa.
0: Ah, val, també és a tot. Esclar, és veritat, en gravo si l'he vist jo tocant amb la Maig.
1: Per tant, la Maig, que és una tia que té molt de talent, a més s'ha anat a unir amb gent molt top dins de l'escena musical catalana.
0: I molt,
1: per tant,
0: molt talentosa.
1: Doncs què t'haig de dir, que li surt un disc rodó com és prou.
0: I aquest veig a venir. Tu li has fet la típica a la Maig de tria'm tres cançons del teu disc que acabes de publicar, que cada vegada està arribant orelles de més gent, i em fas una nota de veu de cada una de les cançons i així entrem en el rotllo?
1: 100%. És que, clar, aquest estiu la Maig l'hem sentida de tot arreu, ens l'ha recomanat moltíssima gent, i aquí en la nota de veu vam dir, calla, és l'artista de moda, l'hem de fer sí o sí, l'hem de dedicar un programa, i per tant, qui millor que ella mateixa per explicar-nos quina música hem de conèixer d'ella si volem entrar a l'univers de la Maig.
2: El primer tema que m'agradaria recomanar-vos seria Maig Prou, que és el tema que li dona nom a l'àlbum que he tret aquest maig. I és un tema superenèrgic, superdivertit, que t'ho pots passar molt bé i trobo que és una bona introducció al meu catàleg.

0: Nota de veu amb la Maig com a protagonista, molta guitarra, crec que també molta vibe d'Olivia Rodrigo.
1: 100%.
0: Oi que sí?
1: De fet, és una de les seves referents, diria jo, no?
0: I abans, què sé jo, Avril Lavigne, fins i tot.
1: Sí.
0: No, que ara va venir el Cruïlla fa 2-3 anys, que hi havia com una mena de fenomen revival, doncs va per aquí la Maig, amb un so que la podrien troncar clarament amb els anys 90, que és curiós, perquè és una mica també aquest tipus de so cap al qual sembla que van tendint al·lèrgiques al pol·len, amb les diferències que tenen, eh? Perquè cada projecte és el seu, que ningú se'ns enfadi, però ja m'enteneu, és aquella flaire, aquell aroma.
1: I també recordem que aquest és el seu disc debut. Per tant, el projecte de la Maig pot tirar cap a moltíssimes bandes i per què no una col·labo, per exemple, amb les al·lèrgiques al pol·len? Seria increïble.
0: 100%. Li hem demanat 3 cançons a la Maig. La primera que ens ha presentat és aquesta de Maig Prou. Quina és la segona, Aina?
1: Doncs mira, és 95.
2: El segon tema que m'agradaria recomanar seria 95, que és un tema per donar-li pausa a la vida i reflexionar una mica. Així és almenys com va néixer. I això potser és una mica crisi existencial, però és molt xulo, a mi m'agrada molt.
3: Crec que sento coses que no hauria de sentir. No donc als meus amics el que ells donarien per mi. Parlo sola pensant si faré el que un dia va.

I com a tercer tema, ja que s'està acabant l'estiu, m'agradaria recomanar Tres estius més, que és un tema molt nostàlgic, que tracta justament sobre haver passat un estiu increïble i que et costi deixar-lo anar, bàsicament. I això, espero que us

0: A punt de plantar-nos a 6:15 de la tarda. Ja hem passat de la diada, ja som el dilluns 14 de setembre, el dilluns del Gran Sant, tornem-hi, i per això, per animar-nos, us punxem cançons guapíssimes aquí al Nota de Veu Dicat, avui de la Maig, que és la protagonista, i hem sentit Vull perquè no puc, hem sentit Prou, bé, Maig Prou, perquè la cançó té el nom de l'artista incorporat, hem sentit 95... Aquesta és 3 estius més, ens en queden com a mínim, Aina, un parell.
1: Doncs sí, ara sentirem els llençols del teu llit, però abans deixa'm dir-te que nosaltres aquesta setmana, com bé saps, passarem per Vic.
0: Sí, mira, dijous, tot el Nota de Veu sencer des del Mercat de Música Viva de Vic. I dimecres, jo ja me'n vaig cap allà per prendre mides, per buscar restaurants de menú, coses d'aquestes, que tu quan arribis el dijous ja ho tinguis tot
1: sí,
0: a puesto.
1: Sí, tu dimecres faràs un tastet de llonganisses per veure on s'ha d'anar, i llavors jo vindré dijous i ja anirem a la posta segura,
0: executar ja.
1: Perfecte.
0: Només. Sí, llavors molt de contingut de Vic, i recordeu que el divendres hi som també dedicat i farem en directe el concert de Mama Duixa des del Mercat de Música Viva de Vic. Coses d'aquelles que només passen aquí a ICAT.
1: Doncs mira, la Maig també és una de les artistes que passarà per Vic, evidentment. On s'ha de ser aquesta setmana a Catalunya? A Vic, oi? Doncs la Maig, allà la tens, a Vic.
0: I la gent del Nota de Veu i Dicat, també ens anem cap allà. I ara cap al teu llit a buscar els llençols.
1: Exactament, els llençols del teu llit és la cançó de la Maig.
0: Recordeu, per cert, per si sou audiència de Nova Fornada,
1: sí,
0: del Nota de Veu, que ja ens havia explicat l'Aina alguna vegada. Mira, això tinc la sensació que li encantarà això en Dani Expósito. Perquè fa anys que ens coneixem amb en Dani, jo sé que és una persona com molt ordenada higiènicament, en podríem dir així.
1: Endreçat,
0: és
1: no?
0: Una persona neta, endreçada,
1: sí,
0: polida. Doncs l'Aina renta els llençols del llit 2 vegades per setmana.
1: A l'estiu.
0: Els canvia el dilluns i el què? El dilluns i dijous? O com
1: sí,
0: ho fas?
1: Algo així. Però
0: flipa.
1: Durant l'any ho faig els dissabtes.
0: Cada dissabte?
1: Cada dissabte, això segur, segur.
0: Jo
1: segur.
0: No ho faig, això, cada dissabte, eh?
1: Uf, és que a mi és que no ho puc evitar. És que em surt sort.
0: T'ha arribat a les mans.
1: Exacte, sí, sí.
0: Uau.
1: Sí, sí, sí. Vull dir, ha d'haver-hi un trasbals setmanal molt gros per no fer-ho.
0: En Dani em sembla que també ho fa un cop per setmana, oi que sí? Que m'has dit el dia. Ell diu que ho fa els diumenges.
1: Ah, mira, molt bé. Per començar la setmana nets.
0: Podria ser una cançó de la Maig, eh? Tu
1: sí,
0: ets més de dissabtes i jo sóc més de diumenges. Protagonitzada per Dani Expósito i Aina Ostrell.
1: En qualsevol cas, la cançó de la Maig es diu Els llençols del teu llit. Ara la sentirem, però abans deixem recordar-te que a Instagram, la Maig, es diu Flor de Maig, però només amb la D, sense la E. Flor, D...
0: Flor, una D i Maig.
1: Maig,
0: molt
1: sí,
0: bé. Això és el que posa al seu compte d'Instagram.
1: Ah, exacte.
0: Busqueu-la. I el seu DNI, Maria.
1: Sabreu que sou a lloc perquè la Maig és molt de taronges. O sigui, ella és pèl roja, els colors és ataronjat. Vull dir que tu entres a Instagram, té un Instagram d'aquests cuidat. Saps que hi entres i veus com una estètica i així.
0: Allà hi ha un codi cromàtic.
1: Ah, exacte, el codi cromàtic...
0: És que m'ha encantat això de sabreu que sou a lloc.
1: Sí.
0: Si ho veieu tot taronja.
1: Capitanejat pel color taronja, i tant.

0: Estem repassant el cançoner de la Maig del seu primer disc, prou que va publicar, no ho diríeu mai, el mes de maig.
1: Què dius?
0: Lol. Queda pendent això d'anar al Festival Maig, si és que no ho ha fet i potser ens ha passat a nosaltres per alt. L'última nota que tenim d'ella, de la Maria, de la Maig, busqueu-la a Instagram, Flor de Maig, és sobre el seu directe, sobre com portar aquestes cançons que avui us estem punxant dalt de l'escenari.
1: Exacte, la veurem a Vic, però per si no us podeu resistir de saber com és el seu directe, tenim una nota de veu.
2: El directe d'aquest any és superenèrgic i vaig en banda, pel que tinc la sort de poder compartir escenari amb el Gela, la Sara i el Grau, que són uns artistes, músics i persones meravelloses. És superenèrgic, com he dit. L'objectiu d'aquest any era com fer un directe per passar-nos-ho molt bé i crec que ho estem aconseguint. Comencem amb les energies super amunt, llavors hi ha com un parell de temes pel mig una mica més tranquils, però en general les pulsacions van a mil aquest any. I pròximament ens podreu veure el 19 de setembre al Mercat de Música Viva de Vic, a l'escenari de la Carpa. El 25 de setembre a la Festa Major del Prat de Llobregat i el 27 de setembre a la Mercè dins de la programació del BAM a la Fàbrica Estrella d'Am. La veritat és que em fa moltíssima il·lusió aquests concerts. Tinc moltíssimes ganes d'acabar i bueno, començar el curs així i ens veiem aviat. Una abraçada, adéu.

0: un temps més.
1: Doncs aquesta és la Maig, per si us havia quedat per sota del vostre radar musical. Ja la tenim aquí presentada en Societat. Aina, per qui la vulgui veure aquesta mateixa setmana al Mercat de Música Viva de Vic, necessitem saber-ho tot. Horari, escenari i... no sé, ja estaria, no? Bàsicament, amb horari i escenari, què més hi podríem afegir?
2: I dia dissabte 19 de setembre.
1: També, clar. Bastant important.
2: Exacte. A 11:45 de la nit, a la carpa de l'Atlàntida, és gratuït, i de fet, darrere de la màgia, Baia Baia i Malifeta. Vull dir que planar-ho.
1: És un triple 100%. Combo imbatible.
2: Sí.
1: Molt bé, doncs ja la teniu fitxada, la seguiu o al Mercat de Música Viva, o també al BAM, dintre de les festes de la Mercè, o allà on vagi la Maig, a parar vosaltres l'orella. Perdut prou, o potser no m'he perdut prou.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Camins que hem de fer sols.
0: Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Camins que ja són nous.
2: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
3: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
6: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Ui, ui, qui?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
4: Wow, wow, what the fuck?
7: De 5 a 7, ai, cat, nota de veu.
8: 31! Això sona a perill. Primer tan sonar. Aquí sempre l'estiu. Sí. Traga't de teu i cariu. La xora, la família.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: I amb en Dani Expósito, el control tècnic a l'altra banda del vidre. Escolta'm, Aina, he al·lucinat per moments ara que la maig. Deia això de, sí, tenim concerts, ara de seguida, a Vic, al Mercat de Música Viva, i després al BAM, a la Mercè, a Barcelona.
2: Sí.
1: Que és la setmana que ve, tia.
2: No, no, és que de cop el setembre s'està com acabant i jo encara tinc la sensació que m'haig de posar crema solar abans de venir a treballar.
1: És a dir, saps? Aquesta setmana ja pugem a Vic dimecres i dijous.
2: Bestial.
1: Que som ja a les portes del mercat, però és que l'altra setmana és la Mercè a Barcelona, Santa Tecla a Tarragona, tu i jo presentem la final del Sona Nou i atenció, i per aquí tiro la història, en Josep Montero d'Oques Grasses farà de selector del piromusical de la Mercè.
2: Brutal.
1: No n'hem parlat prou.
2: No gens, perquè a més, aquí a l'Alta de Veu tenim la teoria que, tal com van fer els seus antecessors...
1: Uau, que bé que parles.
2: Que són la Rosalia, bàsicament, fa un parell d'anys, i l'any passat Estopa, tots dos artistes i grups van treure una cançó nova...
1: T'ho sé dir, això, eh?
2: Pel piromusical.
1: La Rosalia va estrenar Omega, amb en Ralph Itxú, i Estopa va estrenar Camila, amb els Tiets.
2: Exacte.
1: Llavors, podria ser una col·lab, també, seguint l'estela dels seus antecessors?
2: Oh, saps què seria increïble? Perquè, clar, tu i jo hem fet volar coloms molt de si seria una cançó d'Oques o una cançó d'en Josep. Creiem, aquí
1: també
2: apostem...
1: També tinc la sensació que ho hem fet més dinant que no aquí davant del micròfon, però vaja, sí. És veritat, és veritat.
2: Però, tenir, o sigui, té números que sigui una cançó d'en Josep perquè és ell qui fa el piromusical...
1: Clar, perquè qui farà de DJ selector en el piromusical no serà Oques Grasses.
2: No.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que serà en Josep Montero.
2: Exacte, però t'imagines que la col·labo...
1: Què?
2: És com de Josep Montero i Oques.
1: Uah! A veure, m'està patant el
2: que
1: cap.
2: És una mica el mateix.
1: Josep Montero col·laborant però, amb featuring Oques Grasses.
2: O sigui, com amb ell mateix, però com a Josep, ja saps?
1: Uau, eh? Ho portes molt lluny, això, eh? Jo, si em deixes, sí? El que volia fer ara aquí formalment era iniciar, encetar una crida.
2: Vinga.
1: Llavors, jo us dic un número de telèfon, val? Te'l dic a tu, te l'apuntes, sisplau. 677 50 61 53. 677 50 61 53. I tu, en aquest número de telèfon, ens dius què creus que punxarà en Josep Montero en el piromusical de la Mercè. Les cançons, els grups, els artistes que tu creus que ell farà que sonin allà al piromusical. Jo, per exemple, et tiro algunes idees.
2: Vinga, va.
1: Idees basades en col·laboracions d'Oques Grasses.
2: Clar, perquè saps que, si més no, es tenen simpatia, no?
1: Allà hi ha alguna relació.
2: Clar.
1: Allà hi ha un algo.
2: Sí.
1: Per exemple, fot-li Dani amb la primera.

0: les flors.
1: Aquí el tenim, en Josep Montero, cantant en aquesta cançó que es diu The Bright Side, que és una cançó de Stay Homes.
2: Sí, sí.
1: Que trobo que encaixarien bé en el piromusical perquè fan festa i perquè són com un grup que ja no existeix, com a molt barcelonins. És a dir, es van fer virals tocant en un terrat de la ciutat de Barcelona durant el confinament de la pandèmia.
2: I al mateix temps internacionals, perquè no oblidem que van cantar amb Michael Bublé, per exemple.
1: I amb en Rubén Blades.
2: Sí, sí, fixa't.
1: Va ser increïble allò. Doncs jo apunto com a idea Stay Homes. Una altra idea que tinc.
2: Va, va, va, va.
1: També basada en col·laboracions.
2: Espera't, abans de dir-la, vols que diguem una idea que ens arriba al 677 50 60 53?
1: M'estàs dient que la gent ja està responent a la crida?
2: Sí, sí, sí.
1: Ostres,
2: sí.
1: De veritat.
2: Mira, ens ha escrit la Judit, que diu que està convençuda...
1: Atenció, Judit...
2: ...que en Josep Montero punxarà Búhos.
1: De debò?
2: Sí.
1: Jo no ho hagués tirat per aquí, però si la Judit ho sap... Clar, vaja, ho té així com
2: per segur. En prenem nota.
1: Molt bé, ens ho apuntem. Jo, mirant col·laboracions, no n'he trobat cap amb Búhos, però sí que n'he trobat amb les al·lèrgiques al pol·len.

0: Aquí la teniu, a la Marina Rico, de les Al·lèrgiques al Pol·len, que cantaven Gossejar, a Fruit del Deliri, a l'últim disc d'Oques. Llavors, per aquí pot haver-hi una relació, que sabem que van pujar a gravar allà a l'estudi d'en Borràs. Llavors, no sé, podria ser que les Al·lèrgiques sonessin, que també són de Barcelona, són del barri de Gràcia, per tant, encaixarien bé al repertori del Piro Musical.
1: T'ho compro 1000%. A totes les idees que hem dit al llarg d'aquests dies, per mi, és la que més encaixa.
0: Sí, més que el que ens ha dit la Judit, que té claríssim que en Montero punxarà Búhos.
1: També estaria una bona opció, perquè Búhos són molt com de festa i per tothom, no?
0: Volcans, el Piro Musical.
1: Ah, exacte, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Ja va una mica cap aquí. Va, en tinc una altra, la última, eh? Jo he tirat Stay Homes, he tirat ara Al·lèrgiques al Pol·len i vaig per tancar, si vols, com a idea d'aquesta crida. Què punxarà en Josep Montero el dia del Piro Musical? Digue'ns-ho, 677 50 61 53. La meva última idea, també basada en fets reals, en una col·laboració, True Crime.
1: Sí.
0: Toca.
1: Figaflaues.

0: cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Carregam els cotxos, encenem motors.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

Hola, sóc la Marta Xanti i avui us vinc a presentar la meva nova cançó Flama, un himne ple de sonoritats de la música popular catalana que agafa la gesta de l'arribada de la Flama del Canigó arreu dels països catalans per parlar de la nostra força i de la nostra unió. La trobareu disponible a totes les plataformes amb el seu videoclip des del mateix dia de la Diada. La veritat és que m'encantarà saber què us fa sentir. Una abraçada i visca Catalunya!

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu d'ICAT, amb la pàgina d'Emergents i aquesta veu, que és la de la Marta Xanti, cantant Flama. Aina, diria que la Marta Xanti pot ser que ja l'hagin ponxat alguna vegada al Nota de Veu?
1: Sí, tant. Oi que sí? Sí. Ella és de Montmeló i aquesta cançó que sentim és Flama, que és una peça de folk pop d'autora contemporània inspirada en la flama del Canigó i en la força de la cultura compartida.
0: T'anava a dir, hi ha com molta èpica.
1: 100%. És una cançó que va estrenar amb motiu de la Diada, per això la recuperem avui. I, de fet, apunta Frank també que el 19 de setembre serà a Barcelona fent concert i el dia 25 a Vallromanes.
0: Molt bé, 19 de setembre, la Marta Xanti a Barcelona, dins del cicle Músiques de Prop, i el 25 de setembre a la Festa Major de Vallromanes, que de Montmeló a Vallromanes ho pot fer amb bicicleta.
1: I tant. 100%. Quan triga?
0: És molt a prop. Ui, de Montmeló a Vallromanes, no sé, un quart d'hora.
1: Res.
0: En bici, 15-20 minuts.
1: Molt bé.
0: Fàcil. Llavors, clar, potser a l'hora de tornar, si es fa fosc, ja no és tan fàcil.
1: També et diré que depèn de l'equipament, clar, perquè si vas amb bici, la guitarra, saps?
0: Clar, és veritat.
1: No sé.
0: Bé, potser un altre dia. Es pot guardar la ruta en el Wikiloc, el Komoot, o on sigui.
1: Amb bici i un carretó darrere amb tot, saps?
0: Endavant. I moltes llums, no?
1: Exacte. I d'altra banda, avui també tenim una cançó de la Júlia Pasqual, que es diu Glass Bodies. És una cançó que explora l'esgotadora recerca de la perfecció i el buit emocional que pot sorgir de l'intent constant d'encaixar en unes expectatives tan pròpies com imposades pel món que ens envolta.
0: Molt a favor, d'aquesta idea, perquè això de la recerca de la perfecció. Uf. Jo crec que qui més qui menys, tots ho acabem fent d'alguna manera.
1: Sí.
0: I és una bona merda. És una bona merda.
1: És molt cansat i, a més, és una perfecció com autoimposada, perquè tampoc no hi ha una resposta correcta normalment amb la majoria de les perfeccions.
0: Jo crec que 100% és un dels aprenentatges vitals com que més puntuen, saps? Aquella sensació de dir, val, ja he entès que a la vida no cal estar 10 sobre 10
1: tota
0: sempre.
1: Tota l'estona amb tot.
0: No, perquè a més és que és impossible.
1: No, clar.
0: Per molt que ho intentis,
1: No. Doncs aquesta cançó ens parla concretament de la pressió estètica i la Júlia busca crear la sensació d'estar submergit sota l'aigua perquè, com ens explicarà ara la Nota de Veu, ja ho veuràs, que ens explica que l'aigua és com el pes que no importa. Ho utilitza una mica com de metàfora per expressar-se que quan ets sota l'aigua no importa tant el teu pes perquè flotes o peses menys i, per tant, doncs no té cap sentit fixar-s'hi.
0: Per això, per exemple, pots fer allò d'intentar fer castells a la piscina o a la platja, cosa que a terra ferma no ho intentaries
1: és
0: mai.
1: És molt més complicat. Tu ets d'aquests que quan entres en una piscina has de fer el pi?
0: Sí.
1: És que fas tota la pinta.
0: Sóc aquesta persona, perdó, que ara he de ser perfecte i no fer el pi.
1: No, fes-lo.
0: Per favor, les cures al centre i el pi a la piscina.
2: Hola, què tal? Doncs Glass Bodies és el tercer avançament del meu proper disc, que es titula Tant, que sortirà d'aquí ben poquet. I res, és un tema que vaig escriure doncs pensant en la pressió estètica que sento. I era com una manera de sanar aquesta part, no? És com... vaig sentir que era un tema important a parlar i aquí em toca a mi de prop, toca a les meves companyes, a les meves amigues, a les meves familiars, i vaig sentir que era com una manera molt sana de curar aquesta part de mi mateixa. I res, és una cançó que fa una metàfora sobre què passaria si visquéssim a sota de l'aigua on el pes no és molt més lleuger. I justament busco això amb la sonoritat, no? Busco com aquesta sensació d'estar sota de l'aigua, d'estar com enterrat. I espero que a molta gent li serveixi com per trobar una mica de... No sé, per curar aquesta part de si mateix.

0: Són les 6 en punt, seguim a ICAT, no hem pas canviat d'emissora, obrint la segona hora del Nota de Veu. Estem ready? Sí, ho tenim tot a punt. En Dani Expósito, a l'altra banda del vidre, i aquí al meu costat, no ho diríeu mai, l'Aina Ostrell, feliç com un anís, calçant-se les ulleres per fer el seu clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Salvador Illa plantejarà en una conferència aquest vespre les prioritats del govern català pels propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat i Junts per Catalunya, però no veu futur a l'actual govern. D'altra banda, la CUP acusa l'actual alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. La presumpta trama de corrupció socialista a Tarragona arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Félix Ballesteros com a principal encausat. I el sindicat UGT avisa que construir mòduls nous per augmentar la capacitat de les presons no resoldrà el problema que tenen si no hi posen més mans. Avui hem sabut que els centres penitenciaris catalans freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. De fet, en només 5 anys s'ha incrementat un 23% el nombre de reclusos. I ara les notícies d'àmbit cultural... Amb nosaltres.
0: Amb les veus que et fan companyia cada tarda i cat, perquè la veu del migdia... una de les veus de referència de l'emissora, doncs ara resulta que fa festa a les tardes.
1: Quin dia deixarem de parlar de Noteta o creus que tornarà?
0: Jo començo a veure-ho pelut, magre, No el veig ja tornant.
1: Clar, llavors potser algun dia hauríem de passar pàgina, no?, i superar-ho.
0: I assumir-ho, no?
1: Sí.
0: Vinga. De moment avui, tot pensant en Sergi Ruiz, a.k.a. Noteta, us expliquem que la Mostra de Cinema de Venècia corona amb el Lleó d'Or a millor pel·lícula Woman Unknown.
1: És de la directora danesa May Eltuk, que de fet ha estat l'única dona que competia en una pel·lícula dirigida en solitari entre els 21 títols de la secció oficial. Una situació que ha generat crítiques i ha reobert la discussió sobre les dificultats que encara afronten les dones dins la indústria cinematogràfica. Woman Unknown és un drama sobre les represàlies contra les dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial.
0: Doncs l'haurem de veure, aquesta, apuntada. Woman Unknown. I de Venècia anem a Los Angeles, perquè aquesta matinada es lliuren els Emmys, els premis de l'Acadèmia Nord-Americana de Televisió. La gran favorita és The Pitt, amb 25 nominacions, potser més nominacions que categories, Em semblen una bestiesa, 25 nominacions.
1: De fet, quan ho he llegit aquest matí, he anat a parlar amb en Noteta, amb en Sergi Ruiz, i li he dit, escolta'm, Sergi, això dels Emmys, quantes nominacions es donen i quants premis
0: això,
1: hi ha?
0: Això ho has contrastat?
1: Saps? Sí, sí, m'ha dit que n'hi ha una barbaritat. Vull dir que 25 sonen a moltes, però és cert que hi ha moltes categories, també. I The Pitt és un drama ambientat en un hospital de Pittsburgh que mostra el ritme frenètic i la falta de recursos que han d'afrontar cada dia els metges i la resta de persones al sanitari. El protagonista, Noah Wyle, també està nominat com a millor actor. The Pitt es pot veure a HBO Max. I també cal destacar la comèdia Hacks, que ha tancat la perdeta després de 5 temporades, però que se'n va per la porta gran amb 24 nominacions als Emmy.
0: Si sou amants de les sèries, recordeu que els dimecres demà passat és el dia CIP, sèries i pantalles, aquí al Nota de Veu, amb l'Àlex Gutiérrez, que la remena i la toca un munt en això de les sèries, per tant, més que recomanable segur parar a l'orella el que ens explica. Rematem l'actualitat cultural, musical, amb el Mercat de Música Viva de Vic, que ja escalfa motors. Comença el dimecres i el podreu seguir en directe, evidentment, a ICAT, que per alguna cosa és la ràdio dels festivals.
1: I com dèiem, el Nota de Veu hi serem aquest dimecres i també dijous.
0: Sí, check.
1: I divendres, a partir de les 9 del vespre, especial també en directe des del Mercat de Música Viva de Vic, amb en Josep Martín dels Independents, amb transmissió en directe del concert de Mamaduixa.
0: Autèntic planarro de la vida.
2: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
3: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Feia dies ara trobo que no punxàvem aquesta cançó, eh?
1: Ve tant de gust.
0: He begut una mica massa de Dan Peralbo i el Comboi, que, atenció, invoco a la teva neurona de dilluns, Aina, d'acord?
1: Que només n'hi ha un el dilluns, eh?
0: Sé que el dilluns, sé a més que el dilluns la neurona tampoc acaba d'arribar del tot ràpid.
1: No.
0: Llavors, a veure si escateixes què tenen en comú Dan Peralbo i el Comboi amb Remei de Calafresca. I ara no em vinguis amb la típica tabarra de torna el rock català, tornen les guitarres, són de la mateixa generació, són noms que cada vegada sonen amb més força dins de l'escena musical catalana, l'any passat van fer tots dos un Apolo... No és res de tot això.
1: I què és?
0: Són de comarques, perquè Remei de Calafresca són de la Selva, Arbúcies, i Dan Peralbo i el Comboi són d'Osona, a Torelló. No em vinguis amb res d'això. Esprem la teva neurona. Treu-li suc a la sinapsis del dilluns.
1: Pot ser que tinguin una ciutat en comú?
0: No sé, pensem-hi. Riu, Xantal, no. Pensem. I pensa. Què tenen en comú Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Calafresca? L'Aina tira de sobte una ciutat.
1: Una ciutat de tres lletres.
0: Una ciutat de tres lletres. A veure, eres jo que et feia preguntes a tu i ara ja has girat al mitjó i ara de cop és ella que m'està fent un escape room en directe a la ràdio.
1: A Islàndia hi ha una ciutat que es diu igual.
0: A veure, era jo que feia un joc. Quina ràbia de tia. A veure, va.
1: Que ara et trenques el cap pensant la resposta quan ja la saps.
0: És el que està passant. Val, ja ho sé. Ja sé per on vas. No he estat mai a Islàndia, no tinc aquesta sort, però m'imagino que parles de Vík, Reykjavík.
1: Boris Vík.
0: Ens faran fora, eh?
1: Sí, no, de veritat. Ostres,
0: a veure si com a mínim acabem l'any. Mengem-nos els torrons a la ràdio, per favor.
1: Remei de Calafresca, que seran a Vic.
0: Exacte, seran al Mercat de Música Viva, que comença dimecres, tant Dan Peralbo i el Comboi com Remei de Calafresca. Hi ha d'altres noms, també, que podeu trobar a la web i a l'app del Mercat, perquè nosaltres gairebé no tenim temps, perquè arriba en taula per dos, però sí que ens agradaria que ens envieu una nota de veu al 677 50 61 53 i ens dieu qui teniu ganes de veure al Mercat.
1: Doncs sí, per exemple, la Lia Cali, que és un dels grans noms del Mercat d'enguany, l'Aranà, vés a saber, no ho sé, hi ha moltíssims grups, en Lluc i Valverde, per exemple, l'Ivan Herzog, en fi, molts grups, Marc Pujol.
0: Molts grups, Marc Pujol, presentant disc nou. Tot això ha de passar a Vic aquesta setmana i ara, moment per menjar.
2: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró.
2: I Aina Ostrell.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. A ICAT.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
5: podríem tenir son.
6: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
7: Mare, literalment.
5: Oh, poques ganes de treballar.
7: És que tinc molta feina.
6: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
8: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
8: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
6: A mi això també em va passar.
3: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: Som pura cafeïna.
10: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
11: Vull sentir que res m'importa gaire, que ets el domingo forever. Vull estar sentint un cop a l'aire.
10: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'AICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.

0: Avui és dilluns, dia 14 de setembre. Aina, i si és dilluns, vol dir que el nostre estómac començarà a fer rum-rum d'aquí una estona.
1: Avui fa un mes del teu aniversari.
0: Uau, barres aquí, eh?
1: És que a tu t'agraden molt aquestes dates de fa un mes o falta un mes.
0: Sí, la gamba de l'altre dia d'Oques també va ser divertida, te'n recordes que vaig dir? Falta un mes perquè anem a dormir nerviosos, perquè faltaran 3 dies pel concert d'Oques.
1: Sí, sí. No, vosaltres hi aneu? Sí. Per cert, bona tarda, perdoneu.
2: Clar.
1: Bona
2: tarda.
0: A veure, ai, la cosa del rum-rum de la panxa és perquè els dilluns parlem de cuina, venen taula per dos, que les heu de seguir a tot arreu, busqueu-les a Instagram, busqueu-les a TikTok i, sobretot, saludeu-les també com fan elles. Alba i Laura, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: M'encanta. Vosaltres aneu a veure Oques?
3: Sí. Sí.
1: Quin dia?
3: Ah, tu hi vas?
4: Sí.
1: Quan?
3: Jo el 9. Jo...
1: Nosaltres també!
0: Ah, Team 9.
1: On vas?
4: Pues jo sé que no és el 9.
1: No?
4: Crec que el 8.
0: Ah. No, el 8
1: 7,
0: segur que no.
1: Ah,
0: no?
1: En tot cas.
0: 7. 5, 7, 9, 10.
4: He de preguntar a l'amiga amb la que va comprar les entrades.
0: Vigila, que vam dir que serà un tema, 104
1: segur,
0: estadis.
1: Segur.
0: Algú anirà el dia que no li toca a l'estadi, merdes d'aquestes. Pues, vigilem-ho bé, això, amb temps, eh?
4: Mira, ja va bé que m'ho pregunteu, perquè ara ja anirem més conscient.
0: On vas, Alba? Vas a pista?
3: És que no ho sé, perquè m'ho van regalar pel meu aniversari i no he vist les entrades.
0: Ah.
3: Potser era fake i potser no vaig.
0: T'imagines? Sí.
1: I la persona que t'ho va regalar més. Allà intentant.
3: Jo
1: la
3: fa un any m'ho vaig guardar al calendari i en teoria anem.
0: Compte que ja ho vam dir al Nota de Veu ara fa uns dies, que estan circulant entrades falses.
1: Ah, sí? Sí.
0: Les que hem vist estan fetes a mia i ràpidament te n'adones que aquell no és en Josep Montero.
1: No, però és que només les pots comprar a llocs de revenda segura, tipus TicketSwap i
3: clar,
1: així.
3: Clar, clar.
0: Sí, vigileu, sí. Vigileu on poseu els vostres quartos i les vostres esperances, també. Perquè, clar, la cosa FOMO-pansa anirà creixent ara d'una manera desorbitada, eh? En qualsevol cas, no hem vingut aquí a parlar d'Oques, hem vingut a parlar de menjar. Bé, han vingut elles dues, l'Alba i la Laura, a parlar de, ja ens ho avançàveu dilluns passat, producte de temporada. Som a punt de finiquitar l'estiu, ens queden 7 dies d'estiu i val la pena que traiem partit dels productes que la natura ens ofereix encara en abundància.
3: Exacte, encara que faci calor i encara respirem aquest aire d'estiu, això es va acabant, els dies ja s'acaben, els banys al mar també.
1: Vols que comencem a plorar?
4: Ja, ja, literalment.
0: M'estava flipant Alba la poeta, saps?
1: Gralleta d'aigua freda, eh?
0: Bufen els aires calents, però això s'acaba. Doneu-li una guitarra que es faci...
1: S'acaben els banyets, has dit?
3: Volia arribar a dir que s'acaben els productes d'estiu.
1: Uau,
3: quina tristó. M'heu trencat el poema, nois. No m'ho crec així mai més.
0: La reina de la poesia.
3: Bé, la cosa. Venim a parlar de producte de temporada perquè, com sempre ens agrada reivindicar a mi i a la Laura, és molt important cuinar amb el producte del moment que ens...
1: I tant.
3: Regala la terra, si no queda molt poètic.
0: Clar que sí, barres.
1: De cop és el que Miquel de Charango.
0: Torna Charango, però tenen una cantant.
3: Sí, sí, sí.
0: És l'Alba.
3: Exacte. I res, això, reivindicar que hem d'utilitzar producte de temporada, que sí que és veritat que avui dia trobem tots els productes els trobem tot l'any, per dir-ho d'una manera, però realment el seu punt òptim és en mesos comptats i avui venim a parlar d'aquests productes que a l'estiu són boníssims i que d'aquí poc ja no els trobarem tan bons i hem d'aprofitar al màxim.
0: Molt d'acord amb això que dius, que suposo que fa unes dècades era més senzill, anaves a comprar i hi havia el que hi havia. Ara, com que trobes permanentment de tot a tot arreu, doncs ja has de posar més de la teva part i saber exactament què és allò que és més gustós en aquell moment, perquè és el producte de temporada.
1: I es nota, el gust.
3: Es nota molt.
0: Quan la claves i l'encertes, es nota molt.
3: Sí, i una vegada ja... O sigui, per internet hi ha molts calendaris d'aquests de temporalitat dels productes i si te'ls mires algunes vegades, una vegada ja ho tens en ment, vas a comprar i, bueno, no sé com dir-ho, però et sents com un expert, rotllo, vale, aquests tomàquets no valen res, bueno, etcètera.
0: És que la informació és or, clar que sí.
1: També et diré que ens hauríem d'acostumar una mica a seguir les lleis de la natura i punt, no? Vull dir que vagis tot l'any a la fruiteria de torn a comprar qualsevol tipus de fruita quan no és època, clar, o jo fins i tot de fruites de tot el món, també, eh? Que...
3: Sí, també. Jo ara estic obsessionada amb els préssecs i els tomàquets i sé que ara se m'acabaran i que no els tornaré a veure fins l'estiu que ve. I també té la seva gràcia, jo crec, perquè si ho tens durant tot l'any, ho acabes com normalitzant, deixa de ser especial, però si portes tot l'hivern esperant aquells tomàquets, doncs venen molt més de gust.
0: Doncs feu cas a l'àvia Alba, cada cosa al seu temps.
1: Poeta, àvia.
0: Oi que sí? Teniu llista de productes?
1: Tenim, va.
0: Doncs atenció, a casa, agafeu el mòbil, la tauleta, el llapis, el boli, el paper, el que sigui, la llista de productes definitiva de l'estiu aquí al Nota de Veu, iCat, amb taula per a dos.
4: Va, doncs si hi ha una cosa que defineix l'estiu, per nosaltres 100% són les fruites, perquè com ja està avançat una mica l'alba, hi ha fruites que portem esperant durant mesos. I comencem amb les fruites de pinyol, que n'hi ha moltes, com ara els préstecs, les nectarines, els paraguaians, els albercocs, que són així una mica com cosins germans, podríem dir.
1: Sí.
4: No sé si vosaltres teniu un preferit d'aquests quatre.
1: 100%. Sí, eh? Va, un.
0: Jo sóc molt... És la meva fruita preferida, eh?
4: Crec que ho endevinaria.
0: 3, 2, 1... Préssec!
4: Mira, no, di préssec.
0: I tant.
3: I tu què has dit, Aina?
1: A mi m'agraden els paraguaians.
4: A mi també.
0: Per mi són préssecs aixafats, ja t'ho diré.
4: Bueno, en teoria ho són, perquè són com una varietat del préssec.
3: A mi el que em passa és que els paraguaians se'm queden petits. És a dir, quan vull menjar fruita, dic un préssec així gran.
1: Però a mi m'agrada això.
0: N'agafes dos,
4: justament,
0: no?
4: Jo prefereixo.
3: Ja, però em fa mandra agafar dos.
4: Aquest estiu no us heu fixat gran. Que hi havia molts paraguaians enormes?
3: Sí.
4: Hi havia molts, eh?
3: Sí, n'he vist.
4: Bueno, jo no sé.
1: Sí, tens raó.
4: Jo no recordo veure sanglars. Bueno, és igual. Que... Sona claro, això. Doncs això, fruites com aquestes que normalment ens mengem en fresc o amb iogurts o, bueno, sí, principalment a soles amb iogurt, no? Però que també podem jugar una mica i, per exemple, el préssec és molt fàcil tallar un tros, marcar-lo una mica a la paella i això ho incorporem en una amanida que li va superbé. O d'altra banda també uns albercocs amb formatge, podem fer-nos unes torrades. També és una combinació que va molt bé. Llavors, bueno, per sortir una mica de lo típic, també inclús podríem fer com una salseta d'albercocs per acompanyar alguna carn o de préssec inclús. Vull dir, que podem aprofitar-los al màxim ja no només en cru. I res, després... M'estic quedant sense veu.
1: Amb pell o sense la fruita te la menges tu, Frank?
0: Jo t'he de reconèixer que aquest tipus de fruita sempre em pela. A mi la pela del préssec m'agrada molt. La saboreixo.
3: Jo és com que tinc un debat intern perquè a la pell diuen que s'hi concentra la gran majoria de les vitamines de la fruita, però, per altra banda, és que, bueno, m'he informat una mica per tema salut, però es veu que, clar, amb tema pesticides i tal, és més...
1: No, clar.
3: O sigui que per molt que no tegis amb aigua, sempre queden com... Bueno, no em ficaré en matèria, però bueno, que no és tan,
0: sí,
3: tan, tan bo.
0: Sí, algun producte que no seria ideal pel consum humà.
3: Exacte, llavors jo sí que des de fa... Aquest estiu és el primer que m'he pelat totes les fruites. Però, bueno, que com a tal m'agrada molt la pell, vull dir.
0: Clar, a mi justament la pell de préssec, no?, que també s'aplica com el teixit, el calçat, o els pantalons, o així.
1: I tu de què era que et menjaves la pell d'algú que sempre et dic, però com et menges?
3: Del kiwi, no?
0: No, que va, tia, no, no.
3: Hi havia algú que es menjava el kiwi a mossegades amb la pell.
4: Em pot sonar a mi també això.
1: No, jo dic alguna cosa que fas tu que...
0: Sí, perquè això m'ho van dir les meves filles, que els hi va dir no sé qui a l'escola, des de fa 3 o 4 anys, i ho faig, quan un trosset, però no tota sencera.
1: Però és com dur o algo, no?
0: Un trosset de la pell de la mandarina.
1: Això.
3: Però de la part taronja o de la part blanca?
0: De les dues.
3: Jo és que la part blanca m'agrada.
0: Es veu que té molta vitamina i coses
4: d'aquestes. Mira, doncs ho provaré perquè soc molt fan de les mandarines.
0: Em faig un tastet, és a dir, jo què sé, posa que em mengi per fer un percentatge, si el 100% és la pela de tota una mandarina, potser un 10-15%. Ets un trosset petit. Per sempre, si m'he acostumat.
4: He de dir que hi ha panetones i així que porten com un trosset de la pela de les taronges, que és veritat que va confitada, però està molt bo.
1: I els brioixos, també. El típic de ratllar llimona,
3: també,
1: no?
3: Ho confiten o...
4: Sí, ja, però va com el tros, saps?
1: Sí.
4: Però bueno, sí. Res, després, les altres dues grans estrelles de l'estiu, si parlem de fruites, no poden ser una altra que la síndria i el meló.
0: Uau.
1: I tant.
4: Aquí, preferència.
1: El meló!
0: Meló 100%.
1: Meló,
0: 100%. Uau, 100%. Meló.
4: Ho heu tingut molt clar.
1: Ja, però m'ho he pensat que diria síndria i que hauria de deixar el moto de veu junts.
0: I el dels paraguaians ja va decepcionat.
1: Sí, no, a mi també el dels préssecs.
3: Jo crec que diuen el meló perquè li posen pernil a sobre.
4: Ah,
0: també, també.
3: Són els que li posen a
0: sobre. Sóc molt de sopar meló amb pernil, però molt, eh?
3: Sí, teniu molta pinta.
0: Gaspatxo i meló amb pernil és un sopar d'estiu.
4: Doncs mira, també et pots fer com un gaspatxo de meló, de fet.
0: També.
4: I posar-li una mica de pernil per sobre. Això, top. I bé, també el pots fer amb síndria, perfectament. En lloc de fer un gazpacho normal, posar-hi també uns trossets de síndria, igual que a vegades també podem fer amb cireres, que de fet després en parlem, de les cireres. O també les podríem inclús com, per exemple, la síndria, congelar-la i fer com una mena de granissat, així fresquet. Però bueno, que podem jugar també amb aquestes dues fruites. D'altra banda, també tenim les prunes, que... no sé vosaltres si sou molt fans o no. Jo he de dir que...
0: Jo no gaire, eh?
4: No.
3: Jo tampoc.
4: Les tinc una mica més infravalorades, sí. Mm. Però bueno, les tenim de temporada. I també les podem menjar com, tal qual com en postres, o també tornem a la idea aquesta d'acompanyar-les amb carn, les podríem rostir i les podem aprofitar així d'acompanyament. Que
3: així són fantàstiques. A mi m'encanten així.
0: La meva àvia, per exemple, feia ànec amb prunes.
4: Ah, mira.
0: Que ho recordo. Que bo.
4: Mira, doncs així sí, sí.
0: Així que la, sí, l'italià de fruita... era espectacular.
3: No, que la fruita combinada així amb guisats i tal, a mi m'encanta.
4: Sí.
3: Bueno, com el pollastre de catalana que porta prunes.
0: Totalment.
3: També,
4: també, també, també. I d'altra banda, també tenim cireres i maduixes, tot i que és veritat que aquestes dues fruites ja no les trobem de temporada a aquesta hora. De la... o sigui, aquesta...
0: són més del primer estiu.
4: Sí, exacte.
0: Gairebé més de juny que no d'agost. Sí.
4: Però bueno, si parlem de fruites d'estiu, també els hi volíem fer una mica d'espai. I de fet, ara què?
0: Mola que ho has fet com a parelles, és veritat. Eh? Meló i síndria, sí. Seria una parella, mm. I l'altra és cirera maduixa.
4: 100%. Mm. I parlant de cireres, ara que estem dient això de guisats amb fruites, fa poquet vam descobrir un plat del Maresme, que era un pollastre amb cireres, i estava molt bo. Llavors, res, aquí deixo la idea.
3: Mira,
0: a l'aire. Primera notícia.
1: Em sorprèn per això que al Maresme facin pollastre amb cireres i no pollastre amb maduixes.
0: Clar,
4: pues mira.
0: Que tenen maduixes boníssimes allà, a penya
1: també.
0: Del sí. Maresme. Mm.
4: Algun dia sortirà de recepta. I per últim tenim les figues, que ara comencen a arribar, oh. I és una mica un pont entre l'estiu i la tardor, de fet. I bé, això sí que és super versàtil. Els hi queda bé amb formatge, amb pernil, en una amanida, soles, les podem també com posar una mica de sucre per tallar per la meitat, posar una mica
1: sucre,
4: de sucre per
1: mira
4: sobre...
1: que són dolces.
4: I caramelitzar-les per acompanyar algun plat, o amb iogurt, o donar-los així un toc cruixent.
1: Les figues són el pont cap a la felicitat.
0: També cap a la vergonya. Jo vaig passar molta vergonya. Ara vam anar a l'acústica de Figueres.
1: Vale.
0: Vam dormir en un hotel.
1: I és que
0: era,
1: ja sé què diràs.
0: Era bufet lliure. I llavors, clar, van venir dues o tres persones del personal a dir, perdona, la persona que està amb tu, que era l'Aina,
1: sí.
0: Potser que deixi alguna figa o una mica de codonyat per les altres persones. Saps?
1: No, no ens van dir res, però és veritat que em vaig menjar tot el codonyat, perquè, a veure, em tornen a portar després. Això és el que té el bufet lliure, per tant vaig aprofitar.
0: Saps quan veus que algú està pensant jo avui no dinaré en un bufet lliure d'un esmorzar? Doncs era l'Aina amb el codonyat.
1: Sí, però deixa'm dir una cosa. És que era un bufet lliure on hi havia mató i codonyat. És que no vaig menjar res més.
0: No, no, bueno, anaves amb Maria Curtet, vas a remengar, que ho
1: home,
0: vaig veure, 100%. Vas dir, ui, ara és la meva.
1: Home, clar, és que arribo a saber, porto un tàper.
4: I per últim, també, que botànicament parlant podríem considerar una fruita, el tomàquet, que se'ns està començant a acabar ja en breus. Per tant, és el rei de l'estiu 100%, per tant, hem d'aprofitar per comprar-ne. I, bueno, en tenim de mil varietats. Cor de bou, Montserrat, pera, els cirerols, que són els cherry, que li diem potser més habitualment. I res, realment, no sé vosaltres, però jo crec que un tomàquet no necessita res, o sigui, oli, sal i ja.
0: Boníssim, eh? M'he acostumat molt aquest estiu a amanides de tomàquet. Si era molt bo i molt gros, només de tomàquet, i si no, una mica de ceba, tonyina,
4: també.
0: I llavors orenga o alfàbrega o així.
1: A casa fem tomàquet d'aquest tipus de rosa, per exemple, o aquests que són grossos, com laminat, tipus tomàquet, mozzarella i melmelada de tomàquet.
0: Uau!
3: Que bo.
0: Que ben jugat.
1: I queda com dolcet.
0: Boníssim, eh?
4: Molt bo.
3: Molt bé, i ara passem a les verdures, val? O sigui, jo... ara que parlàvem de parelles de fruites, jo amb les verdures sempre tinc en ment com l'albergínia i la carxofa. No sé per què és un...
0: bueno, és igual, veritat, com una parella de fet, no?
3: Sí, no, però al revés, és a dir, a l'hivern carxofa i a l'estiu albergínia.
0: Ah,
3: sí.
0: Val.
3: Aleshores, a l'estiu tenim molta albergínia que podem fer l'escalivada al forn, la podem fer farcida així amb carn picada i gratinada al forn. Podem fer inclús com una, un baba ganoush, que és com un, una salsa així, com un hummus,
0: però
3: d'albergínia. Exacte. També tenim el carbassó, que bueno, al final és una mica igual de versàtil que l'albergina. També els podem farcir, podem fer un, com es diu, un carpaccio de carbassó també. Tenim els pebrots, també tenim el cogombre, que és així més fresquet i per amanides queda ideal. I, bueno, res, tenim, aquestes són les quatre verdures més icòniques de l'estiu, que diguem. I a mi una cosa que m'agrada molt fer a l'estiu amb aquestes verdures és fer una samfaina, pues, aquesta salsa tan catalana, que és ben estiuenca, que porta albergínia, carbassó, el tomàquet que hem dit abans, la ceba i res. Aquestes serien les verdures que tenim.
4: I acabem parlant també del que tenim al mar, que tenim també uns quants peixos de temporada, que a més coincideixen en que són tres peixos supereconòmics, per tant, superbé. La més important, potser, o el més que més consumim, potser, seria la sardina.
1: Que encara no hem fet la sardinada que tenim pendent.
0: Uau, és veritat. Mm. I ens estem a punt de quedar sense.
1: Doncs mira, sí. Què feu aquest cap de setmana?
4: Literal, eh? De fet, hi ha una dita catalana que diu que per Sant Joan la sardina mulla el pa. Sant Joan ja queda una mica enrere, però ja denota, no?, que és un peix d'aquesta època. I ho diu doncs, perquè precisament aquests mesos la sardina doncs, és més sabrosa, és més greixosa, no? Llavors és el moment per aprofitar-la. Després també tenim la temporada del barat, que a mi personalment m'encanta. I també tenim el sorell, que potser ens sona més de que a vegades l'escoltem que es diu jurel en castellà. També un peix supereconòmic i molt saborós. I per últim també tenim gambes i peix de roca, perquè com tots sabem a l'estiu no poden faltar els arrossos. Per tant, tenim tots aquests peixos també de temporada, ideals per fer fumets i per preparar-nos després nosaltres un arròs brutal. Peixos com ara l'escòrpora, el rap, el moll, i res, les gambes, que són les reines també dels arrossos.
0: Uau, doncs tenim aquí la taula de l'estudi ben parada amb tots aquests productes de fruites, del mar i de verdures i hortalisses que ens han portat taula per dos. Hem d'aprofitar l'estiu, tenim una setmana només per fer-ho, per tant, ens posem a cuinar?
4: Sí, i tant.
0: És a dir, us poseu a cuinar?
4: Sí, gràcies.

0: Val, doncs ara que ja sabem quins productes podem gaudir aquest estiu i hem d'aprofitar al màxim ara que ja comença la tardor.
1: Set dies!
0: Per això correu al supermercat i al mercat i bueno, ompliu el carro amb aquests productes. Aleshores, us portem dues receptes, una molt senzilla, bueno, una salada i una dolça. La salada és un aperitiu molt ràpid, que és una mena de coca de sardines, val? Què porta? Simplement és comprar, sabeu aquestes torradetes de, com torradetes d'oli ben cruixents,
2: sí,
0: del supermercat?
1: Sí.
0: Doncs agafar una torradeta d'aquestes, preparar una bona samfaina, que hem dit que és la salsa de l'estiu, i posar-li unes sardines al forn a sobre.
2: Oh.
0: I et queda un aperitiu
2: brutal,
0: boníssim, super sa, perquè al final és verdura i peix blau. I res, una recepta així super senzilla, que a l'estiu entra molt bé, te la pots menjar també inclús freda o tèbia, i res, i queda boníssim.
1: És tan bo que no sembla que hagi de ser tan sa.
2: És així.
1: Oi que sí? Que a vegades
2: passa això.
0: Clar, menjar sa no vol dir menjar avorrit. Sí.
1: Ni no, molt menys. No, no, amb vosaltres exacte. Això ens ho demostreu cada setmana.
2: Va, i d'altra banda tenim una recepta dolça, que és un milfulls de fruites. En aquest cas necessitem una pasta de full, fruites diverses, doncs el típic seria unes figues, uns navius, préstec, maduixes, podem jugar una mica amb els colors, també s'afegeix molt també kiwi a vegades. I farem també una crema pastissera, per la qual necessitaríem doncs, 200 ml de nata, 200 ml de llet, 100 grams de sucre normal, una branca de canyella, la pela d'una llimona, 20 grams de midó d'aquest tipus maicena i 4 rovells d'ou. Llavors, a nivell de procediment, és agafar la pasta de fulls i les vores les tallem com per fer com una espècie de marc en la coca, per dir una forma. Perquè si les tallem i després ho amuntonem sobre la massa, o sigui, tornem a... No sé si m'estic explicant.
0: Sí, així no vessa, no?
1: Clar.
2: Sí, fa com un mur i queda més maco a més, també. Llavors, la part del mig la punxem amb una forquilla perquè després no s'infli i fornegem, segons el que indiqui el paquet de la massa. I paral·lelament doncs, anem preparant la crema, que és tan fàcil com en un cassó afegir la nata, la llet també, el sucre, la canyella i la pell de llimona, deixar que això arribi a bullir i un cop hagi bullit ho apaguem i ho deixem refredar una estona mentre es van infusionant la canyella, la llimona i tal. I en un altre bol posem la resta d'ingredients, els ous amb el midó, i la llet, perdó, que abans l'he posat a l'altre cassó, m'he liat.
1: canviem-la
2: sí,
1: de banda.
2: Sí, el cassó només la nata, perdó. Llavors, aquí on tenim la llet, els ous i el midó, ho batem bé. I afegim la nata aquesta infusionada que hem fet amb un colador, perquè no tirem doncs, la llimona i tal. I ho tornem a abocar en una olla perquè vagi espessint amb una varilla d'aquestes manuals. Quan trobem que ja ha arribat a la consistència perfecta, doncs res, és enfilmar-ho amb paper film, a pell, deixar-ho en una nevera perquè torni a agafar la consistència, com unes 4 horetes mínim, i després ja és muntar. Posem una mica una capa de crema i després les fruites tallades i a la nostra manera, com ens agradi.
1: És com d'aquestes típiques de la pastisseria,
2: sí,
1: però fent-ho tu.
2: Sí, exacte.
1: Uau.
0: I està guai perquè pots jugar amb les fruites que a tu t'agradi.
1: I les coloraines i això,
2: clar,
1: no?
2: Exacte. Sí. Clar. És guai també per fer-ho amb fills, jo crec.
1: Sí, és veritat.
2: Ah, sí.
1: Sí, com que talleu les maduixes, talleu...
2: Exacte, i ho pots col·locar en ells.
0: I també és una manera de fer-los menjar fruita.
2: Sí, molt bé.
0: Aviam, que sé que els estàs colant allà la crema i tot, però és una manera de menjar fruita i vitamines.
1: Sí, sí. I a més és veritat que si la fas tu, no hi ha típica que no li agrada a ningú.
0: Clar,
1: ja tries tu quines fruites.
0: Clar, clar, clar. I bé, bueno, com sempre us parlem una mica d'història, volíem parlar-vos una mica d'on venia aquesta coca, aquest milfulls de fruita.
1: Tenim història?
0: Tenim història.
1: Doncs,
0: avui sí.
1: Sisplau, que entrin els violins, el teclat, la Fletcher, el que sigui, que tenim història amb taula per dos.
0: Val, doncs, aquest milfulls de fruita, o sigui, és el precursor de... Sabeu aquests pastissets de... Són milfulls que és... Ai, no sé com dir-ho. Puc tornar a començar?
1: I tant.
0: Vale. És que no sé com dir-ho que...
2: Sí, que són com diversos milfulls.
0: Però no sé si dir-ho ja està, dir com que ve del famós milfulls francès. I ja. Però és igual, us explico.
2: Sí.
0: Vull dir perquè és que sento que la gent a vegades no deu entendre.
1: Sí, jo si ens ho expliques una mica millor. Sí.
0: Us ho explico?
2: Són d'aquells pastissos que hi ha diversos pisos de milfulls, pots dir, si m'explico
0: així. Sí. I que entre mig hi ha crema. Vale, ho torno a dir. Una pregunta. Precursor... Si jo dic que el milfulls és precursor de X, està ben dit? O és al revés? sigui, precursor és
1: precursor
0: cap abans.
1: Vol dir que va abans.
0: Ah, vale, pues no.
1: Successor.
0: El seu precursor és...
1: L'hereu o...
0: Bé, seria el seu precursor...
1: L'hereu o successor, no?
0: Vale.
1: Precursor, sí. Successor, seria, sí.
0: Pues diré, és... aquest mil fulls de fruita és el successor de...
1: Ah,
0: sí,
1: exacte. Okay. Exacte.
0: Vale, és que m'he liat i dic, no sé si ho he dit bé. Vale, torno. Val, doncs, aquest mil fulls de fruita és el successor del famós mil... De... O sigui, fa... Joder. M'estic liant.
1: Vale, guardem va. Tot això, evidentment.
0: No. Bé, torno a començar. Bé, és que ara ja no estic concentrada.
2: Dale.
1: Vale, no entrem al bucle, sí.
0: Tornem. Val, doncs, aquest mil fulls de fruita que acabem de preparar és el successor del famós mil fulls francès, que és aquest pastisset que és... té com tres capes de pasta de mil fulls mm-hmm. i entremig té capes de crema pastissera i està com acabat amb sucre glacejat, que és molt famós, el millefeuille francès. I bé, aquest millefeuille francès, el seu origen, o sigui, la primera referència escrita és del 1651.
1: Uau!
0: Sí, fa molts anys.
1: Molt abans de la Revolució Francesa. Mm,
0: i apareix el Le Cuisinier François, perdoneu el meu accent, que no és el millor, i és una obra del cuiner francès François-Pierre de la Varenne, val? Però aquesta primera versió no portava crema pastissera com avui dia, sinó que portava més aviat com una marmelada de fruits vermells.
2: Ah, doncs m'agrada més, fins i tot, eh?
0: Sí,
1: no
0: també
1: diria que no,
0: bé.
1: Eh?
0: I més endavant, al segle XIX, el famós pastisser francès Marie-Antoinette Carême va donar-li una mica la volta i va ser qui va afegir aquestes capes de crema pastissera i, de fet, va ser qui va afegir el sucre glaç per sobre, val? O sigui, va crear una altra versió. I com a curiositat, com podem intuir, no? Mil fulls vol dir que té mil capes, no? Que la pasta de full té mil capes. Però, realment, no ha de tenir mil capes, sinó que ha de tenir 729 capes,
1: what?
0: En concret.
2: Ah, sí?
1: Sí. Algú les ha comptat? La policia wow. de les capes?
0: Sí, sí, no sé qui, no em pregunteu, però la tècnica tradicional francesa es fa plegant la pasta i que quedin 729 parell de capes.
1: I ja sabem que a França, si passes un minut de l'hora del restaurant, no et donen menjar. Si no pronuncies exactament, no t'entenen. I si hi ha 730 capes, no t'ho compren, això.
0: No, són ben exigents.
1: Uau.
0: I però bé, ningú comptarà les capes del nostre milfulls, així que...
1: No, perquè no tindrem temps, ens l'haurem cruspit ja.
0: Exacte.
1: Segur. Amb l'Aina allà, segur.
2: I tant.
1: Si no, guerra. Noies, esteu nervioses pel llibre, per cert.
2: Sí. Nervioses estem.
0: Il·lusionades. Bueno, és com que portàvem molt de temps treballant en això i tenim ganes ja de... Bueno, de que es llanci i de presentar-lo i tot plegat.
1: Ens vau dir el títol, que si no m'equivoco, no ets català si això no saps cuinar.
0: Exacte.
1: Va, i taula per dos?
0: Yes. Sí.
1: Val?
0: Receptes de taula per dos.
1: I la cosa és quan surt?
2: Doncs surt el 15 de setembre.
0: Oh! O sigui, demà.
1: Sí, demà, tia.
2: Clar, hòstia, jo no sé ni el...
1: Clar,
2: que
1: no sabem
0: demà.
1: Laura, per favor.
2: O sigui, demà a totes les llibreries... Si no ets català, això no saps cuinar.
0: Exacte. I la presentació del llibre que farem, per si algú vol venir, la farem el 25 de setembre a Art de Triomf per la Setmana del Llibre en Català.
2: A les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda.
1: Quin dia de la setmana és això?
0: És divendres.
1: Val, mira, ens hi podríem escapar.
0: Sí.
1: Aprofitant que el divendres tenim a la Trapella aquí punxant.
2: Ah, mira.
1: No? Anava a dir que si no podríem venir, que és horari de nota de veu, però
2: doncs mira,
1: el divendres no tenim excusa.
2: Allà us esperem.
0: Doncs
2: molt bé.
0: Divendres 25 de setembre a les 6 de la tarda.
1: Hi haurà menjar a la presentació?
0: Doncs està per...
2: Sí, s'està treballant. S'està
0: l'idea
2: treballant.
0: És que hi hagi.
1: Per favor, la decepció,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí,
2: no,
0: sí,
2: la idea és que hi hagi.
0: La idea és que hi hagi, que podeu fer un tastet de què trobareu dins del llibre.
1: Doncs Aina, quedem allà i anem a berenar.
2: Vinga, va.
1: Val. I la setmana que ve torneu, que ja estarem en el pont de la tardor, 21 de setembre, és com el dia.
0: Sí.
1: Què fem dilluns que ve?
2: Doncs dilluns que ve parlarem d'idees de sopars freds. Per
0: sortir
2: així dels típics, donarem així unes idees diferents.
0: Ara que encara fa caloreta, no?
1: Aforant l'estiu, clar que sí.
2: Exacte. Com ens agrada allargar l'estiu.
1: Com ha de ser, com ha de ser. Noia, és un plaer.
0: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Ai, molta merda amb això del llibre, eh?
0: Gràcies.
1: Queden tic-tac, tic-tac.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
2: Ella em dona cap a l'enterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, sí, l'Èlia és nova.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
5: De què va el programa?
0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
6: Hola, sóc la Rebeca, que estic aquí al cotxe amb el meu marit, que anem al poble a fer el pont. Podeu posar els teus ulls d'Alfred García, que van fer 10 anys ahir de nòvios. Moltes gràcies.

Hola, torno a ser la Mercè, que no us he demanat una cançó pels meus fills. M'agradaria que us hi poséssiu el Coti per Coti, que els dos són molt sardanistes. Gràcies.

0: Escoltes i cal. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, una setmana més, aquesta de la quinzena ja, del mes de setembre. Serà una setmana on passaran moltes coses, perquè anirem al Mercat de Música Viva de Vic, per exemple, i hi haurà també altres cites importants que destacarem aquí al programa, però, vaja, tot diríem, ho anirem escrivint dia a dia, i avui ja veureu que la notícia del dia va per una altra banda, amb l'equip gairebé habitual, perquè sí que la producció és de Marc Barón, però avui a la taula de sons fa molta il·lusió també que torni Pol Regàs, que ja havia passat pel programa, i us parlarem David Talleda i Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, darrere de tot artista o de tot grup sempre hi ha una persona molt important, i aquesta és la figura del mànager. Avui us parlarem de mànagers. De mànagers, bàsicament, doncs, perquè s'acaba de publicar Mr. Moonlight, la biografia de Brian Epstein, però també hi ha un altre nom que potser molta gent desconeix, que és el d'Allen McKinley. Sabeu de qui és aquest?
1: No.
2: És el mànager d'Oasis.
1: Home.
2: I és que avui hem de parlar d'Oasis, sí o sí.
1: Efectivament, perquè és la notícia del dia i segurament per molta gent serà, per molts fans, serà la notícia del mes i de l'any. Ja tenim la confirmació dels dos concerts que faran Oasis a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol.

0: No cal que espereu més, fans d'Oasis, perquè ja feia dies, setmanes, gairebé mesos que es anava parlant d'aquesta possibilitat, però ja tenim la confirmació des de fa una estona oficial que els Oasis tornaran a sortir de gira el 2027 per fer gairebé 40 concerts, perquè diríem algunes ciutats i alguns països que ja havien visitat amb la gira anterior i altres que quedaven pendents. Tot plegat, la gira començarà el dia 21 de maig a Glasgow. Allà fan una estada de 5 dies a Glasgow. Després passen a Manchester, evidentment aquí, home, hi ha molts fans d'Oasis, és la seva ciutat. Aquí faran un total de 11 concerts, si no em descolto, perquè són tants que ja estic perdent l'horemus una miqueta. Després passaran per Múnich, on faran 2 concerts, i única parada a l'estat espanyol d'aquesta gira d'Oasis, Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys, els dies 10 i 11 de juliol. 10 i 11 de juliol, doncs, confirmat els Oasis a Barcelona. Bé, els preus de les entrades, entre els 85 i els 255, això és el que ens diuen, ja inclosos les despeses, però és que ara, a més, hi posa una quota de servei de transacció de 2 euros a Ticketmaster. En tot cas, ja veurem a quin preu queda finalment aquestes entrades. Ja s'ha obert un procés de registre perquè els fans es puguin registrar i rebre la informació en primera instància, i els dies 25, 26 i 27 de setembre hi haurà 3 franges diferents per comprar ja les entrades, diríem, amb aquestes prevendes que fan directament els fans. En tot cas, estigueu atents i seguiu els terminis, compreu només els llocs oficials, però les entrades d'Oasis, ja es podem dir ara, que segur que volaran, perquè estan generant moltíssima expectació. Aquesta gira de retorn va ser molt ben rebuda i, a més, està tenint una vida llarga, perquè ara hi afegeixen més concerts, i també venen de Venècia, on van presentar el seu documental, el documental d'aquesta gira de retorn, on els directors parlaven, home, d'aquella emoció de que els dos germans es tornin a retrobar després de tant de temps, perquè és que gairebé ni es parlaven. First time that Liam
1: walks into the rehearsal. El primer cop que Liam entra a la sala d'assaig, el primer cop que es disposen a tocar junts després de tants anys, encara no s'havien parlat. D'aquesta manera va començar la relació, que es va anar desenvolupant davant les nostres 4 càmeres, tal com Raja. Fins que van de gira, els seus fills es fan amics i són una família de nou.
0: Ara veiem que la febre Oasis arriba a Barcelona, a Catalunya, a tot l'estat, a tota Europa, perquè hi ha molts fans molt nerviosos, diríem, però quan van sortir les primeres entrades en primera instància, uau, els directors recorden que allò va ser un esdeveniment.
1: Estàvem perplexos per la resposta a l'anunci de la gira, perquè hi havia una demanda tan gran d'entrades que es va veure clar que no només era la generació que als 90 havien estimat els Oasis, sinó que també la següent havia descobert la seva música. La gran pregunta era: per què això va passar? Per què la seva música perdura? I aquest és l'interrogant que hem volgut respondre.
0: Doncs, fans d'Oasis, ara sí, la confirmació. 10 de juliol, 11 de juliol, a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys.

Alguns diuen que els Oasis fan música alternativa. Mireu, això que sona sí que era alternatiu. Any 1977, Cleveland, allà hi havia un home, un guitarrista, Cheetah Chrome, que estaria a formacions clau de la moguda musical més alternativa, aquesta sí, dels Estats Units. Formava part de Rocket from the Tombs, que és una banda, diríem, pionera de Cleveland. D'aquí sortirien també un grup molt important que es diuen Pearl Ubu. Però segurament el més important que va fer aquest home, Cheetah Chrome, és fundar, juntament amb Steve Vaitors i Johnny Blitz, el grup Dead Boys. Van publicar un disc de debut, aquest que sona, Young, Loud, Snotty, el 1977, que encara continua sent una referència del punk nord-americà amb aquesta cançó, Sonic Reducer, com a gran tema bandera. Doncs avui ens hem assabentat de la mort de Cheetah Chrome, cofundador i guitarrista dels Dead Boys, a l'edat de 71 anys. Doncs bé, avui comencem una mica retrospectius, perquè els Oasis, home, bé, continuen actiu, però és música bastant del passat, estarem d'acord. La mort d'aquest Dead Boys, Cheetah Chrome, que ens remet als anys 70, i als 70 també van viure una dècada fantàstica, Genesis, doncs ve el seu guitarrista.

Steve Hackett, que és un dels guitarristes més influents del progressiu, això per descomptat, però diríem que del rock en general, perquè la influència d'aquest home és més gran de la que sembla, igual que el Genesis. Doncs bé, anuncia concert a Barcelona el dia 4 de novembre, serà a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Ull, perquè és 4 de novembre del 2027, perquè és una gira que du per nom Best of Genesis and Solo Gems 2027 Tour. Estarà molt ben acompanyat, músics d'alt nivell i sobretot amb un repertori increïble, perquè tocarà les cançons més significatives de Genesis i també de la seva prou extensa carrera en solitari. El dia 4 de novembre el trobareu a la sala Paral·lel 62, entrades a la venda doncs ja mateix aquesta setmana, divendres 18 a partir de les 11 del matí. El preu ja el sabem, 57,50 €. Això són llegendes que ens venen a visitar, però també hi ha grups bastant més recents.

Torna l'Italo Disco, és un gènere que va tenir també una època, però ara torna a estar de moda. Aquí a Catalunya tenim el Josep Surtó i Congo Sound, però si hi ha un grup que ha tornat a posar de moda l'Italo Disco és precisament italià, són de Milà, es diuen The Colors. Doncs acabem de saber que vindran a tocar a Barcelona també ja l'any que ve, eh? El 13 d'octubre del 2027 a la Sala Apolo de Barcelona, les entrades a la venda aquest dimecres mateix. Atenció, perquè el grup fundat a Milà del 2009 doncs té un èxit considerable en cançons com aquest Italo Disco. Més concerts que s'han anunciat avui, des de San Diego arribaran Almost Monday. Una gira que es dirà Thank God It's Almost Monday, i el 18 de febrer del 2027, sempre clar, actuaran a la Sala 2 del Resmatàs de Barcelona, i la venda de les entrades també aquest mateix divendres amb un preu una miqueta més reduït, 27 euros. I finalment, el cantautor australià Rix també presentarà nou disc a Barcelona, serà el mes de maig, concretament el 5 de maig del 2027. Entrades a la venda també aquest mateix divendres. I tenim notícies, tant pel que fa a novetats discogràfiques com a concerts, dels estimats Sidoní.

0: El so del Sidoní dels inicis, eh? D'aquell EP que es deia Dragonfly o cançons com aquest Sidoní Goes to London. Hem recobrat una cançó antiga de Sidoní, no només perquè també ens agrada, diríem, tenir present el seu passat, sinó perquè, home, és millor una cançó antiga de Sidoní per il·lustrar el que us hem de dir, i és que s'ha confirmat que participaran a la festa d'aniversari del Magic Club, aquell Magic in the Air. La veritat és que el Magic in the Air va fer una miqueta d'escola. La nostra companya Aneida Fiver, al voltant seu, doncs va reunir tota una sèrie d'escena musical que ara tornarà a reviure els dies 16 i 17 d'octubre, sobretot amb aquesta gran festa el 17 d'octubre a la sala Upload de Barcelona. Ja en parlarem perquè ja s'han confirmat uns quants concerts, entre ells avui hi afegim el de Sidoní. David, parlarem en el seu moment, esclar, d'aquest Magic in the Air, però avui el Sidoní també són notícia per una
1: col·laboració.
0: Col·laboració, sí.
1: Sí, perquè hem escoltat una cançó antiga de Sidoní i ara anem per una cançó on Sidoní col·laboren. De fet, els protagonistes principals de la cançó són Annabel Lee o Annabel Lee, perquè ells mateixos juguen una mica amb el nom de la banda. És aquest grup de Terrassa que sabem que el dia 25 de setembre publiquen el que serà el seu tercer treball d'estudi, anomenat Totes les vides. Aquell mateix dia, 25 de setembre, si els voleu veure en directe, els trobareu al Festival Mutacions de Terrassa. I ara sí, anem doncs ja per aquesta col·laboració entre aquestes dues generacions diferents, Annabel Lee i Sidoní. La cançó es diu Estado Mental, formarà part doncs d'aquest nou treball Totes les vides, on també doncs hi han diverses altres cançons que ja s'han donat a conèixer. Una d'aquestes és Si antes te hubiera conocido, que és una versió que fan d'un tema de Karol G. Però vaja, anem per aquesta. Estado Mental, Sidoní, Annabel Lee.

A l'abril de 1992, The Cure van tornar a reinventar-se amb Wish, un disc on reivindicaven les seves cançons més pop, però sense renunciar a la foscor marca de la casa. Això ho sintetitza molt bé High, el primer senzill del disc, i que s'ha convertit en un clàssic als repertoris dels concerts de la banda. Els mateixos The Cure ja en van fer una versió acústica, però n'hi ha una de més recent en aquest format, la que ha fet Violet Grohl per l'espai Like a Version. I sí, Violet Grohl és la filla de Dave Grohl, bateria de Nirvana i líder de Foo Fighters. Ara, la nissaga musical continua amb Violet Grohl. El mes de maig va publicar el seu disc de debut amb cançons pròpies, però avui l'escoltem versionant High, de The Cure.

0: L'aparador.
1: Des de València ens arriba Javi No. Està preparant el que serà el seu pròxim treball i com a aperitiu ens comparteix aquesta versió de Fangoria.
2: Hola, independent, sóc Javi No, un cantautor del País Valencià, i tot i que sóc cantautor de música electrònica, el tema que us presento és una versió de Fangoria, d'un tema no molt conegut que he realitzat junt a Luis Uraga, el productor, i que formarà part de Canciones para Amy, un àlbum que sortirà a finals d'any. Espero que us agrade molt. Una abraçada molt forta.
3: Siembro la duda, que voy a recoger después.

0: independents.
1: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic.
2: Vitamina de l'amor.
1: Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, sí, l'Edgar Nova.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
5: De què va el programa?
6: Independents a ICAT.
7: Tot seguit, un clàssic.

Doncs bé, ara que el metal català està en un moment excel·lent, ho vam comprovar la setmana passada entrevistant els Foscor i després aquest Catalunya Triomfant, que ja és un clàssic dels 11 de setembre, doncs està bé recordar els clàssics del metal català. El Foscor l'altre dia ens deia, és que la gent quan pensa en metal català només recorda Sang Traït. Home, és que Sang Traït va tenir molt èxit. Avui els volem recordar, els tornem a escoltar, perquè avui hauria fet 65 anys el seu carismàtic bateria. Els que sou fans del Sang Traït ja sabeu que, home, darrere la bateria sempre Martin Rodríguez, el músic de, evidentment, Sang Traït, però també de Barba Blanca o Los Guardians del Pont. Bé, avui hauria fet 65 anys perquè va morir, malauradament, el 3 de gener del 2020, ja fa uns quants anys, però la bateria i la música de Sang Traït continua molt viva. Avui també fa 65 anys, aquests els fa perquè continua ben viu Pep Lladó, cantautor, pianista, productor musical del grup Ai, Ai, Ai, un nom important per la rumba aquí a Catalunya. I sabeu què passava avui fa 25 anys al Mercat de Música Viva de Vic, que celebrava la primera final del concurs de maquetes Sona Nou. Qui va guanyar? Doncs aquest grup que escoltarem ara i que val la pena reivindicar, Sapo, amb Gavi Díaz, cantant, que després estaria Tupolev, i un guitarrista excel·lent. Aquest és un dels millors guitarristes elèctrics que tenim a Catalunya, sense cap mena de dubte, Jordi Busquets. Si Quimi Portell l'ha anat a buscar, o Albert Pla l'ha anat a buscar per les seves bandes, és perquè això és solvència contrastada. Fa 25 anys guanyaven el Sona Nou. Us en recordeu? Del Sapo?

Darrere de tota banda o artista sempre hi ha un equip de gent que es dedica a moure els diferents fils per fer que tot l'engranatge funcioni com un rellotge suís. Evidentment, tot plegat sempre depèn de la importància de la banda o artista, però per regla general acostuma a haver-hi un cap de premsa, un assistent personal, un roadie, també conegut de manera col·loquial com a pipa, un tècnic encarregat de cuidar i afinar els instruments de la banda, anomenats backliners, i fins i tot hi ha qui porta el seu cuiner personal durant les llargues gires internacionals, un encarregat de vestuari i, si s'escau i es necessita, un perruquer. Però d'entre totes les persones n'hi ha una que és la més important de totes i és la que sempre té contacte directe amb la banda o l'artista. Estem parlant de la figura del mànager.

Al món del cinema hi ha diverses pel·lícules de ficció que retraten perfectament el paper del mànager d'un grup o artista. Una d'aquestes és That Thing You Do, el debut com a guionista i director de Tom Hanks, que també interpretava el paper de mànager d'una banda anomenada The Wonders, és a dir, la típica One Hit Wonder, que treu una cançó exitosa i que al cap de pocs mesos desapareix completament de l'escena musical. Curiosament, el mateix Tom Hanks també fa de mànager a Elvis, el biòpic sobre el famós coronel Tom Parker, dirigida per Baz Luhrmann i que es va estrenar el 2022. I tres anys abans, el 2019, va arribar a les pantalles Yesterday, una divertida pel·lícula sobre un músic sense èxit que, després d'un fenomen paranormal, és l'únic que recorda l'existència dels Beatles i es converteix en una superestrella interpretant les cançons del de Liverpool. I tot plegat gràcies també a una mànager ambiciosa que l'exprimeix al màxim. Doncs mira, ja que ha sortit el nom dels Beatles...

Parlar dels Beatles no és només fer referència a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. També es menciona tot un equip de gent que va treballar per ells i que va fer possible el gran somni, conquistar el món sencer en pocs anys. Entre aquests noms, possiblement no massa coneguts per a tothom, hi ha Alistair Taylor, Mal Evans, Neil Aspinall, Derek Taylor, Peter Brown i Alan Klein, per citar-ne només uns quants. Evidentment, entre l'equip de confiança també hi havia George Martin, el productor que va saber polir musicalment el gran talent del quartet. Però si hi ha una persona que ho va fer tot possible, va ser el seu mànager, Brian Epstein.

De fet, i per ser honestos, la persona que va fer esclatar el Big Bang de la Beatlemania va ser Raymond Jones, un adolescent que es va presentar a la botiga de discos de Brian Epstein i que li va demanar una còpia del senzill dels Beatles, un nom, els Beatles, que Epstein no havia sentit mai a parlar. Brian Epstein va encarregar 350 còpies d'aquesta cançó My Bonnie i, per sorpresa seva, es van vendre totes en un obrir i tancar d'ulls. Curiosament, el nom dels Beatles no figurava a la portada. El que es podia llegir era Tony Sheridan i els Beat Brothers, que era la banda formada per Lennon, McCartney, Harrison i Pete Best, que llavors tocava la bateria. Va ser llavors quan Brian Epstein va decidir fer les 250 passes més importants de la història de la música. Les 250 passes que separaven la seva botiga de discos de The Cavern, el local on habitualment tocaven aquells quatre joves músics.

És impossible saber què li va passar pel cap a Brian Epstein quan va veure l'embrió dels Beatles damunt d'aquell escenari, però el cert és que, com a bon home de negocis, van sumar que d'allà en podien sortir un grapat de lliures. La veritat és que es va quedar curt. No només va convertir en milionaris aquests quatre joves de Liverpool, sinó que ell mateix també va veure com el seu compte corrent augmentava dia a dia de manera espectacular. Hi ha qui diu que els Beatles li van dedicar aquesta cançó Baby, You Are a Rich Man, que es va incloure com a cara B del senzill de amb All You Need Is Love a la cara A. En tot cas, l'imperi dels Beatles es va desmoronar de manera progressiva el 27 d'agost del 1967 amb la mort prematura als 32 anys de Brian Epstein. I és que l'anomenat cinquè Beatle ja no era allà per assessorar-los ni per ser el timó dirigint aquella multinacional en què s'havien convertit. Potser la culpa de la dissolució dels Beatles no va ser Yoko Ono, sinó que tot plegat va ser com a conseqüència de la desaparició d'Epstein de l'exitosa equació. Des de la seva mort, diversos autors li han dedicat uns quants llibres, i el més recent és Mr. Moonlight, de Philip Norman, que acaba d'editar al castellà Libros Cúpula, on al llarg de 300 pàgines es construeix un perfecte retrat de l'home que va crear els Beatles.

Brian Epstein no ha estat l'únic gran mànager de la història del rock. Abans hem citat, per exemple, el coronel Tom Parker, mànager d'Elvis Presley, a qui Tom Hanks va donar vida a la pel·lícula Elvis. Entre el top 5 també destaquen Peter Grant, l'excèntric i temut mànager del Led Zeppelin, Andrew Luke Oldman, el primer mànager que mantenia els Rolling Stones, Paul McGuinness, que va apostar per als irlandesos U2, els U2, Albert Grossman, l'avi l'empresari que va dur a la fama Bob Dylan i Janis Joplin, Malcolm McLaren, que va aconseguir fer trontollar la reialesa britànica amb els Sex Pistols, o John Landau, que va deixar de ser crític musical per convertir-se en mànager de Bruce Springsteen. És clar que no tots els artistes han tingut bones experiències amb els seus mànagers. Aquests són alguns dels més perjudicats.

0: Doncs l'any passat, Scooter Braun va decidir sincerar-se amb els periodistes i a través de diverses entrevistes va admetre que va tenir pensaments suïcides per tot el que havia fet en el passat amb bona part dels artistes que representava. I és que en poc temps va perdre Demi Lovato, Ariana Grande i Justin Bieber. Però la disputa legal més aspra la va tenir el 2019 amb Taylor Swift, quan va decidir comprar els màsters dels seus primers 6 discos d'estudi, la qual cosa va obligar Taylor Swift a regravar-los. Un altre cas, aquest més recent, és el d'Alanis Morissette, que a començament d'aquest mes de setembre va demandar el seu tour manager amb l'acusació que aquest li feia xantatge per un assumpte relacionat amb drogues. Qui tampoc va tenir sort va ser Leonard Cohen. L'artista canadenc va acomiadar el 2004 la seva manager, Kelly Lynch, i la va acusar de robar-li 5 milions de dòlars. Una situació econòmica que va obligar Leonard Cohen a tornar als escenaris i a fer gires, malgrat el seu delicat estat de salut. Però no només les grans estrelles tenen problemes amb els mànagers. Això és el que ens van explicar Patricia Narbon, del duet Atzur, durant l'entrevista que els hi van fer aquí, a l'Independents, el mes de març.
1: I, bueno, ens va passar una cosa, que és que el que era el nostre mànager ens va timar. Clàssic.
2: Sí.
1: I la cosa és que... Diguem que hi ha aquestes situacions de la vida que et poden destruir o et poden impulsar. Que és no? Que ens ha passat ara de tot. Ens han robat. Rotllo la furgo. Ens han robat tot. Ens han... Això, o sigui, ens han robat pasta. Ens han... De todo. O sigui, això és com, bueno, experiència de vida, però ja. Que tampoc jo vull fer aquí campanya de odio a tots els managers. Hi ha gent currant, estupenda, però no. També crec que com a artista, sobretot al principi, creus que hi ha com uns... unes estructures que has de tenir, un mànager, una discogràfica, sí. Un no sé què. I la veritat, no.
0: Doncs ja ho va dir Loquillo a la cançó El Mànager, quan cantava allò de robarà tu talento, yo lo sé, aléjate del mànager. Acabem i ho fem amb Kiko Veneno i Estopa, que han unit forces per aquest tema titulat Jo i mi mànager, i que s'inclourà el nou disc d'estudi de l'artista nascut a Figueres i que es publicarà el dia 6 de novembre. Mi mànager que...

Si busqueu el disc, l'infinit l'escriuen amb el símbol matemàtic corresponent, eh? I, de fet, no cal que el busqueu, perquè tot seguit escoltarem el nou disc de Silvanesso en diagonal, perquè us en feu una idea. Sona així.

0: Déu-n'hi-do, per ser dilluns. Quin dilluns més complet per l'Independents, que hem començat anunciant aquests concerts als Oasis a Barcelona. I bé, hem parlat una miqueta de tot, també dels mànagers dels Oasis, que també en tenen un. Demà, David, de què parlem al programa?
1: Doncs mira, demà parlarem del Mercat de Música Viva de Vic, que es fa aquesta setmana, ni més ni menys que l'edició número 38. Wow. Recordar que hi haurà molta presència d'ICAT, per exemple, el dijous dia 17, programa Nota de Veu, i amb un especial divendres que començarà a partir de les 9 del vespre i que permetrà, doncs, també seguir el concert que farà Mamaduixa. Al marge del Mercat de Música Viva de Vic, també us parlarem del Psycho, un bar històric de Barcelona que fa 15 anys i també ho celebren amb una festa. Tot plegat, això i moltes altres coses demà.
0: Fins demà a les 7.

0: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck.
5: Escoltes, i cat.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats i la bola de miralls comença a arrencar. Pista de fusta, un programa, una discoteca, una il·lusió. Miqui Puig, els plats et diu hola, agafa lloc. La discoteca Dicat, situada a la part darrere, on els més dolents van a fumar, on tomba Espino, amb matrícula d'argentona, porta abandonat des de ves a saber quan, tapa una porta metàl·lica plena d'enganxines, la baixes, t'adecues les ninetes a la foscor i un cop retirada la cortina de feltre vermell, Miqui Puig els plats oficia una missa. The Womack Sisters obren la pista de

Hereves directes de la nissaga Womack. Filles de Womack and Womack. Netes d'en Bobby. I besnetes de Sam Cooke. Què havien de fer? Si no aquest soul meravellós. Això és Monster. Una de les peces del disc de debut. Aquestes noies, les Womack Sisters. El disc es diu com elles. I ja hauria de ser la teva col·lecció de soul bonic. Catch 92, Footings. Ets a la pista. Novetats, nova temporada. I Miqui Puig als plats.

0: Una mica d'electrònica eleganta, trencada a contramalux, Catch 92, des de Britània i aquest footings. Arrencada de soul i electrònica com m'agrada a casa.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. No és dur. Pista de fusta amb Miqui Puig.

Una mica d'electro a la vella escola, càrrec d'aquest músic de Colònia, anomenat Funk Master Uso, Boost and Move, un tros de track d'electro, així, per engegar la sessió. I la següent peça passa com una exhalació. És la col·laboració de Kenny Beats i Denzel Curry. Es diu Difference, amb la veu de Lleva i un riff a la manera de jazz funk que et deixarà garratibat.

el caminar d'aquestes guitarres fan que la peça agafi un aire distint, i aquest riff de jazz funk, que no sé si l'han robat o l'han fet, és senzillament distintiu. Difference, amb la veu de Yeva, és Kenny Beats, és Denzel Curry, i és aquell tipus de peces tan i tan personals que per això ens atrapen. La pista segueix. I avui toca arribar. És Victor Davis, el gran cantant londinenc, Be The One, amb una sèrie de remixes que no et poden deixar indiferent.

Una d'aquelles peces per exprimir encara l'estiu, Victor Davis, Be The One, i el remix, ojo, quin tros de remix, de Yoshi Orino. El titula Deep Love, titula Deep Love, i és el Yoshi Orino Deep Love Remix, Victor Davis a la tarda de la pista, amb aquell savoir-faire del londinenc, amb la marca de Jasanova, i amb un beat que et vol dir que això no s'esgota ni la festa, ni la pista, ni l'estiu.

0: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Es diuen Gordon, Who Mother Who, en Salmon, Energy, Mans en l'aire.

Home de Judas, això en saben, i Gordo, ho facis gros, gruixut, posant-hi aquest tipus de producció que és amable alhora, però que té tot el sentit del món. La Pista de Fusta és un programa de ball que ha tornat, perquè torna cada temporada, com les orenetes, com torna el fred que desitgem, com tornen els panellets, com tornen els encostipats. Richard Vision, Looking for You, són cançons que durant tot l'estiu hem anat amagatzemant, com fan els ossos, com fan per hibernar alguns animals. I els Pistes de Fusta necessiten aquest refugi, aquest ball.

Richard Vision, un dia t'agafa el Move Your Body i l'altre t'agafa aquest Looking For You i et fa una cançó. Ens passem mitja vida buscant la platja, llavors volem marxar. Quan torna a arribar l'hivern, vinga a parlar de platges. Encara val, encara és com felicitar l'any nou, el mes de febrer. The Beach, el projecte es diu Vetical, que a mi em recorda el Betis. Vetical i el seu The Beach. Pels que encara esteu amb un xiringuito, encara teniu vacances o teniu la piscina plena sense aquell verdet del mes de novembre.

0: fan trossos de la mítica cançó de Creeria, aquests germans fanàtics de la música de ball. Es treuen de la màniga aquest The Beach que ha sonat a l'estiu, a llocs displicents, a llocs amb canalla amb ganes de ballar i sobretot amb molt poca preocupació més enllà de l'hedonisme. L'hedonisme és bo si el fem servir d'una manera conscient, si fem servir l'hedonisme per lluitar contra certes absurditats, contra agressions diàries. La pista de fusta per això proposa cada tarda que això sigui un petit oasi.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: No és la primera vegada, ni serà l'última. Bandalux ja havia agafat el repertoire de Marvin Gaye i el havia portat al dia d'avui. Nightlife, Bandalux Extended Remix. Agafeu-vos fort, perquè si és Marvin Gaye, és Déu nostre Senyor a la Terra.

Van de Lux no agafa una de les cançons més funky, sinó que va buscar les primeres, quan encara els pianos rhythm and blues trufaven les cançons de Marvin Gaye. Nightlife, amb el remix de Van de Lux. Darrerament arriben cançons, revisions, quatre bombos i ja ho tindríem. I no tot funciona. És molt increïble com Van de Lux sap fer-ho de bonic. I ara...

una cançó gravada en 1966 amb un vestit per al 26, així, pim-pam, sona increïble.

0: ho fa bonic, respectuós i posant-li més amor que un bombo, una caixa i quatre efectes, quatre lluentons. Ets a la pista de fusta, un club, la secta.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
1: Oh.
3: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: No hi ha llista. L'entrada és lliure, només amb un somriure i amb un boc orella. Expliqueu les amistats, que aquí es punxa música de ball del tabulada, que la selecció és acurada, que cada dia hi ha un menú diferent. Són com el chef de The Pier. Off plan, live. Més cançons per anar pel menjador, mans en l'aire, mentre el teu fill et diu: papa, estàs boig.

és el plan agafant Carrerilla, posant-hi ara la seva peça Samplers de Disco de Filadèlfia i fer-nos embogir. Això és Life, això és Off-Plan i això és la pista en una recta final que té noms importants. Evan Everett s'uneix amb en Bono per fer algú que té tot el patró d'un trajo mida.

0: In Love With Her. Això és un tros de cançó. Això és vella escola, això és mestria. Mestratge, perdó. Això sapiga agafar un tros de roba i treure'n mànigues. Fer-ne art. M'imagino Penn Everett, això, agafant el metro i sapiguem per on tallar, per on enganxar, per arribar a fer una cançó com aquesta. Ens diem Pista de Fusta, ja ho saps, i venim aquí a ballar.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: La recta final, els darrers 8 minuts, són d'aixecar roda viso. Love Me For Real, Ocean, fent una peça que ens porta directament a l'Eurobeat, als 90.

Recordeu aquella pel·lícula on explicaven que sentir Wagner li feia entrar ganes d'envair Polònia? Jo sentir aquesta peça d'Ocean, Love Me For Real, em fan venir ganes d'agafar un Peugeot 205, anar fins a Seva, amb les finestres abaixades, carretera amunt i carretera avall, sentint aquesta peça que directament em porta l'Eurobeat, el so dels 90, el so de les emissores municipals, de les discoteques, de cap de setmana, de gent treballadora. La pista de fusta acaba aquí. Acaba amb el Closer to the Sun, de Two Shows, que també té el mateix esperit. Em dic Miqui Puig, els plats. Això és la pista de fusta. Demà més, cada dia a les 8, a la FM, i sempre a 3CAT Cultura. Sigueu feliços, balleu.

Aquesta setmana anirem a Mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.
4: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
6: Déu vos guard, amics i amigues salubertaires. Un dia més, des de ICAT, dedicat als artistes que més odio d'aquest món, arriba l'hora del cel obert. Sí, nen, avui anem forts. Avui hem vingut aquí a fer amics i a que ens ompliu les bústies de queixes i algun que altre insult. Per què? Doncs perquè tenim ganes de... Bueno, que ens va la marxa. Va a la marxa, ens agrada provocar-vos, i com que sabem que sou de pell fina, han dit, xec, per què no fem un disc que ens puguem carregar gent així com molt reconeguda? I he dit, va, trobo que és bona idea. Qualsevol manera, per poder-me desfogar amb el poc que m'agraden els Queen, sempre serà benvingut.

El Somebody to Love, una cançó que m'encanta d'un grup que no m'agrada, i el programa d'avui anirà d'això, de cançons extraordinàries de grups que els quals aquí al Cel Obert els tenim certa mania. Per què? Doncs perquè la música té aquesta màgia. La mateixa cançó que per tu pot ser la banda sonora de la teva vida, però una altra pot ser una pesadilla. I a mi Queen sempre m'han fet una mica d'angúnia. I ho explico tranquil·lament, eh? El personatge de Freddie Mercury, jo crec que amb això ja ho resumeixo tot. Un home que feia de l'histrionisme la seva religió i que tenia una gran veu, sí, negar-ho seria d'estúpids, però que la impostava contínuament i la feia servir gairebé com una arma de destrucció massiva. A més, els Queen tenen per mi un problema greu, i és que no tenen cap lletra mínimament interessant. És més, diria que moltes lletres seves són d'un simplisme que ratllen fins i tot els eslògans autoritaris. Som els campions i no deixem espai pels perdedors. Ho vull tot i ho vull ara. No sé, per mi falta una mica de tendresa i de suc en les seves cançons. I tot així he de reconèixer que el Somebody to Love és una cançó meravellosa. El punt exacte on aquesta barreja de música ampulosa i operàtica, les harmonies vocals tan increïbles i la composició fantàsticament equilibrades. I si ja hem començat una mica forts amb els Queen, mira qui porto ara, nen, ara porto els U2.

U2 i el One, aquesta balada de l'Acton Baby, que ha de reconèixer que és una autèntica meravella, la qual cosa no treu de que U2 siguin un d'aquells grups que odies molt o estimes molt. No hi ha termes mig. A mi, des del dia que me'l van fotre al mòbil, sense preguntar-me, amb una jugada de màrqueting, jo crec que bastant equivocada, ja vaig acabar d'engegar-los a cagar una mica. I el Bono, què t'he de dir del Bono? Doncs el Bono és com és. Una persona d'aquesta que sembla que sempre estigui conscient de que l'estan filmant, perquè no te l'acabes de creure mai. A mi potser el que més m'emprenya dels U2, saps què és? És que van començar sent un grup rabiosament irlandès, amb el Sunday Bloody Sunday, com reivindicant les seves arrels, i a partir del Joshua Tree, nen, semblava que s'havien empaltat i havien passat tota la seva vida al centre de Los Angeles. Què vols que et digui? Què? Anem forts avui, eh? Au, vinga, ja m'he carregat els Queen i els U2, i ara, no sé, a qui podríeu ofendre més? Home, sí, podria parlar d'Elvis Presley.

Jailhouse House Rock, Elvis Presley. I ara t'ho dic ara. No entendré mai aquesta devoció que hi ha per Elvis Presley post-servei militar. Sincerament, aquest home es va domesticar d'una manera gairebé insultant, amb tot el talent que tenia, aquesta ràbia, aquest rock and roll, i el van transformar en un crooner ple de carisma, això sí, però amb un material francament per sota de les seves possibilitats. I ja no parlem de l'Elvis de la darrera època, que a mi, sincerament, hòstia, em sap greu veure'l. Vale que fa cops de karate, però xerra més que no pas canta. A mi em fa com a llestimeta veure l'Elvis. Veig allí una persona sola i absolutament atrapada per un mànager rapinyaire. I ja que parlem de gent rapinyaire, aquí tenim el senyor Lenny.

Lenny Kravitz, aquest It Ain't Over Till It's Over, un pastitx super ben fet de la música del soul sofisticat dels 70 i del Curtis Mayfield. I és que el Lenny és el rei del pastitx, nen. El primer disc que va fer era cru, vitalià i totalment orgànic. El segon era soulero i després ja va començar a fer servir l'autotune. No em cau bé, Lenny Kravitz, no. Aquesta gent que va tot el dia amb samarretes transparents, marcant els mugrons... Què dic marcant? Ensenyant els mugrons? No em fan... Bueno, que deu ser l'enveja. Sí, ja ho sé. Ell és molt guapo i jo no. Però la seva música la trobo derivativa i sense cap tipus d'originalitat. I quan llegeixes la seva biografia te n'adones que a nivell personal una mica penques, eh? Sobretot en relació a les seves parelles. Què? Qui més tenim aquí per destripar? Ah, mira, els Dire Straits.

Wild West End, els Dire Straits que m'agraden a mi, els de la primera època. I ja sé que això és un tòpic i a mi no m'agrada gens caure, eh? És que abans sí que eren bons i ara no. La majoria de vegades això el que passa és que estàs gelós perquè abans els coneixies tu i ara els coneix tothom. Però el problema dels Dire Straits per mi és que es van transformar justament amb l'oposat del que eren al principi. I el que eren al principi? Eren un grup de garatge, de pub, dos guitarres gairebé netes, baix i bateria i res més, supercru. Això és el que els va fer destacar. El problema és que el Mark Knopfler es va emparrar en farcir les seves cançons de més instruments, de més arranjaments i d'una pulcritat sonora senzillament innecessària i van acabar fent el Brothers in Arms, que van vendre un fotimer de discos, però no hi havia gens d'ànima. Bueno, aquell disc en directe que van fer, com se deia? Alchemy? Els finals de les cançons, sisplau, repassa'ls. Duren més els finals de les cançons que la cançó sencera. I mira, mentre repasses te poso els Arcade Fire.

Arcade Fire, un d'aquests grups que són referència de la música alternativa del segle XXI i que jo no he acabat d'entendre mai. T'ho juro que ho he intentat, però la veu del Win Butler, no, mira, em posa dels nervis. No m'entra, que, escolta'm, no hi ha res dolent a la seva tímbrica, però les seves cançons no m'enganxen de cap de les maneres. Que és el mateix que em passa si fa o no fa amb els Jamiroquai.

0: Cosmic Girl i els Jamiroquai, que jo sóc fan de la música d'arrel afroamericana, del soul, però és que, què vols que et digui? Per escoltar els Jamiroquai ja tinc l'Stevie Wonder. M'explico? O sigui, una cosa és tenir certa influència i l'altra és basar tota la teva discografia amb un altre artista. Què? Ah, que ja em venen a buscar per fotre'm fora de la ràdio, no? Va, doncs, posa una pausa, que m'amago sota la taula.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí, al Celobert, parlant de grans cançons d'artistes que no ens acaben de fer el pes, i ara rebríem tots els honors als Guns N' Roses. Guns N' Roses van aconseguir una cosa realment admirable, i és que van esdevenir el grup més important de la seva època en un gènere que sempre ha tingut molts crítics per culpa de cert esnobisme. Quan van treure el Use Your Illusion 1 i el Use Your Illusion 2, l'any 91, és a dir, dos dobles, perquè veig els sobrats que anaven, tothom escoltava, fins i tot la meva cosina, que no s'ha comprat un disc en sa punyetera vida. Era el grup de moda. Ep, i els tios fotien canya, El problema està és que, sincerament, jo crec que han ballit molt malament, sobretot en la veu de l'Axel Rose. Sembla que sigui un gat escanyat. A mi no m'agrada que forci tant la veu. Més que res perquè quan canta normal, hòstia, és acollonant. One.

Patience, la cançó que més m'agrada dels Guns N' Roses i que a més em recorda a un gran amic que malauradament ja no tinc al costat, que és en Ninyin del Sopa de Cabra, el qual es passava els dies tocant aquesta cançó de manera compulsiva, com feia tot a la seva vida. Va, tirem milles, que si no, no em faltarà temps, i m'agradaria també confessar de manera pública que la Taylor Swift no m'entra.

August, una cançó del folklore, quan la Taylor va decidir afegir una mica de glamour indie i va buscar el senyor Dresner perquè li produís el disc. No entenc el fenomen Taylor. O sigui, m'encanta ballar el Shake It Off, però ho veig tot tan preparat, tan postís, tan repensat, que no m'arriba de cap de les maneres. Però segurament que el que m'equivoco sóc jo. A veure, perquè un artista sigui global no vol dir que t'hagi d'agradar per obligació. Per exemple, en Bad Bunny. Bad Bunny, sí, la casita, la barreja de música llatina amb el rap, amb l'urban, em costa. A no ser que col·labori amb el J Balvin i facin aquesta canció.

La canción, el Balvin i el Benito, nen. Que, mira, he de reconèixer. La trobo collonuda, m'encanta aquesta peça. Va, que hem d'acabar. Hem d'acabar perquè si no ens fotran a la presó o ens retiraran el carnet de ràdio. I ho farà amb el darrer grup, així com molt consolidat, que a mi no m'ha entrat mai a la vida, que són els Red Hot Chili Peppers. I reconec que és un problema estilístic. Totes les seves cançons em sonen igual. A no ser que em posis aquest Californication, amb el qual l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adeu.

0: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes ICAT.
2: Hola, hola, què tal?
3: Hola, què tal?
2: Jo sóc la Sara Vinyals.
3: I jo la Bet Molina. Benvingudes a Rèplica.

0: Si mai heu anat a teràpia, sabreu que aquest tema no hi pot faltar. Dinàmiques familiars una mica tòxiques, algun trauma, comentaris desafortunats i potser algun secret i tot. De tot això una mica parla la història que va escriure la Marga Rom sota el títol de Consulta familiar. Una comèdia teatral protagonitzada per una noia que fa anys que mira de millorar la relació amb la seva mare i per això va a teràpia. Però el que en principi ha de ser un espai segur acaba convertir-se en un embolic de les vides personals de la pacient, la seva mare i la terapeuta.
1: Em va dir que la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista i et quedes fora, o t'aprens uns nous passos i continues ballant. Que com estic?
2: Amargada.
1: Seca.
2: És el primer que em diu quan em veu entrar per la porta, o sigui, no em diu ni hola, eh?
3: Vull també ben sola?
2: Sí, mare, vinc sola.

0: Després d'haver estat el juliol al Festival Grec, Consulta Familiar arriba al Maldà durant aquest mes de setembre amb la interpretació de les actrius Anabel Totosaus, Laura Pau i Núria Cullàs. Així doncs, per aprofundir en aquesta història, avui ens acompanya a l'estudi la directora d'aquesta peça teatral, Alba Collado. Benvinguda, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, moltes gràcies per reconvidar-me.
0: Encantada de tenir-te per aquí. A mi que sempre m'agrada fer un cop d'ull així ràpid a les crítiques de les obres, parlant de Consulta Familiar, gairebé tothom la defineix com això que comentàvem, divertida, fresca, àgil... Tu creus que ens fan falta més obres així?
1: Doncs jo normalment faig un tipus de teatre com més experimental o una mica més difícil, però l'haver fet aquesta obra per primera vegada, com que és una comèdia, he vist també l'impacte que té en el públic, perquè a vegades quan fas una obra com potser més contemporània, al públic li costa més de connectar. En canvi, quan fas obres que parlen des d'un llenguatge que tothom pot entendre, doncs connecten des del principi i la veritat és que és superagraït veure que tothom connecta amb l'obra, que riu, que s'ho passa bé i que després també pot reflexionar igual que amb una obra potser més dura, no?
0: Clar, exacte, potser així més dramàtica de llagrimeta. També tracteu molts temes de forma molt natural que d'entrada podríem considerar fins i tot tabús, és a dir, com per exemple el desig, la sexualitat femenina o fins i tot pensar amb la sexualitat dels teus pares, tu com a filla, que això és un tema que surt en algun moment. Creus que l'humor també juga un paper important a l'hora de parlar de tot això?
1: Totalment. De fet, l'obra en realitat amaga grans ferides de les tres dones que protagonitzen l'obra i hem intentat no passar per aquestes ferides i que l'humor no ho contamini tot. O sigui, l'obra fa riure sí, però alhora també explica problemes que totes podem connectar, com la relació mare i filla, les males relacions de parella... Sí, jo crec que més o menys aquests són els dos grans traumes que tenen les tres.
0: Sí, tu quan vas llegir aquest guió de la Mar Garrón per primera vegada, què vas pensar? Tenies clar com posar tot això a l'escenari?
1: Doncs crec que la Marga fa una cosa molt, molt bonica, que és que posa moltes acotacions, que això també és una cosa que no tots els autors fan, i que et dibuixa molt bé la situació. Aleshores, quan m'ho vaig llegir per primera vegada, sí que tenia clar on passava, que és en aquesta consulta terapèutica, no tenia sentit fer-ho en un altre lloc, i alhora també tenia molt clar què passava entre els personatges, però per mi era un gran repte que fos una comèdia, perquè era la primera vegada que m'enfrontava a això. Llavors no tenia molt clar quin tipus de comèdia volia fer. Vaig estar investigant moltíssim amb diferents referents. Vaig tornar a mirar Friends, Sexo en Nova York, totes aquestes, i vaig trobar un filón en les comèdies de Pedro Almodóvar, perquè són personatges que pateixen molt, però pateixen tant que ens acaba fent gràcia, no? I d'alguna manera aquest va ser com el gran referent que he fet servir per aquesta obra.
0: Val. Hi hauria alguna pel·li que t'inspirés especialment?
1: Sí. Mujeres al borde de un ataque de nervios, crec que és el gran referent. De fet, tota l'estètica de l'obra és una mica vintage, fent un homenatge a aquest autor, i d'alguna manera es pot veure en el vestuari, en la posada en escena, que hi ha un petit guinyo cap a aquesta pel·li.
0: Clar, i de fet també hi ha moments així com musicals que potser no ho consideraríem un musical, però sí que veiem cançons que heu creat vosaltres, l'Aina Serena,
1: sí,
0: si no
1: Serena, m'equivoco. Exacte.
0: I realment donen també complement en aquesta frescura, d'aquest toc d'humor. Com ha anat el fet de fer aquestes cançons també?
1: Doncs de fet va ser una de les primeres coses que vaig veure molt clar, que era una obra de text, que al final els personatges parlaven moltíssim, i també que al ser una consulta terapèutica patien moltíssim, i vaig pensar, ai, com ho fem això perquè l'espectador també pugui anar com descansant o tenint un moment més lleuger, i aquí vaig connectar amb aquesta idea de les minisongs d'un cantant que es diu Remy Fa, que és d'aquí de Barcelona.
0: Vale.
1: I vaig dir, haurien de ser com les minisongs, però com més específiques per l'obra. I aquí va ser quan vaig contactar amb l'Aina, que és una gran compositora, també he treballat amb ella moltes vegades, i li vaig demanar doncs, que fes aquestes petites càpsules musicals que permetessin que l'obra respirés i que el públic també tingués un moment com més sorpresiu a nivell d'il·luminació, de coreografia, i que pogués passar com aquesta bona estona.
0: Val. Perquè això que dius minisongs, entenc que és això, com cançons curtes?
1: Sí, que duren un minut minut, bueno, no sé si s'ho va inventar el Remy, però...
0: No coneixia gens el concepte, molt bé.
1: I a part, em va servir d'inspiració i després ja ho hem adaptat i ho hem fet nostre, però sí que va ser un referent en aquell moment. Són cançons curtes que duren un minut i que també recorden una mica la idea de podcast, que això és algo que tampoc vull parlar-ne gaire perquè és una mica spoiler, però que en algun moment de l'obra es menciona, i volia com d'alguna manera fer al·lusió a aquesta idea de petits moments, no? Com de spots publicitaris gairebé enmig de la funció.
0: Clar, exacte, sí, perquè sona, o sigui, es veu una mica així també, sí. Com amb aquesta vibra publicitària, exacte. Però que també hi ha una vessant d'humor al darrere, i de fet, totes les actrius, les tres actrius, parteixen d'aquesta vessant més musical i canten, que així els hi expremies també el màxim suc possible, imagino.
1: Totalment, o sigui, clar, tenint aquestes tres actrius, que les tres venen del món musical, vaig pensar, és que ho haig d'aprofitar, i sempre m'agrada molt conèixer les virtuts i els efectes de cada intèrpret. Crec que com a directora he anat aprenent una mica a llegir cada intèrpret, què se sent còmode, què no, què millor, demanar-li a un o a l'altre, i amb elles tres vaig veure claríssim que no podia perdre l'oportunitat de treballar en aquest sentit, així que crec que ha sigut molt bonic també com poder-les veure cantar, fer les tres veus i també doncs, fer aquestes coreografies que hem fet una mica entre totes i que ens pregunta tothom qui les ha fet, i nosaltres, doncs mira, les hem construït conjuntament, i crec que són reflex del talent i l'experiència que tenen totes tres.
0: Clar, perquè, com dèiem, aquesta obra parteix, ja vau estrenar-la al Grec. Com vau començar els assajos? Quan fa que esteu treballant-hi?
1: Doncs els assajos van ser durant el juliol. Vam assajar 3 setmanes i després una setmana de residència artística, així que estàvem supernervioses quan vam estrenar el Grec, perquè no havíem pogut gairebé com ensenyar-ho a ningú, i normalment pues, sí que en els processos a mi m'agrada doncs, fer alguna mostra a la gent més propera i anar veient com funciona, però en aquest cas vam anar directe i va ser superbonic la rebuda del públic. Però sí que és veritat que la feina de la directora i de l'autora ja molt més abans no comença el dia que comences el primer assaig, comença mesos abans, quan treballes el text, quan decideixes com fer-ho, mires els referents, l'analitzes, i això és algo que jo encara faig. Potser d'aquí uns anys no necessitaré tant de temps, però ara de moment sí, i m'ho preparo molt, així que vaig estar com ben bé 2 o 3 mesos treballant en la peça.
0: Clar, i la teva feina prèvia, abans de fins i tot conèixer les actrius, de veure com encaixarà tot aquest text.
1: Exacte. Sí que és veritat que al ser un encàrrec del Maldà, el teatre Maldà està associat amb la companyia dels Pirates, i jo ja sabia que la Núria i la Laura serien personatges d'aquesta obra. De fet, crec que ja estaven fins i tot abans que el text estigués escrit, perquè formen part de la companyia. I l'Anabel sí que va ser doncs, el nostre fitxatge, que ja havia treballat amb els Pirates abans, i me la van recomanar, i la veritat és que no podria ser millor actriu per interpretar aquest paper.
0: Sí, i entenc que la cohesió tot plegat ha anat també creixent de la mà, perquè no sé si us coneixíeu entre totes.
1: No, jo algunes les havia vist i actuar, però no ens coneixíem, i la veritat és que ha sigut un projecte molt fàcil. També jo crec que teníem poc temps, ha sigut superintensiu, i totes quatre i tota la part de l'equip, el Pau també, que ha estat ajudant de direcció, vam remar a la una, i tampoc teníem gaire marge de dubtar. Així que m'he sentit molt acompanyada i també molt agraïda del Maldà, de com ens han tractat i del carinyo que li posen al projecte, que es nota en què tenen la sala sempre plena, així que ha sigut un gust.
0: Clar, que bé. És un gust, sí, treballar així. De fet, jo, quan vaig venir a la sala, estava plena i, a més, de gent d'edats diferents, sí. Que imagino que és una obra que interpel·la a moltes persones. No sé, què creus que la fa tan accessible?
1: Jo crec que justament perquè és un diàleg intergeneracional entre dues generacions, una que potser es correspondria més a la meva edat, que estem en la trentena, no? Entre 30 i 35, i una altra que podria ser l'edat de la meva mare, no? Que aquests 65, 70, que interpreta l'Anabel. Llavors, d'alguna manera, és divertit perquè pot venir gent de les dues generacions, o conjuntament, nosaltres animem molt a que vinguin les mares amb les seves filles, o amb les tietes, o amb les àvies, o amb els germans, i puguin venir en família i després doncs, potser posar sobre la taula aquests secrets o aquests tabús que no s'han atrevit a dir.
0: Tu has portat a la teva mare a veure l'obra?
1: Sí, la veritat és que li va encantar. El meu pare es va quedar com més desconcertat, però va ser també molt divertit, i a mi mare diu que és una de les seves preferides. També és veritat que sempre diu el mateix.
0: En té moltes de preferides. Sí. Però sí, realment és això que comentàvem, que es troba faltant al teatre a riure, i que també et fa reflexionar l'obra, i té els seus punts més reflexius, però a la vegada doncs poder passar una bona estona sense estar descobrint la gran sopa d'all.
1: Exacte, jo crec que aquesta obra té aquesta virtut que és fresca, que passa volant, que tothom connecta, que els riures són ja des del principi i crec que ha tingut molt bona rebuda per part del públic. Fins i tot estàvem sorpreses perquè, clar, en el grec estàvem supernervioses i ja des del primer dia vam al·lucinar de com estava agradant l'obra a tothom i la veritat és que tothom que ve surt encantat.
0: I què diríeu, o sigui, què diries que és el que fa que aquesta obra sigui així amena i que interpel·li potser l'espectador sense gran necessitat de tractar temes grandiloquents?
1: Jo crec que el gran punt a favor que hem tingut a l'hora de treballar aquest text és que hem intentat que els personatges visquessin de debò el que estan explicant. Perquè a vegades sí que és veritat que a mi em passa quan vaig a veure, depèn de quines obres més còmiques, que no em crec els personatges, que veig que m'estan intentant fer riure però que no puc connectar amb el que els hi passa. I per mi era molt important que la comèdia arribés però que no arribés el primer dia. O sigui, que en els assajos van plorar, van transitar per la tristesa, per la ràbia, perquè al final, quan parlem de família, quan parlem de relacions humanes, també hi ha molt de dolor. Llavors, per mi era important que aquest dolor hi fos, però sobre aquest dolor treballar després, sobre el ritme o altres aspectes més tècnics que fan que l'obra pugui ser còmica i pugui tenir moments de gag i que la gent s'ho passi bé, però no oblidar com aquesta dualitat, que per mi és lo difícil de fer comèdia, que és fer riure a través del dolor dels altres, no?
0: Exacte, sí, sembla pertorbador una mica dit així, però sí, és però això. Sí. De fet, a l'obra també veiem que la família és un espai de confiança, però també pot ser un espai on més fàcilment ens puguin fer mal. Què creus que revela l'obra sobre aquesta contradicció?
1: Doncs és molt bona pregunta. A mi m'ha fet molt reflexionar sobre que estem en un moment en què els fills necessitem com rebotar-nos amb els nostres pares, no? O demanar-los explicacions d'aquelles coses que no entenem o que nosaltres faríem diferents, també perquè hi ha hagut un canvi generacional important a partir del feminisme o de canvis a la manera de concebre el món. I crec que aquesta obra, d'alguna manera, és un enfrontament d'una mare i una filla, tant d'una com de l'altra, no? Que d'alguna manera són honestes per primera vegada a la vida i s'expliquen aquelles coses que no s'han atrevit a dir-se fins aleshores. Que jo crec que és un moment que pot connectar amb moltes de nosaltres, no? Aquell moment en què li dius al teu pare o a la teva mare, mira, aquí em vas fer mal i no ho vaig entendre per què, i que els nostres pares ens puguin dir, bueno, perquè hi havia coses que en aquell moment no podies entendre, però ara te les explicaré que ja ets adulta. I és aquest moment de revelació per mi. L'espectacle és un moment en què els personatges poden entendre i començar un camí cap a la sanació d'aquests secrets o aquestes coses que no havien pogut entendre abans.
0: A mi em feia recordar molt, i de fet l'escenari que ja és aquesta teràpia, aquesta sessió amb la psicòloga, de quan vas a teràpia i et recorden una mica d'on ve aquella por que tu tens i potser d'entrada el que et surt és un enfado amb els teus pares perquè en aquell moment ho van fer malament, que seria una mica tot això, eh?
1: Exacte, sí. També és bonic perquè cap dels personatges és simple i tots són complexes i la Fina, en aquest cas, que seria com la mare, en realitat no és que ho fes malament, sinó que ho va fer a la seva manera, que potser no és la convencional, no? I clar, això també és bonic, entendre-la a ella i dir que, bueno, que potser va trobar la manera de fer-ho el millor possible donades les seves circumstàncies.
0: Totalment, que en algun moment també es diu que això precisament és el que la fa humana, que també és maco del part del text.
1: Exacte.
0: I va haver-hi alguna cosa que et costés especialment de portar a escena del text o que haguessis de retocar una mica?
1: Jo crec que el que més hem hagut de treballar és l'inici de l'espectacle, perquè l'obra comença amb un atac d'ansietat brutal de la Sílvia, que és la noia que està anant a consulta, perquè ha d'enfrontar-se a passar el Nadal amb la seva mare, que tothom riu quan diu per què està tenint aquest atac d'ansietat, però que alhora totes quan hem d'anar al dinar de Nadal, no, potser hem de fer una mica de meditació abans.
0: Sí, som una mica com la Sílvia.
1: Sí. Però alhora sí que hem intentat buscar que el personatge sigui com una mica més intens del que estaria parlant del realisme, i crec que això ha fet que haguem de buscar molt aquesta veritat d'aquest personatge que ha estat tan sobrepassat, i crec que aquesta mateixa emoció es repeteix al llarg de l'obra amb els altres personatges que van canviant de rol, i a vegades la terapeuta és la pacient i a vegades la mare és la filla, no? I això per mi ha sigut molt bonic però també difícil de trobar, així que per mi crec que el més difícil amb aquest exemple seria com buscar aquesta intensitat emocional dels personatges.
0: Clar, sí, que és bastant intens dintre una consulta de psicòloga, sí. I diries que avui encara, per tant, arrosseguem moltes expectatives sobre com hauria de ser una dona i sobre què hauria d'haver aconseguit en una determinada edat?
1: Sí, jo crec que crec que nosaltres, com a dones joves, no, ja hem trencat amb moltes coses respecte a la generació anterior, i alhora també hem d'aprendre a jutjar potser menys severament a les nostres mares, no, perquè elles han viscut un altre context. I alhora jo crec que nosaltres també haurem d'aprendre molt de les generacions que vinguin, si tenim fills o nebots o el que sigui, no, que segur que també ens falten moltes coses per aprendre, però que encara ni podem saber. Jo sí que sento que és un bon moment per les dones, també per les dones artistes, no, com a autora, com a dramaturga, com a directora. M'he sentit com molt afortunada de poder treballar tant, perquè potser fa 10 anys no hagués fet cap consulta familiar ni cap obra, així que crec que hem avançat, però que òbviament falta molt per fer encara.
0: Sí, sí, i de fet tenim un tall de les tres actrius protagonistes, la Anabel Tutusaus, que interpreta la Fina del Mau, la Laura Pau, que interpreta la Sílvia, la noia més jove, i la Núria Cuyàs, que interpreta la Laia, la persona que fa de psicòloga.
1: Exacte.
0: Si vols, l'escoltem.
1: Perfecte.
2: Jo crec que el que atrapa més és que parlem de relacions humanes i familiars, i al final crec que això més o menys tothom s'hi pot sentir reflectit. I el tema dels xocs generacionals, no? De que a vegades tu et penses que els teus pares són d'una manera i quan arribes a l'adultesa vas descobrint coses que diu això més o menys tothom s'hi pot sentir reflectit. I el tema dels xocs generacionals, no? De que a vegades tu et penses que els teus pares són d'una manera i quan arribes a l'adultesa vas
3: descobrint petites coses que no les deixen gaudir del dia a dia que el personatge de més edat.
2: L'Alba ha sigut una directora que ens ha fet créixer, que ens ha fet treballar des de molts punts de vista diferents, ha agafat el text de la Marga Rom i li ha portat encara més coses i li ha posat en escena i aquesta obra tan colorista, no?, que ha volgut fer. També va tenir aquesta idea com d'inspirar-nos una mica en les pel·lis de l'Almodóvar, que els personatges estan com amb emocions com molt fortes i com molt estripats, però alhora te'ls creus, no? Però que alhora podem-li trobar el punt còmic, perquè no deixa de ser una comèdia.
3: Doncs les cançons, la veritat és que li donen un punt extra, són un trencament. La gent veus que les gaudeixen molt i segurament sí, ens ho plantejarem de gravar-les, perquè no està de més.
4: Però no podríem dir que és teatre musical ni molt menys, però són petites pinzellades, no?, que li dona l'obra també, que clar, a més les tres actrius cantàvem i l'Alba va dir, ostres, pues vull aprofitar això, saps?
2: Clar, l'espai és el Maldà, que és molt recollidet, és petitet. Per nosaltres és xulo, però també en realitat és com molta pressió, perquè la gent està molt a prop, ho veu tot, i a vegades també amb el tema comèdia la gent potser està com més tímida, no? Si, per exemple, de sobte una persona que té un riure d'aquell que s'encomana, és com perfecte, perquè de sobte s'encomana tot, no?
3: Ara, avui en dia, gràcies a Déu, hi ha moltes dramaturgues que expliquen històries des del punt de vista femení, i això és molt d'agrair, i veus que no només ho agraeix el públic femení, sinó ho agraeix tothom.
4: Pots com retrobar, no?, amb coses que potser no esperaves que la teva mare tingués, coses que potser no t'ha explicat mai, i potser tu vens a la funció i dius, mama, explica'm una mica què vas fer de jove, no?
5: Si sonen les campanes és que avui el processó encara relata és que seu aprovació.
0: Bueno, tot hits, eh? Ja, ja és una mica tot això que deien, eh?
1: Sí.
0: El que hem anat recollint.
1: Total.
0: Sí. Doncs ara, abans que marxis, hauràs d'escoltar una cançó per seguir amb una cadena de recomanacions
1: musicals
0: que fem aquí. Aleshores, tu has d'escoltar les cançons que va recomanar el Lluís Petit de la companyia de teatre de carrer Camp Xatka i l'Anna Giribet Argilés, que és directora artística de la Fira Tàrrega.
1: Vale.
0: I després et tocarà tu recomanar-nos una cançó pels convidats de la setmana que ve.
1: Ai, ai, ai, vale, quins
0: Ves
1: nervis.
0: Ves pensant i et posem cançons de fons. Havia una

0: Doncs què tal, com et sonen aquestes cançons?
1: Doncs cançons molt boniques per començar aquest setembre, no? Com relaxada, contenta, sí. Alegre i totalment. Per afrontar un nou any.
0: Sí, hem escoltat ara el Pau Ballbé, Tot el que puja baixa, i també del Cotarro, Ossos Polares, que també era així més potent, eh? Per començar amb energia el setembre. Sí. Tu ara mateix què escoltes? Què t'agrada?
1: Doncs mira, diré una cançó que m'ha fascinat molt aquest any, que es diu Sinner, de The Last Dinner Party, que parla una mica de... Bueno, és un grup de dones que parla sobre el pecat i crec que és molt encertada pel tema que parlàvem.
0: Exacte, és perfecte. Doncs mira, l'escoltaran la setmana que ve les nostres convidades.
1: Perfecte.
0: I moltíssimes gràcies, Alba Collado, per aquesta estona.
1: A vosaltres, ha sigut un plaer.

0: I ara tenim al telèfon la dramaturga de Consulta Familiar, Marga Arrom. Com estàs?
1: Molt bé, molt de gust de saludar-vos.
0: Igualment. Voldríem acabar d'entendre l'origen d'aquesta història que ara comentàvem aquí amb l'Alba. D'on sorgeix aquesta Consulta Familiar i en quin moment de la teva vida l'escrius?
1: Sorgeix d'un encàrrec que m'ha fet Maldà, que ells me varen... vaig anar a fer allà una lectura dramatitzada d'un altre test que jo vaig fer i segur que a la sala els hi va agradar i me varen encomanar un text i me varen donar com a 5 possibles temàtiques a triar i de les que me varen donar aquesta va ser la que més ganes me va fer i vaig tirar cap on van per aquí.
0: Ah, molt bé. I què t'agradaria que s'endugués al públic al sortir del teatre? Quan tu escrivies l'obra, què tenies en ment?
1: Home, a veure, la idea principal d'aquest test és el que diu el personatge de Nanabel, no? És a dir, que en el final, si la vida en un moment donat canvia les circumstàncies, han d'intentar jugar les cartes en el nostre favor, no? És a dir, que queixar-se de poca cosa serveix. Si te canvien el que dius, hi ha un moment que estàs, dius, si la vida te canvia la música, i has de prendre uns nous passos.
0: Exacte.
1: Per seguir ballant. I en el final, el test pretén ser un optimista, pretén que la gent surti amb aquest missatge, no? Que han de fer el possible per passar-ho bé i per sempre, dins de quan se pugui, no? Tirar les coses al nostre favor i viure.
0: I el procés d'escriptura com va anar? Et va costar o va ser més aviat àgil? Com l'obra mateixa?
1: A veure, me va costar perquè era una pressió molt grossa, perquè jo estava molt acostumada a escriure per convocatori. Llavors, a la convocatori tu tens la tranquil·litat de que si tu escrius una cosa, si agrada, agrada, i si no, tan amic, saps? I aquí ja era la responsabilitat de que t'encarreguen un text, de que te'l revisen, de que miren a veure si els agrada, de que ells han apostat per tu abans de saber què faràs. O sigui, t'han comanat un text i te donen llibertat total per veure què farà. Llavors, sí que és vera que m'ha suposat escriure amb un plus per jo de pressió, perquè a més tens com una data d'entrega, tens... La creativitat és una cosa que, jo què sé, és això. Jo estic acostumada a escriure i quan me ve una idea m'hi pos, però aquí has de tenir una idea sí o sí per una data, no? Però tota vegada que vaig tenir clar allò que volia dir, sí que me va ser després fàcil i a lo millor amb un meset i poc la vaig tenir llestida.
0: Perquè tu escrivies des de Mallorca cap al Maldà, aquí a Barcelona. Imagino que era potser més difícil la comunicació.
1: Sí, a veure, jo vaig amb una de les actrius i amb en Xavi Morató, jo vam fer un grup de WhatsApp que jo anava passant i m'anaven, sobretot en la Laura, m'anava donant feedback de com ho veia i tot això, i perquè la comunicació en el final... Jo estant a Palma m'ha estat impossible anar allà a veure, no he vist assaig, jo en Alba la vaig conèixer directament el dia que vaig anar a veure s'obra, saps?
0: Val,
1: és a
0: clar.
1: Dir, jo havia xerrat amb ella, ella me va dir que havia entès perfectament el que jo cercava amb Estès, que tenia un sentit de sumó molt semblant en el meu, i la veritat és que la dirigida, fantàstic, o sigui, m'ha encantat el resultat perquè no ha, tal qual com si no ha canviat res de lo que seria, o sigui, ha afegit el seu punt, que lògicament l'ha fet a créixer, però no és una cosa que a vegades aquesta cosa que tens amb un director que potser no tria el mateix punt de vista i te gira qualque cosa que dius, jo això no ho hagués fet, no? Me va encantar perquè vaig veure i vaig dir, pues, com jo me l'hagués imaginada però corregida i augmentada, no? És a dir, molt millor i perfecte, però sí és vera que m'he perdut molta part, no? M'he perdut tot el procés perquè jo estava a Palma i elles feien feina a Barcelona i ja te dic, de fet se va estrenar un 27 i jo no les vaig voler anar a veure el primer dia per no parar nervioses, per tot això i vaig anar el 29, saps? O sigui,
0: clar,
1: que
0: clar.
1: La vaig veure en els dos dies quan ja s'havia estrenat.
0: Devia ser forta la sensació de veure un text que tu has escrit de sobte aterrar aquí a Barcelona i veure'l posat sobre l'escenari amb tot el que implica aquesta interpretació.
1: Home, una il·lusió, una il·lusió enorme perquè la sala plena. Jo vaig poder saludar les actrius i en Alba mitja hora o un poc més abans de que se fes. I anaves descobrint a mida que ho anava veient, però bueno, com que jo havia anat xerrant amb en Alba m'havia donat un poc de feedback de com havia anat l'estrena, de com tot això, havia anat veient petits vídeos de les promos i tot això, més o menys sabia el que m'esperava, sí que és vera que no sabia, hi havia coses que no sabien que hi han afegit, però bueno, com que per jo sumen, o sigui, no hi ha cap problema, perquè les úniques coses que no sabia, que com que no sé el que ha dit n'Alba, no sé si desvell res, però el que n'Alba ja ha afegit, que la sala ja ha afegit i les actrius fan, que bueno, són les cançons, me varen encantar, per tant, pues res a dir, tot el contrari.
0: Clar, que bé. De fet, és una història de dones, pràcticament, des de la producció fins a la interpretació. Diries que costa de veure situacions així?
1: Sí, la veritat és que sí. Estem més acostumades a que inclús quan estan contant una història de dones ho facis des del punt de vista masculí, no? Sí. Perquè no deixa de ser curiosa. L'altre dia, per exemple, ma mare me deia que estàs llegint un llibre ara que el punt de vista d'una dona, Maite, de Naranzaburu, però no te deixa de contar un home, saps el que t'ho vull dir?
0: Yeah,
1: és a dir, sí, moltes vegades la història d'una dona i com se sent la dona i tot això, t'ho conta un home, que no deixa de ser... Són moltes menys. O jo ara, per exemple, estic assajant una cosa que fèiem a un teatre d'aquí de Mallorca i som cinc autors i jo som l'única lota, la resta són tot homes, saps? És a dir, sempre som una minoria, som una gran minoria els nostres, saps?
0: Bueno, per sort tenim consultes familiars com aquestes que ens ajuden a anar complementant aquesta mitjana. Però bé, sí,
1: poc a poc anem augmentant la mitja, però sí que és vera que partim de bastant endarrere i fins que mos posem en el nivell encara queda una estona.
0: Totalment. I per anar acabant, t'imaginaries aquesta història adaptada potser a una novel·la o una sèrie fins i tot, perquè té tants girs i tantes sorpreses que jo pensava, això podria ser una pel·li.
1: Hombre, com a il·lusió, la veritat és que m'agradaria, per somiar, no sé si dona per tant, però per somiar m'encantaria, una sèrie m'encantaria, a més seria molt més divertit perquè jo estic molt avasada a veure sitcoms i per jo és la meva il·lusió que si me permetirà soñar, no sé si amb aquest test o amb un altre, però sí que crec que el test de set sitcoms que són ràpids, que giren, que sempre tenen aquests d'això, això seria la meva, més que un llibre, més que un llibre, sí. Per somiar, m'encantaria això, perquè a més són uns personatges que són tan desastres tots entre ells, que són molt de sitcom, saps? Són molt seriables, sí. Per dir-ho de qualque manera.
0: Totalment.
1: Sí, jo és que inconscientment sempre he vist, és el format de comèdia que sempre he vist i crec que és que inconscientment jo faig quan escric. M'agraden els diàlegs així ràpids i que no te doni temps i passin moltes coses, perquè crec que és lo que fa divertir. Jo crec que el pitjor que te poden dir d'un text és m'han sobrat 10 minuts o m'han sobrat un quart d'hora, és el pitjor que te poden dir. Si surts d'un text i te diuen se m'ha fet curta, per jo és ideal, perquè vol dir que la gent no ha tingut temps de que se li fes pesat, saps?
0: Totalment. Doncs mira, potser ens quedem amb més ganes també d'aquesta trucada, però moltíssimes gràcies, Marga, per aquests minuts. I
1: moltes gràcies a tu.
0: I per moltes més obres escrites, per dramaturgues i per tu, evidentment.
1: Tant de bo, perquè aquí a Mallorca, per desgràcia, no tenim moltes opcions, perquè així com a Barcelona teniu sales on podes posar, aquí a Mallorca no n'hi ha, no tenim cap, no tenim on es posar la gent d'aquí, no? I llavors tenir l'oportunitat de que qualque cosa teva se vegi a fora, a Barcelona i tot això, pues és més que una il·lusió, perquè, ja te dic, no ho somies i quan de cop te criden i te diuen me fas un text, pues un regal impressionant.
0: A veure si serveix de precedent aquesta consulta familiar i arriba també a Mallorca.
1: Tant de bo agafin l'exemple, perquè això que tu dius de que diumenge vares anar a veure, és que si hi ha sales en el final, la gent inclou l'opció del teatre com una opció més d'oci, saps el que t'ho vull dir? Però aquí sí. A Mallorca, com que només tenim principal, que és principal, té una obra i una obra cada després quan plou, saps? És a dir, aquí no tenim l'opció d'un dimarts que veiem avui vespre, no la tenim.
0: Doncs s'ha de seguir creant i empenyent fort perquè la cultura arribi a tot arreu, que és important, sí.
1: Totalment,
0: molt
1: des d'aquí ho intentam, des d'aquí.
0: Clar que sí, que bé. Molt bé, doncs molt bona tarda, que vagi molt bé. Gràcies.
1: Igualment, a vosaltres. Una abraçada. Adéu, adéu. Que no a l'esquena perquè sento
0: a I per si encara hi ha algú que no acaba de decidir-se si passar-se pel Maldà algun dia d'aquests a veure consulta familiar, a continuació us deixem les reaccions d'algunes persones que ja ho han fet.
2: Vull passar pipa.
3: La veritat és que és una proposta bastant diferent i que surt una mica del que et pots arribar a esperar i crec que també és interessant i que està bé de veure.
4: Jo no sabia ben bé a què venia, ho va triar la meva mare i de fet, com que venim la mare, m'ha semblat una experiència com xula perquè hi ha hagut coses com que he pensat com realment conec la meva mare o no, no sé.
5: Totes tres m'han agradat molt,
6: Està molt ben tramada, vull dir que...
7: Les cançons, els moments musicals són xulos.
8: Tampoc sabia que venia a veure, o sigui, m'ho he passat molt bé, no sabia ni que era una comèdia, pel nom pensava que igual seria més dramàtic, però no, molt bé, m'ho he passat molt bé.
9: És molt terapèutica, que això és important, aquesta consulta familiar, que per un diumenge al matí és com, uau, t'alegra tot el diumenge.
6: Soc el pare d'una de les actrius, però no m'havia dit mai de què anava i he quedat parat, la veritat. Si la teva millor amiga és la teva mamma mare, vol dir que en el fons ets una mamma marginada.
0: Ara sí, teniu temps fins al 4 d'octubre per anar a veure Consulta familiar al Maldà. Apunteu-ho bé. Si la teva mira, mira, és la teva mama,
2: vol dir que ets una mama marginada. Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.

0: ara canviem lleugerament, bueno, bastant, el to i l'atmosfera d'aquest programa, perquè fa pocs dies que vam saber que ens deixava un grandíssim actor del panorama teatral català i també del panorama espanyol. I a mi aquesta va ser una notícia que em va deixar cor presa. La veritat, em va afectar més del que m'esperava. Una cosa, no, que normalment passa, com ha estat aquest cas, quan la persona que se'n va és massa jove, no? Quan per naturalesa no tocaria, vaja. Parlo del Francesc Garrido, que jo crec que és un dels millors actors que he vist a la vida sobre els escenaris, a la tele i al cine, i aquest és un dels motius per no estar tan tristes, no? Haver-lo pogut veure de prop amb ell i aquesta, a una gran part de la seva feina, em sembla meravellós, perquè més ja sabem, no?, que l'art del teatre el que el fa perdurar i romandre en el temps és la memòria. I per tant, sé que és un d'aquells intèrprets de qui no en deixarem de parlar, perquè crec que és impossible oblidar el que ell va fer com a actor. Quan el veies al teatre és que era completament magnètic, amb una presència descomunal que immediatament generava com molt impacte en tu com a espectadora. El Marc Artigau, que és dramaturg i director, el definia com un actor magnètic, insolent, divertit. Damunt de l'escenari era aquell tipus d'intèrpret que mai no prenia les decisions més òbvies, i això significava que no podies deixar de mirar-lo i que les seves interpretacions eren memorables, cito textualment el que va escriure en un article al Marc Artigau, que em sembla molt encertat. I amb això que dèiem de la memòria, que fa viure per sempre els muntatges teatrals, el mateix passa, no?, quan moren les persones, que també les fem viure gràcies a la nostra memòria i al record. I per això, doncs, avui dedicarem aquesta secció a recordar alguns moments de la vida professional de Francesc Garrido.
1: Planteu-me una flor, penseu-me en amor, que la lluna empenya el sol, que es podreixin tots els fruits.
0: D'entrada també he volgut recuperar unes altres paraules que l'Àlex Rigola li va dedicar fa poc a La Vanguardia, perquè el Rigola és un dels directors amb qui més havia treballat recentment en Francesc Garrido. Recordem que el van poder veure a Glengarry Glen Ross, a la Heartbreak Hotel i a la sala Fabià Puigcerver fent El mestre i Margarita. Doncs aquest director, com deia La Vanguardia, li dedicava una carta on deia coses tan boniques com aquesta.
1: Mentre celebren funerals.
0: Deia, i si s'ha de destacar el teu treball interpretatiu és en el teu compromís amb la veritat i el joc de fugint de la representació d'emocions. Amb tu tot passava de veritat, i quin plaer veure't actuar, i quin plaer hauria ser actuar amb un actor com tu, que mantenint l'escena i el personatge no sabies mai com acabaria allò. Vaig veure quasi totes les funcions que vas fer del nostre Glengarry Glen Ross, i era un regal la lliçó interpretativa que donaves a tots en el nostre petit espai de la Heartbreak Hotel. Quina generositat amb els altres. La professió t'estimava, i és normal, sent tan bona gent. No sé tu, Bet, però a mi això em va semblar... Em va posar la pell de gallina,
2: sí,
0: a llegir-ho.
2: Sí, totalment. Són paraules molt boniques i demostra això. Si has fet una bona feina i si has estat, doncs, bona persona, la gent del teu voltant també ho demostra amb les seves paraules.
0: Totalment. I ara que comentàvem això d'aquesta mateixa obra de Glengarry Glen Ross, de David Mamet, que és un dramaturg americà, justament quan l'assajaven, l'equip del programa Marcians de 3CAT va fer una visita a l'elenc d'aquesta obra, i he volgut recuperar un moment on vèiem el Garrido en aquest exercici de memoritzar text i on ens parlava de la seva manera de fer l'ofici.
3: Estava dient, no he tingut oportunitats. No, estava dient, no he tingut oportunitats. A veure, el que hem de reconèixer és que tots les tenim. A veure, el que hem de reconèixer és que tots les veiem, aquestes oportunitats. A veure, el que hem de reconèixer és que tots les veiem, aquestes oportunitats. Què hem de fer, doncs? No deixar-les escapar. Jo no sé aprendre textos. Jo me'ls vaig mirant, els somio, els imagino, veig la frase o el tros i penso, hòstia, intento connectar-me d'alguna manera. Què passa amb allò que em toca a mi, què vull dir amb allò, i amb allò que vull dir, que vull que passi amb el que li dic. El llegeixo, en veu alta. El somio, no sé, és com que el somio, l'imagino, com seria això? Vaig posant en veu alta i penso, hòstia. I aquesta és una manera per mi de memoritzar. Llavors, d'aquesta manera, a mi em fa la impressió que és com a mi, personalment, els textos em van quedar. Si m'hi poso allò que en diuen de memòria, el toque, sóc un desastre, no puc. No entenc res, vull dir, només són frases, paraules, que no van enlloc per mi.

0: Un tema el de recordar textos, eh? Realment. Sí. Que jo sempre és una de les coses que més he admirat dels actors i actrius, la quantitat de paraules i paràgrafs que poden memoritzar i recitar-los hores i hores.
1: Un dia rere un altre dia, de la mateixa manera, sí, sí. I a més que cadascú té el seu mètode, no?
0: Totalment,
1: i és exacte. Molt xulo veure com funciona el cervell de cadascú per fer-ho. Mm. Doncs aquest era un programa, el capítol 3, concretament de la temporada 9 de Marcians, que es diu Tot assajant Glengarry, que recomano molt que el recupereu si us interessa veure de molt a prop aquest procés d'assaig tan minuciós amb el text que fan els intèrprets, amb el director, com aquest moment que el Rigola dona indicacions i dirigeix al Garrido.
2: Agafa el rotulador. Ei, agafa el rotulador. He tancat amb aquells cagats. Agafa el rotulador i posa'm a la pissarra. Me'n vaig al Carib. Gas, posa'm a la pissarra del BMW. Agafa el puto rotulador. 6 unitats. Dels apartaments del desert.
3: Et venen 6 unitats?
4: Lo important és la primera vegada que dius 6 unitats. Saps? Aquí es para tot. Aquí és on es para tot. Uau. És com si digués 6 milions o una barbaritat, no?
2: Anem? Agafa el rotulador.
4: No ho ha aconseguit mai ningú.
2: Agafa el rotulador.
4: És la primera vegada.
2: Agafa el rotulador. He tancat amb aquells cagats. Agafa el rotulador i posa'm a la pissarra. Me'n vaig al Carib. Gas, posa'm a la pissarra del BMW. Agafa el puto rotulador. 6 unitats.
4: No, para'ns amb 6 unitats. Ho has parat abans per dir-ho? 6 unitats. O sigui, no pares fins a 6 unitats.
1: Per qui
4: unitats.
1: Us vau perdre aquesta joia a la Heartbreak del dramaturg americà, que a mi em va encantar. Crec que és una de les millors obres també que he vist últimament en aquests últims anys. El repartiment és que era un 10. La Sandra Monclús, el Pep Ambrós, Miranda Gas, l'Andrés Herrera, l'Àlex Fons i el Francesc. I us deixo un tastet perquè us imagineu una mica com sonava.
5: Tens molt mala hòstia. Torna'm a dir a la cara.
2: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot.
6: Ara sóc jo el que ha de tornar a sortir al carrer com si fos un tarat i tornar a vendre.
7: Tinc moltes coses al cap ara mateix. Estic intentant donar-li un sentit a tot plegat.
6: Qui ha dit a la merda la màquina?
5: La merda la màquina, la merda la màquina. Però no som a una escola de monges ara. Què vols, que anem a missa?
2: El sistema de tota la vida funciona, Pep. Com ho fèiem abans.
8: I jo ara en esa pizarra soy una puta mierda.
6: Tens una bocassa, tia, tens una bocassa que no te l'acabes. Quan tu tanques una venda, tota l'oficina ha d'aguantar durant una setmana la pudor de merda que surt de la teva boca.
7: ¿Quieres hacer el favor de salir por aquí?
1: I a mi, que m'agrada remenar pels arxius, he descobert que l'Àlex Rigola ja havia adaptat i dirigit aquesta mateixa obra uns anys abans, el 2003.
0: Mira,
1: és fort,
0: que fort.
1: Però el teatre lliure. I en aquest cas, Bet, he descobert que no hi havia cap dona.
0: Això no ens sorprèn tant, eh?
1: No ens sorprèn tant, però celebrem i felicitem perquè en aquesta darrera adaptació que va fer sí que hi havia la Sandra i la Miranda, per tant, bravo. Sí. Aquí hi havia actors com el Joan Carreras, el Joel Joan, l'Andreu Benito o Eduard Farel, ho escolteu.
9: De fer-ho, la diferència entre el Jerry Grant i jo, posar-te a fer negocis pel teu compte, el més difícil és... Saps què és?
10: Què?
9: Doncs el fet...
10: Quin fet?
9: El fet de dir m'independitzo, perquè el que passa, George... Ara et diré què és el que passa. T'adones que estàs sota el domini d'una altra persona i ens esclavitzem per agradar, per guanyar una puta torradora. I el tio que ho va aconseguir primer...
10: És veritat.
9: Es va inventar aquestes normes i ara nosaltres treballem per ell.
10: És veritat.
9: És la pura veritat. I jo em deprimeixo, et juro que em deprimeixo la meva edat. Veure aquesta puta frase. Aquest mes algú es guanyarà un Cadillac, un altre un joc de ganivets. Postdata. Els altres dos els donarem pel cul i els fotrem al carrer.
10: Ui.
9: No et pots carregar la gent que ven per tu.
10: No.
9: Has d'ajudar-nos.
10: Això és el que hi ha.
9: Has d'ajudar-nos, collons.
10: Aquests tios estan treballant per tu.
9: Tens tota la raó.
10: Ells t'estan...
9: Mira. Si ells t'estan ajudant a fer negocis, tu no pots donar-los l'esquena, hòstia. A esclavitzar-los, tractar-los com criatures, follar-te'ls, fer que s'hagin de buscar la vida. No! No.
0: Té un punt de doblatge, no? Aquesta vibra del to m'ha fet gràcia.
1: Jo recomano molt que llegiu aquest text de David Mamet, que té com un estil d'escriptura molt àgil, però molt dur, que també genera un impacte molt fort quan el llegeixes. Glengarry està més editat per Coma Negra, així que és molt fàcil de trobar.
0: Molt bé.
1: Però tornem al nostre petit homenatge d'avui, al Francesc Garrido, que darrerament també ha format part de muntatges que van ser tot un èxit, com Casting Lear, de l'Andrea Jiménez, on cada nit el personatge masculí canviava, és a dir, eren només dos intèrprets, l'Andrea i un actor, que cada nit era una persona diferent, i el Francesc doncs va passar per aquí també. També va aparèixer en aquell aniversari de Terra Baixa, on els actors anaven amb un pinganillo que escoltaven el text de l'obra que s'havia fet en el seu moment feia anys, mentre simultàniament anaven dient el text.
0: Que fort, sí. Diria que això té un nom, que ara no me'n recordo, que és com la tècnica aquesta d'anar escoltant el text i no haver-lo memoritzat, sinó dir-lo en el moment que l'escoltes.
1: És guai. Jo ho he fet algun cop com a exercici. Mira. I és molt xulo. Però m'hauria agradat veure-ho aquí, per exemple, es va fer al lliure.
0: Total.
1: També va treballar amb la Victoria Spumberg fent Boys Don't Cry al lliure, també dirigit per Carlota Subirós, i això va ser el 2015. Va fer un dels meus textos preferits, que és Traïció, de Harold Pinter, el britànic, i això va ser el 2009 amb la direcció de Carles Alfaro al costat de Francesc Orella i la Vicenta Dongo.
3: He sentit a dir que veus de tant en tant amb el Ruiz Piñuel.
11: Què?
3: El Ruiz Piñuel? Res, he sentit a dir que... Que deu, de tant en tant.
11: On has sentit a dir això?
3: Ah, gent, parla.
11: Per favor.
12: He intentat en recordar-me de quan te'l vaig presentar i, sincerament, no me'n recordo. Dono per descomptat que jo te'l vaig presentar, no? Sí, però quan tu te'n recordes? Can you remember?
11: No.
12: You can't.
11: No.
12: Que estrany.
11: Tu mai la vas arribar a veure com una casa. En cap sentit. Oi?
3: No. Jo la veia com un piset, ja m'entens?
11: Per follar.
3: No, per estimar.
11: Bé, d'això no queda gaire res. No el trobes?
12: Sí, jo me'n recordo. Tu, jo, l'Emma i la Judit, on érem? En fi, al davant d'un pastís, l'Emma ens va fer tota una conferència sobre en Ruiz Piñuel i les trampes deshonestes, a propòsit de la seva última novel·la, El arte seco de dejar de beber. Va ser molt estimulant. Malauradament, la Judit va haver de marxar a mitja dissertació perquè tenia torn de nit a l'hospital. Per cert, com està la Judit?
11: Mai has pensat?
1: I si anem més enrere encara, va fer obres com L'or dels cirerers, un clàssic de Chekhov dirigit per Lluís Pasqual, que per cert el tornarem a veure dirigint una peça als Teatres del Ferró. Això és tot un esdeveniment.
0: Sí, ens hem d'apuntar per
1: sí.
0: Anar-hi.
1: Un altre clàssic on va aparèixer el Garrido també va ser Casa de nines, de Henrik Ibsen al TNC, o Coriolà, de Shakespeare. O també una obra d'Estangamberra on va aparèixer era En veu baixa, del dramaturg irlandès Owen McCafferty.
13: 178 anys de vida, una mare, quatre dones i després tots aquells fills. Això és del que estem parlant aquí. Aquesta és la història.
14: Sóc aquí perquè tu vas exerir aquests
13: problemes. 52 anys has trigat una mica, no?
14: Tots els altres, si neguen veritat, no volen escoltar la teva trista història de merda. Sóc jo la teva última esperança de salvació.
15: Era una guerra. Combaties pel teu país.
14: Hi havia trossos de carn enganxats a la paret per tot el carrer. Trossos de carn.
15: Odiava com l'Ira. Havia destruït la meva ciutat.
1: Clar, estem parlant d'un actor que va participar a més d'una trentena d'obres teatrals, més de 30 pel·lis i més de 20 sèries. O sigui, és una trajectòria professional.
0: Sí.
1: Que tela.
0: Sí, ha aprofitat bé els anys que ha viscut.
1: Només 56 anys, moltes coses.
0: Molt fort.
1: I que, malauradament, doncs, ha acabat abans d'hora. És així. Per posar també un exemple audiovisual, és possible que algunes de vosaltres el recordeu per quan va aparèixer en un capítol de Cites, en aquella primera temporada, quan no es deia Cites Barcelona.
0: Que es deia Cites a seques.
1: TV3, el 2015.
16: Només és el principi, per això, eh? La Fredo, vull dir, després desapareix. Convido jo, no et preocupis. Ho carregues a la meva habitació, sisplau.
17: Molt bé.
16: Gràcies. Mica sec, no?
18: No, està bé.
16: No estàs acostumada, és...
18: M'agrada.
16: T'agrada?
18: Sí.
16: Molt bé. Ripley.
18: Com a Nick?
16: Sí, esclar, com a Nick. Ripley.
1: És que ja fa més de 10 anys, d'aquella primera temporada de Cites, i ho recordo moltíssim.
0: Fort, No sé si 10 anys, fa molt... en quin moment.
1: Sí, no sé si tu et va agafar fort, Bet, perquè jo estava molt enganxada,
0: sí. Sí. Era com de les primeres sèries així romàntiques que m'atrapaven fort.
1: A mi també, a mi també. Però tu i jo el que segur que no recordem perquè teníem un any de vida, el 2002, és una de les primeres pel·lícules de les que el Francesc Garrido va formar part al costat de l'Eduard Fernández, que era Smoking Room, que va ser tot un èxit i per la que ell i la resta d'actors van guanyar la biznaga de plata del Festival de Màlaga en la categoria de millor actor, i sonava així.
17: O sea, por una habitación vas a hacer que te despidan. Por una habitación para fumar un cigarro. Por fumar un cigarro vas a hacer que te despidan.
19: Exacto, ¿qué gana él? Exacto, ¿qué gana él con esto? ¿Por qué lo hace? Porque de buen samaritano no lo hace, te puedo asegurar que no lo hace.
20: Estamos pidiendo una sala de 2 metros cuadrados para fumarnos un cigarrillo sin congelarnos.
21: ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡No tienes nada!
22: Nadie está conmigo.
23: Oye.
1: Com us podeu imaginar pel títol i per aquest fragment de tràiler que acabem d'escoltar, la pel·li anava sobre una empresa que lluita contra la prohibició del tabaquisme als interiors i volen doncs reunir signatures perquè hi hagi un despatx allà a l'empresa on es pugui fumar, en fi.
0: Sí, em recorda el moment on les empreses van començar a fer-te fitxar i desfitxar per anar a fer el pit i fora.
1: T'haig de dir que és una cosa que em sembla bé, eh?
0: Sí, sí, clar, perquè la gent allarga una darrere de l'altra i acabes treballant 2 hores menys.
1: Clar, i els no fumadors?
0: Sí, sí, bueno.
1: La darrera pel·lícula on l'heu pogut veure segurament hagi estat a Balandrau, Vent Salvatge, aquesta pel·li sobre aquells fets tràgics que van passar el 2000 quan uns excursionistes els van xampar el fenomen meteorològic del Torb. I clar, és que el que passa ara és que encara queden com unes 3 pel·lícules que el Francesc va rodar en vida i que s'estrenaran aquest 2027, que encara no s'han estrenat, això és fort. Com també passa que, si us hi fixeu, el seguim sentint per la ràdio, perquè va locutar moltes publicitats radiofòniques, i jo al matí engego la ràdio i el sento, no? És com si encara no hagués marxat del tot, no ho sé. Com deia al principi, crec que tot el llegat que deixa aquest actor, que era tan estimat, és etern, i aquí no el deixarem de recordar i d'honorar.
24: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.

0: ara ja està, deixem els mocadors, perquè com sempre us portem algunes de les propostes que hi ha a les nostres cartelleres perquè us aneu organitzant els dies i no passi allò de, ai, és que m'ho vaig perdre.
1: Exacte. Apunteu bé perquè la primera és dissabte 19 a 8:15 del vespre a la Fundació Brossa i no és gens mainstream, no?
0: Gens, perquè és una performance que està dividida en dues parts. Una primera on es farà un visionat d'una pel·lícula que encara no s'ha acabat de rodar i una segona part que serà com una mena de col·loqui, com una sessió de feedback després d'haver vist la peli i aquí està la temàtica d'aquesta peça que es diu Deixa'm els teus ulls. Té relació amb aquesta exploració que volen fer com de la mirada treballadora, és a dir, com quan tu vas a una sessió de feedback, no, d'un projecte i tu vas a mirar molt activament, no, analitzar, desgranar, per després fer noves hipòtesis o treure conclusions.
1: Val, una mica com un work in progress.
0: Sí, algo així.
1: I a mi m'agradaria saber qui apareix en tot això.
0: Doncs en aquesta segona part que es farà allà al bar Trampolí, que és el bar increïble que recomano moltíssim que hi ha dalt de la Fundació Brossa, hi haurà el Pol López, actor que ens agrada moltíssim, l'Enric Ferrés Durant, que és un artista visual, el Marc Roca, que és un realitzador i muntador, i per últim la Neus Masdeu, que està al càrrec del bar i també és artista visual. I només diré que en tot això que passarà hi haurà pica-pica i cervesa.
1: Home, doncs hi ha d'anar sí o sí aquí, eh?

0: a finals de setmana, pels més petits de la casa, hi ha una opció de teatre familiar de la companyia Teatre al Detall, que quin títol porta?
1: Doncs mira, és la peça La Júlia i el Tauró, que és una adaptació de la novel·la juvenil d'una escriptora britànica, la Kieran Millwood Hargrave, on hi ha aquesta protagonista, la Júlia, que marxa molt lluny de casa per estudiar i a la maleta la seva mare li ha amagat una llibreta d'un altre viatge que havia fet la protagonista de petita, on van passar uns fets que ella recordarà en aquest moment i que la faran veure els seus pares amb uns altres ulls i servirà per entendre'ls una mica més, aprendre sobre la fragilitat dels humans, de la natura i tot això.
0: I a on ho podem veure, això?
1: Doncs mira, la masia Mas de Dalt del poble de Santa Susana, el divendres 18 de setembre a 2:15 de vespre.

0: ara anem cap a Girona. A veure, què hi tenim?
1: I tenim una cosa que es farà a la Sala Planeta, que estarà un parell de dies, i és una lectura dramatitzada que dirigeix Albert Reverendo a partir de la novel·la Josafat, de Prudenci Bertrana, perquè fa 20 anys, quan se celebrava el seu centenari, es va fer una lectura dramatitzada també durant els dies de Setmana Santa, que què va passar? Que va despertar molta polèmica, perquè aquesta és una novel·la, Josafat, que combina religió amb un component sexual molt fort.
0: Déu-n'hi-do, els de Girona, eh? I com és que això ara es torna a fer?
1: Doncs perquè es veu que la Fundació Bertrana ha volgut commemorar aquests 120 anys des que es va publicar la novel·la i també per fer honor a Joan Ribas, que va ser qui va fer aquella lectura tan controvertida ara fa 20 anys.
0: Doncs mira, ja ho sabeu, podeu anar a veure aquesta lectura dramatitzada de Josafat els dies 19 i 20 de setembre a Girona.
2: Soc un advocat sense ambició. Una part de la feina d'un escrivent és verificar l'exactitud de les seves còpies. Paraula per paraula. L'un llegeix la còpia i l'altre l'original.
1: I a la Sala Atrium torna una peça que va estar a la Sala Beckett, que ha adaptat i dirigit el dramaturg Llàtzer García, a partir del text titulat Bartleby, l'escrivent, de Herman Melville, on, com el títol ens indica, hi ha un escrivent que la seva única resposta a tot el que se li demana és preferiria no fer-ho. I el seu cap, que és qui l'ha contractat, no sap ben bé com reaccionar a aquesta passivitat perquè també se sent molt encuriosit i atret per aquest home tan misteriós.
0: I qui farà d'aquest escrivent?
1: Doncs l'interpreta l'Albert Prat, així que si voleu veure com acaba afectant aquesta situació al seu personatge, podeu passar per la Sala Atrium a veure Bartleby fins al 27 de setembre.

Com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons.

0: Doncs nosaltres arribem al final del programa i Bet, t'haig de confessar, ara que sona aquesta cançó, que l'he descobert fa poc. És a dir, sé que va sortir ja fa uns dies.
1: Home, no, ha sortit fa relativament poc, però sí, sí,
0: però,
1: ja fa.
0: Però vull dir que jo, Guillem Gisbert, m'agrada.
1: Sí.
0: I se m'ha fet estrany no haver-ho escoltat abans.
1: Ja.
0: Saps?
1: No, jo he de dir que a les 12 de la nit estava...
0: Estaves allà?
1: O sigui, va sortir la casualitat que vaig entrar a Spotify i vaig veure que ja acabava de sortir feia uns minuts i em veus a mi al llit escoltant Entretén-me. I des d'aquell moment també ja sóc fan.
0: Sí, la tinc una mica en bucle, eh?
1: I de fet la podrem reutilitzar bastant per aquest programa, perquè al final és el que fa l'art, no? És el que fa el teatre, i veiem Guillem Gisbert amb la cara pintada, així com si fos actor i tot, eh?
0: Entretenint-nos, com diu el títol.
1: Totalment. Doncs fins aquí la tornada. La Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i el Pol Regàs al control tècnic tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, cada dilluns aquí, a ICAT.
0: I si no, sempre que vulgueu, ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora a la plataforma 3CAT.

0: Aquesta setmana anirem a Mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes ICAT.

Doncs amb aquesta pedrada al cap comencem avui el Delicatessen. Com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Delicatessen, un nou capítol aquí a la sintonia d'ICAT FM amb aquest City of Heroes dedicat a la gent de Minneapolis, no, d'Indianapolis. Ara tinc el dubte, ho buscaré. Però, vaja, revolta en contra de l'ICE i la gent sortint al carrer, un problema que continua sent ben vigent. I una d'aquelles coses que un agraeix sempre, el fet de que hi hagi artistes que diguin les coses clares. Si hi ha alguna cosa que no detesto o que no suporto, que detesto, és quan hi ha aquests artistes que diuen no s'ha de barrejar la política amb la música o amb la cultura. Política ho és tot, nois. Vull dir que ja dient això estàs fent política. Billy Bragg, avui per començar un Delicatessen en el que primer d'entrada escoltarem algunes coses que em ve de gust compartir amb vosaltres, algunes que ja heu sentit. El senyor Seth James, música americana però amb regust de soul, country molt solero. Avui a l'aparador del programa i després novetats, coses molt, molt fresques o molt calentes, com vulgueu, acabades de sortir del forn. I aquest senyor, per seguir ara aquí el Delicatessen, és Patrick Watson.

Hi ha ganes de sentir coses noves, eh? De Patrick Watson, un home nascut als Estats Units però criat, bàsicament ell es considera canadenc. Allà va conèixer Rufus Wainwright, són molt amics amb la família dels Wainwright i han fet cosa plegats, i un tipus amb una sensibilitat extraordinària i un gran pianista, a més Patrick Watson. Això es deia We Fly for the Ones We Love, que és l'últim single que acaba de publicar. I aquí anem amb una versió dels sempre enyoradíssims Buffalo Springfield, de possiblement la seva cançó més popular, aquell For What It's Worth, amb una parella de dones guerrilleres. Una és Susan O'Neill i l'altra Valerie June.

Doncs recreant-se sobre aquest clàssic de Buffalo Springfield, aquest For What Is Worth, i ho fan la Susan O'Neill i la Valerie June, que la vam poder descobrir l'any passat al Festival Feroe. Sabeu que estic al darrere d'aquest projecte, projecte que costa, perquè realment fer arribar bona música en aquest planeta costa, perquè realment sembla que estiguem sempre atrapats en el mateix bucle d'anar a sentir sempre el mateix en directe. I quan es tracta d'anar a escoltar coses noves, però amb una qualitat extraordinària, i si us fieu del meu criteri, doncs endavant les atxes. Aquest any, per cert, hi haurà Tiwallos, un tio francès que fa soul a les mil meravelles, una altra banda de soul també tremenda, com és Sant Pol and the Broken Bones, i d'altra banda, per mi és que jo crec que és que qui s'ho perdi s'haurà perdut un dels concerts de la temporada, sense cap mena de dubtes, amb la possibilitat de veure en directe a la gran, enorme Beth Orton. Però ara no parlarem d'això, algun dia ja entrarem així com més a fons. Anem a obrir ara el meló del disc del dia, que no és un meló, sinó que en aquest cas és una vaca, perquè la portada de l'àlbum és una vaca oberta i a dins hi ha doncs, el protagonista Seth James. Es diu Motor Mouth, el nou treball que avui posem a l'aparador del Delicatessen.

Seth James és un d'aquests músics de barret de cowboy, segurament porta botes també, diguéssim que les fotos no ho acabo de veure, però vaja, un texà d'aquests de tota la vida de manual, però la seva música on es podria esperar, evidentment, que trobar-se doncs referents countries de manual, però no és així, perquè sí que evidentment l'arrel és de música americana, però moltes vegades se'n va cap a territoris més d'ànima, més de soul, més de southern soul. Són aquestes etiquetes a vegades complexes perquè els límits són molt petits, però hi ha un ànim aquí. No és aquell country només de ballar-lo en línia, sinó que és una cosa completament diferent. A mi aquest Motor Mouth m'ha semblat un àlbum realment exquisit i avui, per tant, el posem a l'aparador del programa.

Vosaltres que sou molt llestos ja sabreu advertir les línies que hi ha tan fines aquí entre el món del country, del blues, del rhythm and blues i de tot el que vulgueu empaquetar-hi, del soul també. Això es deia I Can Find Your Mind, d'aquest nou treball del senyor Seth James. Estem parlant d'un disc, ja sabeu que a mi això d'anar de pressa m'és igual, que es va publicar a principis d'aquest 2026, encara estic alguna vegada repassant discos que són del 2025, però al final si un disc és bo, és igual que s'hagués publicat als anys 60 com si s'ha de publicar demà passat. Anem amb l'última. Això es diu Star, A Brand New Day. Avui, Seth James a l'aparador del Delicatessen.

Doncs aquí tenim de tornada els Dexys Midnight Runners. No és que haguessin marxat mai, el que passa que anaven pel món. El 23 van estar de gira per Europa, per aquí, per Espanya. No sé si van venir a Barcelona, ara no ho recordo, però venien només amb el nom de Dexys. Banda liderada per Kevin Rowland, que sembla ser que apunta com a comiat, diguem, aquest últim àlbum, que es diu Love, Amor, i ha recuperat el que era la nomenclatura original de Dexys Midnight Runners, no només Dexys, i sona a que la cosa doncs sigui ja, diguéssim, que porta de sortida. 73 anys, eh? Té el bo de Kevin Rowland. El disc està superbé. A mi m'ha agradat molt i un dia us el posaré a l'aparador del programa. La cançó es deia My Life in England. I un altre disc nou que tenim, que s'acaba de publicar, és el nou treball de John, A Police Woman.

0: guitarres i teclats que sonaven molt jazzístics, tot plegat en aquest nou treball de Jonas a Police Woman, amb algunes col·laboracions, com la de Crystal Warren en aquesta cançó que heu sentit ara. El disc es diu Real Life Evolution. Havia publicat ara feia poc un disc d'aniversari de la seva carrera en el que volia recuperar una mica totes aquelles cintes perdudes dels primers temps, però ara ja tot això que ha publicat són cançons noves. I més novetats, d'ara i fins al final del programa Coses Noves, Peix Fresc, aquest és el nou treball de The Mountain Goats.
1: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were 2 more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air, and all the money was there, and we were going on tour with Candlebox.

Mountain Goats, banda de Califòrnia. Acaben de publicar un nou àlbum que es diu Days. És d'aquestes bandes que practiquen l'americana des d'una perspectiva així com assequible per a tots els públics. I assequible, assequible, no ho és tant això que us posaré ara. Estic preparant un programa de cara a la setmana vinent. No, de cara a la setmana vinent no, que carai, de cara a aquesta setmana, finals de setmana, un programa d'aquests especials que fem, i una mica fer un recorregut a través de la història de la música progressiva. Estic detectant últimament que hi ha una certa, un cert retorn a la música progressiva, diguem-ho així, de la manera de fer de bandes, doncs jo què sé, com Pink Floyd i tants altres, tenim exemples a casa nostra, des de Remei de Calafresca, el Minibus Intergalàctic, i a fora també en tenim alguns. I fer una mica aquest pont entre aquells orígens d'anys 60, anys 70, i fins a dia d'avui, doncs amb aquest retorn d'algunes bandes que estan apostant pel mateix. I una d'aquestes bandes, com a mínim a mi em sembla que aquí de progressiu n'hi ha i molt, són aquesta meravellosa formació que es diuen All Them Witches.

0: Em sembla tremenda, aquesta banda. Oldham Witches tenen un últim àlbum que es diu House of Mirrors, la casa dels miralls. I, com us deia, serà aquest dijous, farem un programa dedicat així a la, al rock progressiu psicodeliano. Anirem més cap a la part progressiva de les coses, tot i que alguna vegada la línia que separa una cosa i l'altra, psicodelia i rock progressiu, és força fina. I seguim amb més coses noves, com us deia, fins al final, estrenant coses com el nou treball de The Lines.
1: Bonnie was the best friend growing up I ever had. She didn't have it easy, but I guess whoever has.

Banda elegantíssima, molt elegant, amb les veus, amb les instrumentacions de The Lines. He posat una mica d'elegància abans de que en aquest punt i final avui del Delicatessen anirem cap a una altra banda. El disc es diu The Setup, i dic cap a una altra banda perquè avui anirem acabant de la mà de Jace Mastis i de Dinosaurs Jr. Tots dos tenen coses noves. Jace Mastis és membre de Dinosaurs Jr., guitarrista, cantant, líder, en certa manera, i bueno, aquí el liderat està una mica compartit, però és que hi ha disc o single, algun single d'ell en solitari, de moment, i també hi ha àlbum nou de Dinosaurs Jr. Primer comencem amb Jace Mastis.

Habitualment els màstics, quan van solitari, al marge de Dinosaurs Junior, acostumen a fer coses una mica més tranquil·letes. En aquesta ocasió, al costat de Mike Watt, doncs, diguem que tan tranquil no es mostra. I us deia que també tenim nou àlbum de Dinosaurs Junior, que es diu Der Nier. A veure si van gira. Vaja, facin gira o no, acaben tocant el Primavera Sound. Això es diu Everything at Once.

fórmula eterna dels Dinosaurs Juniors, jo us deia Everything at Once. Estem acabant avui aquest Delicatessen. Dir-vos que demà farem programa dedicat al Mercat de Música Viva de Vic, que comença aquest dimecres, i per tant hi ha moltes coses a descobrir, i si us passeu per Vic, doncs ens veiem per allà, perquè realment ens hi passarem uns quants dies i us farem les cròniques habituals.

meu si vols. Fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mana cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana...

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.